0: la tècnica, estil genuí i molta imaginació. Parlem d'un arquitecte, però també parlem del programa líder de la ràdio. Aquest divendres celebrem l'obra d'Antoni Gaudí amb Boi Poroi de la cadena SER des de la Pedrera, un dels edificis més singulars del geni. Àngels Barceló i l'equip d'Oi Poroi amb l'any Gaudí, des de la Pedrera Casa Milà. Escolta'l aquest divendres a partir de les 8 del matí i mira'l també a través de sercatalunya.cat i al YouTube de la cadena SER.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
3: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
4: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
5: Una i cinc, Flaqui.
6: El Què t'hi jugues, ens divertim.
7: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme.
5: Saizó.
6: Bueno, Willy, tira la sintonía.

0: música de quan apareix John Cena, un dels grans del wrestling americà. I és que he tingut, sí que flaqui, un parell d'idees per al Real Madrid ara que l'ambient està calentet al vestidor. Si en el Mutua Open de tenis van posar al Bernabéu una pista de tenis, jo ara posaria un ring per donar-li més vistositat als entrenaments. Us imagineu a Undertaker Rüdiger contra Álvaro Carreras, un Valverde Tchouaméni, un Carvajal Arbeloa, i encara afegiria més picant. De tant en tant portaria l'entrenador del Panathinaikos, Ataman, que sempre té ganes de gresca i podria encara liar-la més. El ple, per mi, està assegurat.
1: Ara comentem amb José Mario Vaquero, el gran capità, com interpreta ell el que està passant al vestidor del Madrid, que, d'altra banda, Flaqui ja ens va avisar que seria difícil de gestionar.
2: Totalment, ja ho va dir ell.
1: 1:07 abans, si voleu anar a la Sagrada Família.
2: Ah, la Sagrada Família. Ah,
1: vale, amb una visita guiada, dues entrades dobles seran pels més ràpids.
2: Ostres.
1: O les més ràpides. 9-3-3-4-4-14-11. 9-3-3-4-4-14-11. Visita per demà,
2: ja troc,
1: al migdia. Les dues primeres persones que truquin s'emporten dues entrades dobles per a una visita guiada a la Sagrada Família, que òbviament ara ve molt de gust visitar, amb les reformes i tot el que han col·locat prèvia a la visita del Papa d'aquí a unes setmanes. 9-3-3-4-4-14-11. Truqueu ràpid, l'Helena donarà el nom dels guanyadors o les guanyadores en antena d'aquí a uns moments.
3: Venga, don Benito de Koeman. Venga, sigue oyendo. A la última, el último cartucho. Atención, para confirmar, se acabó el partido. Todavía no. Acabó el partido ya. Tenía Alfredo, lanzamiento de Koeman. Lanza la falta, segundo palo. Sacar de cabeza. ¡Y gol, gol, gol! ¡Gol de Vaquero! 6 minutos del juego de la segunda parte de la prórroga.

0: O sea, por lo tanto, es también entender la fuerza del medio campo y no volverse loco con grandes fichajes que igual...
1: Mira, ara que hables del PSG, ens va bé perquè han arribat diverses notes d'àudio d'oients per a José Mari Vaquero i n'hi ha una del Tomàs que li pregunta precisament pel Paris Saint-Germain de Luis Enrique.
2: El partit li va semblar més maco el que van jugar ahir el Borussia i el París o el que van jugar la setmana passada el París i el Borussia. I vostè creu que guanyarem la Lliga aquest diumenge? Moltes gràcies per tot. A tots i a vostè, en especial, adéu.
1: A vostè, eh? A vostè, sí, sí. Et diu. Que diu Borussia, es refereix al Bayern. Quin partit et va agradar més? El d'ahir, que va acabar 1-1, o el de la setmana passada, que va ser 5-4?
0: El d'ahir és més normal. El de la setmana passada no és tan normal. Ara, com seguidor, com gent que li agrada el futbol, fantàstic. Jo no posaria ningú però. Vull dir que vaig disfrutar, però després d'això, el mateix Luis Enrique va dir... Normalment veig els partits en 2 hores. I aquest, el passat, no el d'ahir, el passat, vaig estar 3 hores. És a dir, ja t'està dient que no estava tan content, clar. Encara que digui que està content.
1: És bona
0: content.
1: Aquesta, és bona.
0: Home, si tu dius que t'ha donat més de treball, això què vol dir?
3: Més coses a corregir.
0: És a dir, clar, per què?
1: Muy bien esto, bien visto.
0: En silencio.
1: Sí, sí. ¿Y creus que el Barça guanyarà la Lliga diumenge, com pregunta el Tomàs?
0: Bueno, jo crec que quan tens una cosa a la mà, has de tancar la mà. I és el moment. És a dir, per exemple...
1: Això, Núria, posa-ho a xarxes perquè els jugadors es vagin motivant de cara al clàssic de diumenge.
0: Sí,
1: quan tens una cosa a la mà, has de tancar la mà.
0: La mà i posar l'altra a sobre.
1: Per assegurar-te.
0: Clar, perquè tu jugues a casa, tens tot a favor i has d'intentar tancar aquesta situació. És més, com sempre, des de la tranquil·litat, des de l'equilibri emocional, però vull dir que és un moment. Després, potser ve el Madrid, passen coses, perquè cada partit és diferent, i pot perdre. Però jo, per exemple, pensant en el partit de l'Atlético Madrid, la final de Copa, per exemple, amb la Real, encara que jo estic molt content per la Real, per l'Atlético Madrid era el partit.
3: Sí, sí.
0: No era el partit ahir, o abans ahir. Que també.
3: Però el partit... Tenies un títol que podies tancar la mà.
0: Si tu estàs jugant això, perquè Simeone a la Lliga està a 22 punts del Barça, i això és impossible en un club com el Madrid o el Barça, això seria terrible, encara que arribis a la final i perds la Copa, és a dir, i l'altre dia és el partit. Hi ha partits que són els partits. Recordes que a ti t'agrada quan parlo, aquest partit... Con los brazos abiertos.
1: Oh, me encanta. Esta frase me encanta.
0: Clar, doncs és això. La final de Copa per l'Atlético Madrid era el partit.
1: Més missatges al 606-32-72-11.
4: Buah, solo decirle al gran capitán que no tiene ni idea de lo que llegaron a hacer aquel 92 para los culés, lo que significó, porque, joder, con esta intro, tío, es imposible no aguantar las lágrimas, Se te eriza hasta el alma, macho. Increíble, tío. Lo que nos disteis, no sois conscientes. Vamos, vamos. Este es el principio de todo, nen. Gracias, Capi.
1: Se te eriza hasta el alma.
3: Fuisteis el principio
1: de todo.
3: No sois conscientes de lo que disteis.
0: Por eso, quan parlem de sentiment, no? Al final, el futbol ha de ser sentiment. Hi ha tantes coses ara fora de lo que és el futbol que són més, potser, mediàticament molt més importants que lo que realment passa al futbol. De l'analitzar...
5: No tengo ninguna...
0: Los partits, analitzar què ha passat, com ha passat, i per això jo estic molt feliç. Jo vaig dir ara en diferents postos que realment per mi el més important és com la gent m'estima, perquè vaig jugar només 9 anys al Barça.
1: Home, només.
0: No, però vull dir que però en la meva vida,
3: i quins 9 anys?
0: Ara,
3: 9 anys?
0: Cada any és com 10 ara. Del 60 per arriba cada any és com si tuviera 5 anys. No?
1: Mira com se ríes això.
0: O sea que lo del Barça de los 9 anys, cuando estás, parece mucho, pero cuando en la vida llegas a los 60, sí que dura mucho cada año.
1: Ay, Antomeana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que te hemos escuchado de fondo.
6: Presente. Buena tarde.
1: Aguántame, porque esto de la radio tiene esas descosas que aparecen en momentos donde no sabes si colocarlas o no, pero es obligatorio hacerlo.
3: Así que no hay duda.
1: Solo a modo de titular, ¿el ambiente en el vestuario qué?
6: Bien, gracias.
1: Inmejorable. Aguanta un momento, Antón, porfa. José Mari, gracias.
0: Muy bien.
1: Et quedo 15 punts. Fins ara.
7: ¿Qué te juga? Cadena Ser.
5: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
7: Tuya, tuya.
5: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
7: Sí, tu prima.
8: Pues sí, prima. El seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en HelloPrima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IBAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
9: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
10: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
9: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
10: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
11: Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós és una opció. Contractar l'alarma protegint és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. Toca el 2 i fes-ho tranquil. Amb protegim.cat, ara amb detecció preintrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.
12: Lents progressives perfectes? Existeixen. Descobreix Varilux XR sèries. Nitidesa instantània, fins i tot en moviment. Amb transicions fluides de prop a lluny. A vista òptica. Dissenyades amb intel·ligència artificial. Personalitzades per a gent real. Amb total garantia d'adaptació i el servei professional i proper de sempre. Vista òptica.
13: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
14: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a AXA.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a AXA.es.
15: Què t'hi jugues? Amb el sí que... I el flac.
1: Va crear un separador al programa on tu ets el protagonista amb aquella frase del...
16: Sempre surt la set aquí, eh?
1: T'hem d'agrair la campanya de màrqueting.
17: Clar, perquè, però, no, però és cert, els meus abogats i advocats que estem parlant sempre diuen abans que nosaltres la set ho treu.
15: Què t'hi jugues?
1: Interessant l'entrevista que vam fer en Josep Maria Bartomeu aquesta mateixa setmana, que teniu a la pàgina web de la cadena Ser i també a l'aplicació per a telèfons mòbils. Helena, qui se'n va gratis en una visita guiada a la Sagrada Família?
18: Doncs els guanyadors són l'Aaron Mir i el Roberto Bessique.
1: L'Aaron i Roberto se'n van a la Sagrada Família, visita guiada, i qui vulgui entrades per al concert de Iván Ferreiro... 933-44-1411, en breu el concurs Imbècil amb l'Edgarita, Iván Ferreiro, de gira, dijous 14 de maig està al Sant Jordi Club, entrades, si les voleu, 933-44-1411, per anar a veure Iván Ferreiro. I ja sabeu que, si voleu comprar un cotxe, a Mundiauto en podeu trobar, ens ho diu un oient.
19: Hola, bon dia, em dic Francesc. I venia a dir que en aquest programa esteu silenciant coses que són molt importants.
20: No.
19: I vinc aquí a posar-hi remei, perquè del dimecres 6 al diumenge 10 de maig ha arribat la fira anual del vehicle d'educació. Ha arribat el moment. A Mundiauto hi haurà més de 600 vehicles d'ocasió, seminous o quilòmetre zero de totes les games i marques. I a, això és a Mundiauto, al Prat de Llobregat, hombre, del 6 al 10 de maig. Que és una passada. I tu que ets del Prat, sí que ja saps del que parlo, eh? Més informació a mundiauto.com.
1: Jo sóc de Lleida, eh? Sóc de Lleida.
20: Va,
1: el Prat és d'adopció i carinyo de cor, per raons òbvies. Anton Meana, discúlpame, que te hemos hecho esperar.
20: No.
1: Y una persona ocupada como tú tiene cosas que hacer.
20: Estoy aquí en la gloria, en la radio, no te preocupes.
1: Me decías que el vestuario del Madrid, bien, gracias.
20: Sí, es que es un momento muy delicado y ayer, después de que los compañeros de Marca avanzaron una información que es cierta, hubo un encontronazo entre Valverde y Tchouaméni en el entrenamiento de ayer, hablabas con fuentes del club y también con el departamento de comunicación, que para mí es distinto, fuentes de las que tú te fías, que te cuentan lo que pasa, y luego la versión oficial que te da el departamento de comunicación, todos reconocían que había ocurrido el hecho que Marca avanza, un encontronazo fuerte entre Valverde y Tchouaméni, pero el Madrid como club dice que no hubo opción de llegar a las manos y que fue un pique de entrenamiento que terminó con un apretón de manos, que es algo que ocurre habitualmente en entrenamientos de equipo, y sí que nos dicen nuestras fuentes más fiables que no fue el mayor encontronazo de la historia, pero denota, ¿no?, el momento que vive el equipo, la tensión de semanas y semanas sin nada en juego, con la incertidumbre de quién va a ser el entrenador, con la confianza perdida en Arbeloa desde hace muchísimo tiempo y con jugadores en un momento pues muy tenso, y se ha abierto la veda de que se cuenten cosas que no salían. Primero fue ese encontronazo Rüdiger Carreras, ahora es este encontronazo Tchouaméni Valverde, y como diría el refranero español, y lo que te rondaré, Morena.
1: Ayer en El Larguero te escuchamos con Manu Carreño, con Javier Raez, hablando sobre el banquillo del Madrid, y cada vez parece más claro que el entrenador será José Mourinho.
20: Para mí, cada día es más claro. La información que nosotros manejamos es que las conversaciones que mantiene el club en la búsqueda de entrenador apuntan a Mourinho, que hay que hablar, evidentemente, con el portugués de su contrato, de su cuerpo técnico, pero la opción José Mourinho es la uno para que dirija al Madrid la temporada que viene. Y es muy importante lo que pase en el Clásico, no porque el desenlace vaya a cambiar, pero el Madrid es un club que funciona mucho por impulsos, y si tú vas a Barcelona y ganas, es distinta la semana a si tú vas y pierdes el Clásico y de paso pierdes la Liga. Yo creo que eso va a acelerar anuncios de salida de un entrenador, llegada de otro. Yo sigo insistiendo en que va a haber un cambio en la estructura deportiva, como ya contamos en su día en El Larguero, que va a haber cambios en la dirección deportiva, en la secretaría técnica, como lo quiera llamar el Madrid. Los contactos con Kroos se mantienen para que forme parte de la estructura deportiva. No queda claro cuál va a ser el cargo, y como encima Kroos no tiene entorno, no le puedes preguntar a Kroos porque se blinda al 100% con la prensa. Desconocemos qué papel le van a dar a Kroos, pero el Madrid es muy optimista con que Kroos entre en el organigrama del club en las próximas semanas, y creo que eso, entre los que no van a renovar, el cambio de entrenador y la posible llegada de Kroos, el Madrid va a hacer anuncios en cuanto pierda la Liga para intentar compensar el golpe de un año más en blanco.
7: Doncs, Jordi, ¿cómo están las cosas? Una consulta, si es puede responder. ¿Mourinho es por convencimiento o por descarte?
20: No la puedo responder porque no lo sé. Yo creo que si hubiera entrenadores en el mercado que convencieran y que se pudieran incorporar ya, Mourinho no sería el primero. Digo esto porque en febrero no era el primero. En febrero, que igual albergaba alguna esperanza de que lo de Arbeloa saliera bien, cuando el Madrid se mira al Benfica, lo que salía del club es que Mourinho ya estaba a otra cosa y que no iba a ser Mourinho, y ahora se ha convertido en la primera opción. También es verdad que, más allá de los encontronazos que tuvo gran parte del vestuario, Valverde, Bellingham, Vinicius, con Xabi Alonso, el ambiente era en contra del entrenador, de esos jugadores. Pero cuando llegó Arbeloa era como que se había destensado el vestuario. Ahora yo percibo tal desgobierno dentro de ese vestuario que puedo llegar a entender que piensen que hace falta Mourinho con un silbato para ponerles firmes. Yo creo que el principal cambio por el que Mourinho es una opción real de dirigir al Madrid es porque no saben cómo poner freno a lo que pasa en ese vestuario. Que ya se lo adelantó Xabi Alonso. Es una frase que el entorno de Xabi Alonso deslizó después de su despido. Que Xabi le comunica al Madrid el día del despido: le estáis dando demasiado poder a los jugadores y eso no es bueno. Y va a terminar estallando. Pues ha estallado, y ahora mismo estamos pendientes, por cierto, de las pruebas a Mbappé. Las pruebas a Mbappé. O sea, bueno. Pues eso, estamos esperando a las pruebas a Mbappé. Pues es que, claro, es que la prueba a Mbappé es muy sencilla. Mbappé, ¿te duele o no te duele? ¿Te sigue doliendo?
1: Claro, porque es una sobrecarga, ¿no? Sí. No tiene lesión.
20: Claro, es que no tiene mucho más, quiero decir. Si sigues sobrecargado 10 días después, pues tenemos un problema. Si sigues sobrecargado, tenemos un problema. Entonces, estamos esperando a las pruebas a Mbappé, vamos a llamarlo así, y si puede jugar el partido del domingo, y luego si lo quiere jugar, y luego si el entrenador quiere que lo juegue. La verdad que es todo muy entretenido, y no es el mejor momento de la historia para viajar al Camp Nou a medirse al Barça.
1: Diumenge, Clàssic, a partir de les 9, al Carrusel i al Que t'hi jugues, Barça. Anton, un abrazo fuerte, te escuchamos en El Larguero.
20: Un abrazo, hasta luego.
1: Que vaya bien. Així respira l'actualitat del Madrid. És la 1:43, ja està per aquí de Tegarita.
16: Imbècil.
1: S'ha escoltat?
16: Sí, sí, sí. L'imbècil, no? El concurs imbècil fem.
1: Ara s'escolta millor, que sí, Willy. Ah, sí. És que tinc la vida fina.
21: Què t'hi jugues? Amb el Sique i el Flaqui.
22: I hola, Xavi. Xavi Saixó, Ràdio Barcelona, en directe pel Què t'hi jugues. Benvingut, novament, al Palau.
23: Xavi, content de veure't. Bona gent per aquí encara. Estic molt content de veure't.
21: Què t'hi jugues?
1: El Xavi... Pasqual, content de veure el Xavi Saixó. Aquí ara escoltarem perquè està en protagonista d'hoquei patins. Avui el Barça juga quarts de final de la Copa d'Europa, de la Champions. Saixó?
22: Aquí estem, amb el capità, amb el
1: Sergi Fernández. L'has enxampat ràpid, el micròfon.
22: Sergi, què tal? Com estem?
24: Hola, què tal, Xavi?
22: Escolta, no falta dir-ho, una final a 8 molt, molt especial per tu, no?
24: Sí, la veritat és que sí. Tenc una etapa aquí en el club i... quina millor manera seria doncs, poder guanyar-la. És que la gesta és gran, és segurament una de les finals, i aquest any és més igualades dels últims anys, on els 8 equips que hi ha podrien guanyar la Champions tranquil·lament. I anem amb el cap posat en dijous, amb el rival que és l'Sporting, a donar-ho tot i a intentar... doncs, que si fem les coses com les podem fer, crec que tenim moltes opcions de passar aquestes semifinals.
22: Ells són un molt bon equip, però vosaltres sou el Barça. És a dir, per tant, estem aquí amb un 50-50, no?
24: Jo sempre ho poso. El millor equip que hi ha a la Final Eight, sempre ho he dit, per mi és el Barça, és el meu equip. Defensaré aquest escut contra tot i contra tot, sempre, i crec amb les nostres possibilitats. Però sí que és veritat que els altres equips doncs, tenen bones plantilles, llargues, amb molts jugadors, amb bons porters, amb bons entrenadors, i serà difícil. Anirem allà amb tota la confiança del món, a deixar-ho tot a la pista, a intentar doncs, que el nom del nostre club es vegi a l'esforç, no? I intentar doncs, passar aquest primer quart de final, que ens donaria opció a semifinals, que ja estaríem només a un passet d'arribar doncs, a la final, que és el que volem arribar.
22: Com arribeu? Ha sigut una temporada que hi ha hagut una mica de tot i tal, però bueno, ara arriba l'hora de la veritat. Com creus tu que arriba l'equip?
24: Bé, ha sigut temporada on a principi vam tenir un Mundial de Clubs, on vam anar, que no vam tenir temps de preparació amb el nou staff, nous entrenadors, crec que vam donar un nivell molt alt, se'ns va escapar el títol per minutets, una pròrroga, doncs al final, a vegades les finals són injustes, jo per mi aquella ens mereixia més guanyar nosaltres, però vam aprendre, vam treballar, vam seguir doncs la temporada una mica també irregular en algun moment a Lliga, sobretot Copa del Rei són competicions curtes on poden passar, i ara crec que estem en un bon moment, portem sembla, són 4 o 5 partits seguits guanyats, amb una bona dinàmica, treballant molt enfocats en aquest partit de dijous, i amb ganes de que comenci ja a pitir l'àrbit i intentar doncs, assolir aquest primer objectiu, que és guanyar dijous.
22: Explica'ns una mica, perquè jo crec que hi ha una barreja entre voler gaudir, disfrutar d'una final fort i després la pressió, la competitivitat i tal. Això com creus que ho portaràs, bé o què?
24: Jo crec que bé. Jo, al final, lo de
22: ja estàs acostumat.
24: Sí, és el que t'ha de dir. La pressió, em portes tants anys aquí... La notes perquè la notes, però sí, jo sempre ho he dit, al final els jugadors que estem al Barça, sobretot quan ja portes molts anys, t'adaptes, t'acostumes i t'agrada aquesta pressió, no crec que sigui dolenta. I el de disfrutar, bueno, segurament hi pensaré més quan acabi el partit, quan acabi el campionat, o inclús quan et retiris, perquè a vegades parlant amb l'Aitor ho dèiem, i en el moment que estàs jugant és difícil pensar en aquestes coses, perquè estàs molt atent a tots els inputs que tens dintre pista. Però bueno, ara si penso una miqueta, doncs intentaré disfrutar al màxim dels partits que em queden i doncs, a final de temporada decidir veure què fer.
22: Si tanques els ulls, somies amb aquella copa aixecada o què?
24: Sí, inclús venen els meus fills, és final especial, al final podran venir a veure els partits i m'encantaria, sí, seria un somni. El pas que al final aquestes partits es decideixen per tants petits detalls que tot no ho podem controlar, crec que hem fet la feina molt bé, l'estaf ens ha intentat doncs, preparar de la millor de les maneres, els jugadors hem treballat el màxim físicament que hem pogut, i ara doncs, si tenim sort hi ha el puntet de sort aquell que també es busca, però ho intentarem i que tinguem que ens acompanyi una miqueta.
22: Sí, per últim, ja ho parlarem amb tranquil·litat, temps hi haurà, però jota, el dia que marxis, aquell mur i gorrola Xenxo, hòstia, el trobarem a faltar, perquè això és com si posessis una paret allà, Bueno, venen bons porters, és evident, però jo crec que aquí al Palau la gent se'n recordarà molt de temps.
24: La veritat que sí, Carles és un porteràs, el que vingui a suplir-me serà també un gran porter I bueno, al final tot són etapes, jo a vegades miro cap a dalt, veig en Pana, veig a l'Aitor allà, el recordo, he passat molts anys amb ells compartint pista. Bueno, el consell que em donen és disfruta tot el que puguis, disfruta dels moments d'equip més que de guanyar títols o perdre'ls, dels moments d'equip, de viatges, perquè és el que se'n recordarà i marxaré doncs tranquil, content i agraït a aquest club que tant m'ha donat.
22: Sergi, molta sort, tant de bo la propera vegada que parlem sigui amb la copa a les mans. Eh?
24: Ojalà, moltes gràcies, Xavi.
1: Avui a les 8, quarts de final, Barça Sporting de Portugal.

0: Ja tenim el Toni i el Carlos preparats per al concurs imbècil amb l'Edgarita. En joc, dues entrades pel concert d'Ivan Ferreiro. Dijous, 14 de maig, al Sant Jordi Club. Però abans, acaba de parlar el teu capità.
1: Sí.
0: Puado.
1: I què ha dit?
0: Això. Escoltem,
2: sí,
0: Puado.
2: Bueno, és que des de fora es passa molt pitjor que jugant. Clar que sí, a més partits que jo crec que hem merescut una mica més punts, però bueno, al final la situació és aquesta, l'hem d'afrontar amb valentia. Crec que tot l'equip, l'staff i inclús la gent som conscients de la situació en la que estem ara mateix i hem de ser en aquest moment un equip unit per treure aquesta situació que va endavant. El que volem és que l'Espanyol segueixi a primera divisió, primer els jugadors, perquè és molt important per a un jugador estar a primera divisió, et quedis, marxis o passi el que passi, i el club ha d'estar a primera divisió perquè és un club de primera divisió, però repeteixo, això s'ha de transmetre al camp i que es demostri.
1: Mira, no, em sembla bé el que digui, que qualsevol jugador, es quedi o no, ha de lluitar, perquè no és el mateix estar a primera divisió que a segona.
0: De fet, el projecte Monchi passa perquè l'Espanyol es quedi a primera.
1: Llavors, bueno, ja saps que jo, em sap greu, però jo era molt de garagarza, o sigui, per la malaltia aquesta ens ha deixat una mica els que confiem en ell, i que, de fet, des que va passar això, va anar tot cap avall, i les hienes van aprofitar per... Bueno, va, fem el concurs, imbècil.
0: No, m'estava agradant, M'estava agradant cap on anava el tema.
1: Sí, perquè quan una persona està convalescent, jo crec que no és el moment de parlar de substituts, ni de si ho ha fet bé o ho ha fet malament, i més si no tens ni idea de futbol. O sigui que... Bueno, paro ja o no?
0: T'han de portar les tertúlies de l'Espanyol, Flaqui?
1: No hi ha cap persona que sigui més malalt que jo de l'Espanyol.
0: Ja però... ho sé, si veus tots els partits, fins i tot del futbol base.
1: Conec tots els jugadors del futbol base des de l'Alaví, o sigui que... I el del Barça i el del Madrid, que és el pitjor.
0: Toni, què tal? Com estàs?
3: Bé, i tu?
0: Fantàstic. Sí. Passa una estona de ràdio. Espero que amb bona companyia.
3: Ha anat bé el viatge a Mònaco, no?
0: Ha anat bé, sí, ha anat bé. Ha estat profitós. Sí, ha estat profitós. M'he creuat molts Porsches, Aston Martins, Rolls Royce... Però bé. Carlos, com va?
4: Bon dia, sí, què tal?
0: Des d'on ens escoltes tu, Carlos?
4: Jo soc de Castelldefels, ara mateix us escolto des d'aquí, a Molins de Rei.
0: Des de Castelldefels i Molins de Rei. I tu, Toni, que no t'ho he preguntat?
5: Jo estic a les Franqueses.
0: El poble de Sergi Barjuan.
1: Bon lloc.
5: Sí.
1: Vale, comencem, no? Primera pregunta pel Toni, ja sabeu com funciona. Parlem de Robbie Fowler.
6: Home!
1: Robbie Fowler, faig la primera pregunta ja directament, perquè si no el sí que farà spoiler perquè li agrada molt el personatge, ja ho sé. Vale. Toni, Robbie Fowler va marcar un gol molt important en el derbi contra l'Everton. Com ho va celebrar? A, fent com si fos un gos pixant aixecant la pota. B, fent que esnifava una ratlla de coca. C, ensenyant el cul a l'afició de l'Everton. O D, va fer un guaranà.
6: Això és molt friqui, eh?
1: Toni.
5: La primera... Va, la primera.
6: Va fer el gos pixant aixecant la porta.
1: No, això va ser el jugador del València, crec que Leandro.
0: Sí. Leandro, sí, senyor.
1: No, la correcta era la B. L'afició de l'Everton sempre estava dient que Fowler era un cocainòman i Robbie va explicar després del partit que fins i tot un cocainòman podia marcar a l'Everton i va dir que mai havia après res d'això, al qual sí, una miqueta, ¿vale? Però
0: després del partit, jo recordava la celebració, es pot recuperar a YouTube, sí. Però després va dir que fins i tot un cocainòman podia marcar un gol a l'Everton.
1: Després amb una entrevista.
0: Per arreglar-ho. Boníssim.
1: És que era molt gran aquest tio. Sí. I va fotre una de gols increïble. Més de 30 gols a les seves tres primeres temporades. O sigui que...
6: Era molt bo, molt gran, no ho sé.
1: Anem amb el Carlos. Primera pregunta per tu. Una també de celebracions, perquè quan encara no estava gaire vist, el jugador de l'Everton va celebrar un gol mostrant una samarreta que portava sota l'oficial. ¿Vale? A qui anava dirigit aquest missatge? A, als seguidors de la grada Cop, la més famosa d'Anfield. B, a la seva mare per haver lluitat tant per ell. C, als estibadors de Liverpool. O D, a Toñín el Torero.
6: Carlos.
4: Agafaré la C, estibadors de Liverpool. Em sona vagament.
1: No, sí, era la C. La veritat és que era un homenatge que havien de fer tots els jugadors a l'acabar el partit, però Fowler no va poder esperar i quan va marcar el gol al minut 70 va mostrar el seu recolzament als estibadors del port de Mersey, fins i tot als seus enemics de l'Everton el van felicitar i la UEFA també, que li va fotre una multa de 2.000 francs suïssos.
0: 2.000 francs suïssos?
1: Sí, m'encanta quan fotien les multes en...
6: Una salut pel Carlos, molt ràpid. Hem explicat el regal de consolació?
1: Ah, no, no, perdona, el regal de consolació és un marcador de pàgines oficial de Ràdio Barcelona de l'any...
6: no sé. Quines coses que fèiem de màrqueting, no?
1: Sí, no sé. És una merda. Una merda tan gran.
6: I segona, qui és el comodí imbècil avui?
1: El comodí imbècil ets tu.
6: Ah, jo?
1: Sí, el comodí imbècil.
7: Sí, perquè jo la setmana passada...
6: No, i a part tu estaves entrevistant un de l'hoquei, o sigui que... No podies estar aquí, Seixó, però bueno, ja està. Seixó està aquí, vale? La màgia de la ràdio.
1: Jo crec que es mereix el comodí imbècil. Jo crec que Seixó avui, com a mínim,
7: apunta Cazorla, ja són tres.
1: aviam si penjarem la samarreta del Seixó.
0: Quants anys portes a la ràdio, Xavi?
7: Deixeu-m'ho córrer.
1: José María García.
0: Després de 40 anys i 40.000 vacunes,
6: hem venut una entrevista com un rigorós directe.
1: Fins i tot jo havia sentit la veu del Seixó i encara he dit, no, tu, Flaqui,
0: has intentat dissimular.
6: Sí, sí. 1-0 guanya el Carlos. Toni, va per tu aquesta.
1: Va, vinga, Toni. No només va fer coses que feien gràcia al Fowler, perquè si no, no estaria el concurs imbècil. Una vegada es va liar cop de punys amb el seu company Neil Ruddock. Per quin motiu? A, li va ratllar unes sabates. B, li va escopir a la seva ampolla d'aigua. C, li va agafar el cotxe sense permís. O D, li va obligar a veure l'Arsenal Atlètic de Madrid de l'altre dia.
5: L'última no, eh?
1: No?
5: A veure, torna a repetir la primera, la segona.
1: Li va ratllar les sabates, li va escopir la seva ampolla d'aigua, li va agafar el cotxe sense permís.
5: La.
6: Li va ratllar unes sabates.
1: Molt bé, Toni.
0: Sí, molt bé.
1: S'havia comprat unes sabates de Gucci que eren uns 300 pounds, que ara serien uns 600 euros amb el pas del temps i amb el canvi. Jo crec que uns 600 euros.
6: Li
1: va ratllar. Punyalades entre coleguilles. Li va ratllar les sabates.
6: Vinga, ràpid, que se'ns va el programa.
1: Vale. El davanter del Liverpool també va ser famós per un penal. Què va passar? A, que va tirar el penal de Rabona. B, van fer-li penal i va dir-li a l'àrbitre que no era. C, va agafar-se del coll amb McManaman perquè tots dos volien tirar el penal. O D, penalti per al Real Madrid.
6: Carlos.
4: Em sona vagament la B.
6: La B.
0: Sí. Molt bé, Carlos. Carlos és un expert en Robbie Fowler.
1: És un Fowler. I el porter era David Seaman, que és més conegut per Tau Pai Pai, sí. I el que es van passar el gol de Najim. I va xiular el penal i Fowler li va dir que no era penal i el va fallar volent, o sigui que fair play.
0: De moment 2-1 guanya el Carlos.
6: Sí, senyor.
1: Última pregunta. Existeix una llegenda del Liverpool que diu que els jugadors jugaven en un lloc, o sigui, a un lloc enmig del partit. Quin era aquest lloc? A, el lloc del pound. B, el lloc de la mitxeta. C, el lloc del córner. O D, el lloc de la galeta. I no ho busqueu perquè sí que ho va buscar Google i
0: no
1: es porta
0: una vegada. No me'n recordo.
6: Toni, és per tu.
0: Vaig a tornar a buscar.
6: No cal.
1: Busca.
5: Doncs aquesta vegada la tercera.
1: La tercera, el joc del córner.
8: Este dia està fet.
1: No! Era el joc del pound. S'anaven passant durant el partit un pound entre... I quan xiulava l'àrbitre, qui tingués el pound pagava totes les birres de la nit.
6: Ostres! Sí,
1: vale,
6: Carlos ja ha guanyat, però si vol mostrar la seva habilitat i ciència amb el fowlerisme, doncs bueno, pot fer un 3-3.
4: Em planto aquí, sí, Lluís,
6: per què? Em planto. No, bueno,
1: es planta.
6: No, explica-la, no?
1: Va, Fowler, que tenia un amic inseparable al qui... O sigui, el van acusar de fer un munt d'orgies, com sempre, banyades en alcohol, i que Fowler va dir textualment que només algunes coses són certes.
6: Només algunes, vaja.
1: Qui era aquest company que ho va negar? A veure. Bruce Grobelar, mític. B, Steve McManaman. C, Ian Rush. O D, Neymar Jr. Hòstia,
4: era contemporani amb McManaman, sí. Però... Vinga, va, quan va jugar al Madrid segurament era un putero.
6: Hòstia!
1: Doncs et diré una cosa... Era la B. Jo, això que quedi clar, que jo no ho he dit. Però sí, era que, com deies, va ser jugador del Real Madrid i es veu que quedaven després dels partits i amb més gent i s'hi valia tot.
0: Ha dit un rumbero. Un rumbero.
4: Un rumbero.
1: Bueno, és que jo crec que tothom ha sentit... Ningú ha fet servir el comodí de l'imbècil. Brasil avui. No,
6: podríem, però, sí, podríem haver estalviat aquell moment, però ha sigut un gran moment de ràdio. Sí,
1: sí, sí. A mi m'ha encantat.
8: Una abraçada al taxista.
0: Carlos, te'n vas a Ivan Ferreiro.
4: Ole, ole.
0: La gira es diu Hoy por Ayer, 35è aniversari. Des de Pirates fins avui. Al Sant Jordi Club.
1: Ivan Ferreiro.
0: Dijous 14 de maig. Gràcies per escoltar-nos, Carlos.
1: Un apunt ràpid. Ivan Ferreiro fa poc a una entrevista va dir: jo sóc un imbècil i els meus amics ja ho saben, però els fans no i em demanen fotos. Sí, sí.
0: O sigui, podria padrinar aquest concurs.
1: Per això dic, avui concurs imbècil, més imbècil que mai.
6: I el Toni s'emporta...
1: El Toni s'emporta el marcapàgines.
0: Per cert, tenim aquí la samarreta d'en Sufati. No ens oblidem, quan el Bermúdez tingui ja recopilats tots els missatges que hem rebut al WhatsApp del Que t'hi jugues, i fem el sorteig.
6: Molt bé.
0: D'acord?
6: Haureu de tenir un puntet de paciència.
0: Gràcies per escoltar-nos. Més esports a la graderia del balcó amb el Joan Tejedor, també al Larguero, amb Manu Carreño.
6: I al Carrusel, que avui juga al Rayo.
0: Cert, es pot classificar per a la final de la Conference. Tant de bo sigui així, m'encantaria. Tu?
6: Una gran història seria.
0: Ha d'aguantar almenys un 1-0 de l'anada contra l'Estrasburg.
6: I diumenge, adeu. Clàssic. I divendres que t'hi jugues. I...
7: una ressalta taxista que m'ha portat ràpid.
6: Sí, però
7: no
6: és molt ràpid,
7: 180.
6: No, però bo, eh? El taxista bo, molt bo, eh?
0: És que els taxistes són molt bons.
6: Sí, molt bons.
0: Sobretot els que escolten el Que t'hi jugues.
6: Efectivament.
0: Adéu. Adéu.

0: I la nova temporada de l'Auditori comptarà amb quasi 500 concerts i més de 40 estrenes.
1: Serà la primera amb Víctor Medem com a director d'una institució aposta per recuperar clàssics i descobrir nous formats.
0: Guillem Medina.
2: La programació inclou la nova gira de concerts de l'OBC que comptaran amb un nou repertori de músics com Rachmaninoff o Beethoven. El nou director, Víctor Medem, ha destacat la importància d'arribar a un públic de diferents generacions.
3: Volem fomentar també l'accés intergeneracional, aquesta idea de que els adults, diguem-ne, els que van tota la vida, els abonats de l'OBC, puguin gaudir de l'orquestra juntament amb les noves generacions, els seus fills, els seus nets.
2: El Museu de la Música també ha presentat el seu nou cartell que inclourà mostres de figures reconegudes com Pau Casals, Ricard Vinyes o Antoni Gaudí.
0: I a Ser Catalunya, avui estem d'enhorabona.
4: El podcast guanyador del Sonor de Ficció sona així.
5: Emergències, digui.
6: Un fort aplaudiment per No Pengis. Volem pujar a recollir.
0: Doncs perquè una periodista d'aquesta casa, la Laura Estrada, ha guanyat el Premi Sonor al millor podcast de ficció amb No Pengis, un projecte que ha fet al costat de Pablo Sánchez durant molts anys també, realitzador d'aquesta casa, de l'Aquí Catalunya, però també de l'Aquí Cuní.
7: És meravellós poder experiència amb tantíssima gent, veure com tantíssima gent s'involucra, i la ràdio és màgica perquè es pot fer fàcil. La ràdio és màgica perquè es pot fer amb pocs recursos i es pot fer a qualsevol lloc. Però que bonic és poder fer la ràdio amb gent, poder-la compartir. Així que aquest premi és per tota aquesta gent que hi ha darrere de No Pengis.
0: Doncs des d'aquí, felicitats a tots dos. Un que va passar per l'Aquí Catalunya i un altre que encara hi és. Saludem així a la Marina. Marina, què tal? Bon dia.
8: Llagrimeta, moment llagrimeta.
0: Home,
8: estem
0: i
8: molt
0: tant
8: contents,
0: que sí.
8: Contents i orgullosos. Avui mira, parlarem de l'antivirus, òbviament, de si és possible o no obligar aquests passatgers a estar aïllats, els que arribin del creuer, sense que tinguin símptomes. En parlarem amb juristes, amb epidemiòlegs, amb experts en salut pública. Tot això serà en el tram informatiu. Vindrà també el Pedrós a parlar d'homeopatia. Saps que Sanitat ha dit que no està gaire clar que funcioni. I vindrà el Salvans de Fotogrames amb les estrenes de cinema. I respondrem a partir de les 10 a la pregunta. Es pot ser o no es pot ser amic d'un ex?
0: Això, quin meló.
8: Vosaltres
0: quin
8: meló com ho veieu?
0: Jo crec... Depèn com acabis, no? Una
8: sí,
0: mica.
8: Ai, mira, aquí, l'equidistant. Gisela, l'equidistant.
1: Jo crec que és molt, molt difícil.
8: Volem escoltar els nostres oients. Ho poden compartir a través de les xarxes de l'Aquí Catalunya o trucant al 93-344-1411 i parlarem amb la Lorena...
0: I tu què hi dius? Que tu no t'has pronunciat?
8: Jo sí, jo sempre dic que sí. En parlarem amb la Lorena Vázquez, amb la Imma Sust i amb l'Edgarita.
0: Doncs molt bé, ben atents estarem al programa. Que vagi molt bé, Marina. I ja sabem que a partir d'aquesta hora comença la doble programació. L'Aquí Catalunya, Ser Catalunya i l'Hoy por Hoy a la cadena Ser.
9: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
10: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, aquest és un dels sons d'aquest divendres.
2: Això passa no només amb patògens, amb bitxos clàssics com la clamídia, sinó amb bitxos que potser abans no eren tan freqüents amb joves, com pot ser la gonorrea, que és un tema a tenir en compte, entre altres coses, perquè sabeu que hi ha un tema de resistències importants.
1: És Jordi Casabona, representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les infeccions de transmissió sexual. Explica les causes que han portat a la Generalitat a incloure...

0: farà amb un doble abordatge, d'una banda reforçant el paper de metges i infermeres de pediatria, d'atenció primària, i de l'altra a les escoles. Susana Ruiz.
1: Els pediatres incorporaran a les revisions dels 12 i dels 14 anys elements referents a les relacions afectives i sexuals de forma sistemàtica. Rafael Ruiz és director estratègic d'atenció primària.
2: Hem incorporat unes figures imprescindibles, que són els pediatres i les infermeres de pediatria, per abordar aquesta visió de la prevenció i de la promoció de la salut ja des de edats més tempranes, diguem, als 12 anys, i això és un canvi inicial. No?
1: A més, Salut i Educació estan treballant per incorporar formació en salut sexual dins del currículum escolar per anar més enllà dels tallers o activitats puntuals que es fan actualment.
0: Des de fa gairebé 10 anys a Catalunya, les ITS estan augmentant en tots els grups d'edat, sexe i orientació sexual, i ja no són exclusius de col·lectius concrets. Sergi López, bon dia.
3: Bon dia, Gisela.
0: Els sindicats de mestres denuncien que dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de preparació de les vagues previstes per les pròximes dues setmanes.
3: Els fets, segons que ha avançat la directa i ha confirmat la SER, es van produir dimecres a la tarda en l'Institut Pau Clarís de Barcelona. Va ser durant una assemblea de docents a diferents escoles de la ciutat i del barcelonès. Dues dones prenien notes, però no intervenien en el debat. Com que la resta de participants no les coneixien, els van preguntar a quin centre provenien. Les dues dones van donar explicacions poc concretes i van marxar.
0: Davant d'això, els sindicats educatius acusen el govern d'haver traspassat una línia molt perillosa i d'intentar vulnerar el dret de protesta dels docents.
3: I l'oposició política ha exigit les compareixences de les conselleres d'Educació i d'Interior arran de la infiltració policial denunciada pels sindicats.
0: Mentrestant, els Mossos volen donar per tancada la crisi d'alarma després del crim d'Esplugues de Llobregat fa quasi una setmana. Asseguren que va ser un crim per atzar i es comprometen a millorar la comunicació en casos així per evitar la desinformació i la sensació d'inseguretat. Andrea Villòria.
4: Els comandaments de Mossos repeteixen que aquesta ha estat una setmana tràgica que ha elevat la por arran de notícies falses i d'un crim fatal del que qualsevol podria haver-ne estat víctima.
5: El d'Esplugues ha sigut brutal, ha sigut d'aquests a l'atzar, podria haver passat a qualsevol. Això ha commocionat la societat, però s'ha hagut molta desinformació.
4: És el cap d'investigació dels Mossos, el comissari Ramon Chacón. A Interior els preocupa aquesta percepció negativa. Per això, a més de millorar la seguretat, volen centrar-se també en la comunicació.
6: Treballarem activament per revertir la percepció d'inseguretat que no volem ignorar ni minimitzar.
4: Paraules del director de la policia, Josep Lluís Trapero.
0: La policia catalana insisteix que les dades delinqüencials són més bones que mai i que si hi ha un autèntic repte de seguretat, Andrea, és el de la presència del crim organitzat internacional a Catalunya.
4: Exacte, és el que provoca també la guerra de clans i màfies internacionals amb tirotejos a plena llum del dia a Barcelona.
5: Que tenen uns problemes entre les seves bandes que es maten i arriben a Catalunya i amb això no podem fer res. És la globalització que acaba amb un efecte aquí.
4: El cap d'investigació dels Mossos assegura que segueixen posant-hi tot l'esforç i com a resultat treu pit de la reducció dels delictes. Per homicidis. Cauen els robatoris a les cases, s'estabilitzen les agressions sexuals després d'anys disparades i es redueix a més de la meitat la cocaïna que entra pel port de Barcelona mentre, en canvi, pugen les detencions de narcotraficants.
0: L'augment de 25 minuts del temps de viatge d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid s'allargarà més del previst, segons ha pogut saber la SER. La durada extraordinària imposada per Adif s'havia planificat fins a finals d'aquest any.
3: Ara el sector de les operadores ja assumeix que els augments continuaran vigents. De fet, algunes fonts asseguren que aquests 25 minuts extra es mantindran sine die. Fonts d'Adif reconeixen que la línia continuarà amb els horaris afectats, però ho atribueixen al context d'obra, ja que la millora de la línia per augmentar la velocitat a 350 km per hora s'ha avançat a 2027. Aquestes actuacions es faran mentre es manté el servei amb més limitacions de velocitat.
0: Precisament, Ouigo ha anunciat que en motiu del 5è aniversari a Espanya oferirà 5.000 bitllets a 5 euros.
3: L'oferta estarà disponible el pròxim 11 de maig o fins a exhaurir assistències i permetrà comprar bitllets per viatjar fins al 12 de desembre de 2026.
0: I Catalunya ha presentat una candidatura conjunta per acollir l'any 2029 a Barcelona l'International Astronautical Congress, el congrés més important del món en l'àmbit espacial.
3: La proposta temàtica barreja la tecnologia espacial, la transformació digital i la lluita contra la crisi climàtica. Barcelona competirà amb les candidatures de Houston, als Estats Units, Ginebra, a Suïssa i Mascat, a l'Oman.
0: Que quan diem espacial és de l'espai.
3: Sí, sí, no que sigui especial perquè no sigui norma.
0: Exacte. I el Tour de França ha acceptat retallar 16 quilòmetres una de les seves etapes a Catalunya per la pesta porcina africana. Ja no passarà per Collserola.

0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és divendres, és 8 de maig, aquest és un dels sons del dia.
2: Seria un escàndol que el papa vagi a les institucions on s'encobreixen abusos i en Catalunya no reuneixi amb les víctimes de pederàstia.
3: Aquestes visites més privades, el papa les contemple, però no es fan públiques, sinó després. Però està contemplat que el papa pugui rebre a més gent de la que apareix en el programa.
1: És Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos per part d'un monjo a Montserrat i l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. No es descarta una trobada entre el pontífex i les víctimes. Dia rere dia anem coneixent més detalls de l'estada de Lleó XIV a Catalunya, una estada que commemorarà el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i justament per aquest any Gaudí, avui l'Hoy por Hoy amb l'Àngels Barceló es fa des de la Pedrera. És el principal titular del dia, n'hi ha d'altres, però abans els tres imprescindibles. I el primer d'ells és el trànsit.
4: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
1: Avui amb el Sergi López.
5: Doncs sí, avui no tenim tant de trànsit com altres dies. Les rondes registren, això sí, a la ronda de dalt 6 quilòmetres de retenció en Sant Santí i Llobregat, però en general les entrades i sortides de Barcelona estan menys carregades que altres dies. Hi ha un incident per una avaria a la 2 en sentit Lleida a Sant Vicenç dels Horts. Relar-se.
4: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
1: El segon imprescindible és el transport públic i el tercer el temps. Jordi Carbó, bon dia.
6: Bon dia. Temps assolellat durant el matí. Al llarg de la tarda els núvols aniran a més amb xàfecs que afectaran sobretot el prelitoral, a l'interior i als Pirineus. No generals, però allà on descarreguin ho faran amb intensitat. La pròxima mitjanit també tindrem alguns xàfecs intensos a prop de la costa. I la temperatura semblant a la d'ahir, ara 14 graus a Barcelona i Tarragona, 10 a Lleida i Girona, màximes properes als 20 graus a la major part de Catalunya. A la tarda, amb vent moderat, que farà augmentar la sensació d'ambient fresc. El cap de setmana, demà, sobretot durant la tarda, tempestes a pràcticament tot Catalunya, diumenge més sol amb temperatures més altes.
0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: L'arcabisbat de Barcelona ha obert la porta que el papa Lleó XIV es trobi amb les víctimes de pederàstia de l'Església catalana. Una reunió que podria produir-se durant la visita a Catalunya el mes de juny. Les víctimes han demanat fer aquesta trobada com un acte de reparació i l'Església no s'ha tancat en banda. Martí Oliver.
7: Hurtado va criticar que l'agenda de Lleó XIV no s'hagués trobat un forat per reunir-se amb ells i també que el pontífex visités Montserrat quan és una de les congregacions més esquitxades per denúncies d'abusos. I el cap de l'Església catalana, Joan Josep Omella, ha respost a les víctimes.
2: Seria un escàndol que el papa vagi a les institucions on s'encobreixen abusos i en Catalunya no reuneixi amb les víctimes de pederàstia.
3: Aquestes visites més privades, el papa les contemple, però no es fan públiques, sinó després. Però està contemplat que el papa pugui rebre a més gent de la que apareix en el programa.
7: L'arcabisbat de Barcelona, que és qui organitza la visita, assegura que de moment no han rebut cap petició.
1: Gràcies, Martí. D'aquesta visita n'anem sabent més coses. Per començar, que a partir d'avui, a les 7 de la tarda, es poden demanar ja les invitacions per poder accedir a l'acte multitudinari que el papa farà a l'estadi Lluís Companys.

0: hi podríem sentir, i podrem sentir, de fet, Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat, que ja han confirmat la seva assistència, acte per 35.000 persones, que serà gratuït, i que per accedir-hi només cal inscriure's al web Alça la Mirada. La meitat de les entrades són per la comunitat religiosa, parròquies i escoles cristianes. L'altra meitat pel públic en general. El papa arribarà a les 8, però s'hi podrà entrar a partir de les 4.
1: I durant la visita també podrem veure el famós papa mòbil que farà servir per arribar a la Sagrada Família.
0: Entrarà a la Basílica pel carrer Sardenya. Tots els qui vulguin seguir la visita podran fer-ho a través de les pantalles gegants que s'instal·laran a l'exterior. I tot i que encara no se sap on ni quantes, és possible que també hi hagi pantalles gegants en altres punts de la ciutat.

0: Hoy por hoy Catalunya.
1: Però més enllà de la visita del papa hi ha més coses. Entre ells parlem de que l'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat la mare del nadó de només un mes i mig que va ingressar a l'Hospital Vall d'Hebron amb signes de maltractament habitual i indicis d'una possible agressió sexual.
2: El tribunal ho ha decidit després de concloure que no hi ha cap evidència que la mare fos agressiva. De fet, havia buscat ajuda a internet per protegir el nadó del pare. En la interlocutòria s'explica que la mare va fer cerques com ara la meva parella no tracta bé el nadó o es posa nerviós i crida quan té el nadó als braços. Qui continuarà en presó provisional, per tant, és el pare.
1: I els Mossos d'Esquadra també han detingut un home acusat de violació després que la víctima el reconegués pel carrer dos mesos després dels fets.
2: La detenció es va produir la nit de dissabte a diumenge del cap de setmana passat al recinte del Fòrum durant la celebració de la Fira d'Abril. La dona voltava per aquest espai quan va veure l'home i el va reconèixer com el seu agressor. Després d'avisar els Mossos, agents del cos policial es van adreçar a l'indret i van detenir l'individu com a presumpte autor d'una agressió sexual.
1: I un estudi coordinat per l'Hospital Clínic demostra que administrar un fàrmac just després de l'operació per extreure un trombe que ha provocat un ictus millora significativament la recuperació dels pacients. Amb el nou tractament, gairebé 6 de cada 10 queden sense cap seqüela, Susana Ruiz.
3: Després d'un ictus, retirar el coàgul que obstrueix l'artèria no és suficient perquè en molts casos persisteix la mala circulació en els vasos sanguinis més petits del cervell, que són els que li aporten el 90% de la sang. Els investigadors han demostrat que administrar un fàrmac trombolític després d'obrir l'artèria facilita la recuperació del pacient. Arturo Renú és el coordinador de l'estudi.
4: Que aquest fàrmac és capaç de millorar i recuperar els pacients després d'haver patit un ictus fins al punt de que més del 50%, el 57%, tornen a la seva vida normal i ser completament autònom sense cap mena de seqüela.
3: Sense l'administració del fàrmac, només es recuperen el 42% dels afectats.
1: Són les 7:58. Arnau Montserrat, bon dia.
5: Bon dia, Marina.
1: Gisela. crisis total al vestidor del Real Madrid.
5: Fede Valverde va acabar a l'hospital després d'una baralla amb Tchouaméni. Els dos ja havien discutit dimecres i ahir van arribar a les mans. Quan intentaven separar-los dins del vestidor, Valverde va relliscar i es va colpejar el cap contra una taula, cosa que el va deixar estabornit i amb una ferida oberta. Té un traumatisme cranioencefàlic. Estarà de baixa entre 10 i 14 dies i, per tant, espera el clàssic. El Madrid ha decidit obrir expedient disciplinari als dos futbolistes i a la premsa llegim: crema Madrid a l'esport, vestidor trencat a Mundo Deportivo, crisi sense precedents a l'AS, una altra baralla i la imatge pel terra al Marca.
1: A Europa, el Rayo Vallecano fa història.
5: Es va imposar 0-1 a Estrasburg i es classifica per la final de la Conference League contra el Crystal Palace a l'Europa League. La final serà entre Aston Villa i Friburg.
1: I canvi de recorregut al pas per Barcelona del Tour.
5: No passarà per Collserola, per la pesta porcina africana. Avui comença el Giro d'Itàlia. En bàsquet, el Madrid es va classificar per la Final Four de l'Eurolliga, el Barça per les semifinals de la Champions d'hoquei, i avui debuta Jodar al Masters 1000 de Roma en tenis i a motor, entrenaments de MotoGP alemans.
1: Gràcies, TG. Ai, vull dir Arnau.
5: Fins ara.
1: I així arribem a pràcticament les 8. Ja sabeu que podeu seguir la informació aquí a Catalunya, a Ser Catalunya i a l'Hoy por Hoy amb l'Àngels Barceló.
6: Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer. Pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte cada día, incluyendo Activia en tu rutina. Además, Activia es diferente porque contiene probióticos 100 veces más resistentes que los del yogur y así nutre la diversidad de tu microbiota. Activia, empezamos.
7: Son las 8:00 a.m, las 7:00 en Canarias.

0: ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
4: Gràcies per tant.
3: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
5: Bon dia. De vegades la realitat supera la ficció. Això és el que probablement deuen estar pensant els sindicats de mestres després de detectar que dues dones que es feien passar per companyes seves durant una assemblea eren en realitat mosses d'esquadra. Els sindicats ho denuncien i els Mossos no ho han negat. Ara ho expliquem, però abans... Abans del trànsit, Laia Bonet, des del RAC, on hem de tenir paciència.
6: A on s'ha de tenir paciència ara mateix és a la C31, on un camió avariat obliga a fer un pas alternatiu i crea diversos quilòmetres de retencions a l'altura de Sitges. També destaquem una avaria a la A2, a Sant Vicenç dels Horts, que deixa un carril tallat i genera cues cap a Lleida, així com retencions a la mateixa via Sant Joan d'Espí per entrar a Barcelona. I a la P7, circulació lenta a l'altura de Barberà en els dos sentits de la marxa. Pel que fa a la ronda del litoral, diversos quilòmetres de cua en sentit sud i a la ronda de dalt diversos trams de retencions en els dos sentits de la via. I a la C58, circulació intensa Sant Quirze del Vallès cap a Barcelona. Això és tot des del RAC.

0: estones amb intensitat, diumenge més sol i temperatura clarament més alta, especialment durant la tarda.
1: Els sindicats de mestres denuncien que dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de preparació de les vagues previstes per les pròximes dues setmanes. Els fets, segons ha avançat la directa i ha confirmat la SER, es van produir dimecres a la tarda en un institut de Barcelona, Soledad Domínguez.
2: En concret, al Pau Claris, on es va fer una assemblea de docents de diferents escoles de Barcelona i del Barcelonès. Fons presents a la reunió expliquen que dues dones, a qui ningú coneixia, van seguir bona part de l'assemblea, van prendre notes, però no van fer cap aportació. En un moment de la reunió, algun dels professors presents els va demanar que diguessin a quina escola treballaven. Llavors, elles van explicar que anaven fent substitucions i que havien passat per molts centres, sobretot a Santa Coloma, però sense concretar el nom de cap en concret. Quan es van adonar que la seva presència estava cridant molt l'atenció dels assistents, van excusar-se dient que una d'elles havia d'anar a recollir la filla. Llavors van marxar. Els sindicats acusen el govern d'haver traspassat una línia molt perillosa i d'intentar vulnerar el dret de protesta dels docents.
1: Per la seva banda, els Mossos no ho desmenteixen i, de fet, ara més un comunicat on diuen que actuen segons la llei i que estan disposats a donar les explicacions oportunes. De fet, l'oposició ha tornat a exigir les compareixences de les conselleres d'Educació Interior per aquesta qüestió. És una de les carpetes que té el govern de Salvador Illa damunt la taula. Un president que d'aquí a menys d'una hora serà entrevistat per l'Àngels Barceló aquí a l'Hoy por Hoy. Sergi López, bon dia.
3: Bon dia, Gisela.
1: Us expliquem ara la decisió del Departament de Salut d'ampliar l'edat pediàtrica a prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual.
3: Es reforça el paper dels metges i infermeres de pediatria a l'atenció primària. Rafael Ruiz és director estratègic d'aquest servei.
4: Hem incorporat unes figures imprescindibles, que són els pediatres i les infermeres de pediatria, per abordar aquesta visió de la prevenció i de la promoció de la salut ja des d'edats més tempranes, diguem, als 12 anys, i això és un canvi inicial. No?
3: A més, Salut i Educació estan treballant per incorporar formació en salut sexual dins del currículum escolar.
1: Una decisió que s'ha pres Susana Ruiz després que des de fa gairebé 10 anys a Catalunya les ITS estan augmentant en tots els grups d'edat, sexe i orientació sexual. Ja no són exclusius de col·lectius concrets.
5: Sí, el 2024, l'últim any amb dades tancades, les infeccions sexuals van créixer per sobre del 5% respecte a l'any anterior, un increment més moderat que els que es venien registrant. Les clamídies continuen sent les malalties més prevalents, seguides de gonorrea i sífilis. El nou model d'atenció a aquestes patologies millora la coordinació entre els diferents nivells assistencials i potencia la figura dels referents d'infeccions de transmissió sexual dins dels equips d'atenció primària. L'evolució d'aquestes malalties es podrà consultar públicament a través de la mateixa pàgina web per on es pot fer el seguiment d'infeccions respiratòries com la Covid i la grip.
1: El Tour de França ha acceptat retallar 16 quilòmetres una de les seves etapes a Catalunya per la pesta porcina africana. Ja no passarà per Collserola, tal com estava previst, Ferran Dalmau.
6: El Tour ha accedit a la petició que li va fer la Generalitat i ha optat per eliminar el pas per Collserola de la segona etapa per les restriccions per la pesta porcina africana. La principal modificació del recorregut és que no es pujarà al port de Santa Creu d'Olorda i no s'entrarà a Barcelona per Sarrià, com estava previst. Des de Molins de Rei, la cursa es dirigirà cap a Esplugues i l'Hospitalet i entrarà a la capital catalana per les Corts fins a arribar a la plaça d'Espanya, on es reprendrà el traçat previst. Amb aquesta modificació, el Tour haurà de sacrificar la baixada icònica pel passeig de Gràcia. El traçat tenia 182 quilòmetres que han quedat ara en 168.
1: I a CERT Catalunya avui estem d'enhorabona perquè una periodista d'aquesta casa, la Laura Estrada, ha guanyat el Premi Sonor al millor podcast de ficció.
7: El podcast guanyador del Sonor de ficció sona així.
8: Emergències, digui.
9: Un fort aplaudiment per No Pengis. Volem pujar a recollir.
1: No Pengis és el títol del podcast fet conjuntament amb el Pablo Sánchez, que durant també molts anys ha estat el realitzador sonor de l'Aquí Catalunya primer i anteriorment també de l'Aquí Cuni. La Laura i en Pablo també van ser en el seu moment guanyadors del Premi Idea Ràdio que concedeix aquesta casa.
3: No Pengis és una successió de trucades a telèfons d'emergències a temps real. La ficció mostra com el temps juga a la contra i com els personatges han de prendre decisions ràpides molts cops amb la vida d'una persona en joc.
1: Doncs felicitats tant a la Laura com al Pablo Sánchez des d'aquí. I a aquesta hora, arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a què diuen els diaris.
3: L'antivirus és titular principal a l'Ara i La Vanguardia. L'Ara diu que l'OMS crida a la calma perquè l'antivirus no és com la Covid. La Vanguardia explica que

0: Sanitat obligarà els espanyols al vaixell on hi ha el brot a confinar-se en un hospital. Altres temes destacats. Al periòdico llegim que la mare del nadó maltractat queda en llibertat i el pare no. L'Ara també destaca que més de la meitat dels llocs de treball nous els ocupen estrangers. I tant el País com l'Ara parlant de la baralla al vestidor del Madrid, de la que us en donem detalls ara de seguida.
1: 8 i 28.
2: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua. Ostres! Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
3: Uf!
2: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
4: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
1: Arnau Montserrat, hola de nou.
5: Hola, Gisela.
1: Crisi total al vestidor del Real Madrid.
5: Fede Valverde va acabar a l'hospital després d'una baralla amb Tchouaméni. Els dos ja s'havien discutit dimecres i ahir van arribar a les mans. Quan intentaven separar-los dins del vestidor, Valverde va relliscar i es va colpejar el cap contra una taula, cosa que el va deixar estabornit i amb una ferida oberta. De fet, té un traumatisme cranioencefàlic. Estarà de baixa entre 10 i 14 dies. Per tant, espera el clàssic de diumenge. El Madrid ha decidit obrir expedient disciplinari als dos futbolistes.
1: A Europa, el Rayo Vallecano fa història.
5: Es va imposar 0 a Estrasburg i es classifica per la final de la Conference League contra el Crystal Palace. A l'Europa League, la final serà entre Aston Villa i Friburg.
1: I, de fet, el bàsquet, el Madrid, es va classificar per la Final Four de l'Eurolliga.
5: Eliminant l'Apoel de Tel Aviv, avui comença el Giro d'Itàlia, el Barça es va classificar per les semifinals de la Champions d'hoquei i avui debuta Hoddle, el Masters 1000 de Roma en tennis. També hi ha motor, entrenaments de MotoGP alemans.
1: Gràcies, Arnau.
5: Fins ara.
1: I les notes musicals de Pablo Alborán ens acompanyen a 9:15. La informació continua, l'anàlisi i la doble actualitat a SER Catalunya amb l'Aquí Catalunya i a Cadena SER amb l'Oi per Oi.
6: En la Cadena SER, Oi per Oi, con Àngels Barceló.
7: Són les 8:30 de la mañana, les 7:30 en Canàries.
8: CaixaBank patrocina este espacio.
9: Viene Bellingham, la para Penders, remata, le va gol.
10: ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol!
9: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
11: Pelota ahora, Hernández, se acabó.
10: ¡Vamos!
9: ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Un día para la historia! 7 de mayo del año 2000.

0: Migdia central, comencem tots els divendres parlant de meteorologia i saludant a l'Arnau Graner. Arnau, què tal, com estàs? Molt bon dia, com anem?
1: Hola, molt bon dia. Doncs molt bé, divendres, temps estable, bueno, estable, més fresc que al final del mes d'abril i amb un mes de maig que de moment s'està comportant realment molt bé.
0: Escolta, jo t'anava a dir que quasi bé podríem allò de dir que diuen que pel mes de maig cada dia un raig, perquè, home, la setmaneta, el dilluns i el dimarts, ara no recordo quin dels dos dies, aquí a Manresa, dues tardes que vam tenir ben mogudetes,
1: I com tocava i com ho trobàvem a faltar, perquè jo vull destacar, Eli, abans de parlar de tot això,
0: sí,
1: que al mes d'abril vam tenir una temperatura mitjana que efectivament, crec que ho vam comentar, va superar els 4 graus per sobre del que tocaria a l'època, en aquella època de l'any. És a dir, ens vam situar amb una temperatura mitjana al mes d'abril que en més de 3 quarts de casos, és a dir, en més de 3 de cada 4 mesos de maig, es va superar aquest abril. No sé si m'estic explicant,
0: Sí, sí, sí, sí. Que estàvem parlant de temperatures molt, molt altes.
1: Realment impressionant, mai vist, uns rècords absoluts. I bé, els nostres oients, la gent que ens escolta, ha pogut copsar, com aquests primers 7 dies de maig, 8 dies de maig, estem tenint una temperatura pròpia del mes de maig, però és que fins i tot diríem que un pèl per sota. Per tant, diríem que està fent d'abril, aquest primer dies de maig està fent d'abril.
0: S'han girat els mesos.
1: Completament, perquè les màximes no han superat els 22-23 graus cap dia. I recordem que el mes de maig, d'abril, perdó, vam arribar fins a 28 graus, més d'un dia, aquí a la Catalunya central. I crec que això és molt noticiable i val la pena dir-ho. El temps, a vegades, o moltes vegades, acaba compensant situacions i aquí tenim un cas bastant flagrant d'aquesta compensació. Quina és la cosa? Què és el que passa amb aquestes compensacions? Que sol guanyar la calor. És a dir, probablement no tinguem, no s'allargui molt en el temps aquesta situació de fresca, podríem dir, perquè, a més, la temperatura està dins de la mitjana o, com a molt, dècimes per sota de la mitjana. Per tant, no estem parlant de cap fredorada com que sí que vam parlar d'una calorada extrema al mes d'abril. Per tant, aquesta compensació és relativa. Passa que la notem molt perquè la diferència de temperatura realment està sent bastant, bastant important i també amb hores de sol, Aquest mes de maig estem tenint menys hores de sol de les que fins ara haurien de tocar. I el que deies, dilluns, dimarts, dimecres, hem tingut tardes mogudes, precipitacions, ja ha plogut més que el mes d'abril. Per tant, podríem dir que el mes de maig s'està comportant de maig, estem tenint primavera, que ja tocava, perquè semblava que havíem passat de l'hivern a l'estiu en dos dies, i que duri, que la calor ja arribarà.
0: Ah, sí, home, jo deia perquè vam tenir dilluns i dimarts a la tarda, no?, que ja ho posava, que hi havia aquestes tempestes, i home, Déu-n'hi-do, allò d'aquests llamps i trons que vam tenir tant dilluns com dimarts. Aviam, i el que deia l'Arnau, jo també recordo que aquests dies allò que surts, perquè jo sóc, ja li he dit amb l'Arnau, algun dia sóc agosarada, jo quan surt al matí ja vaig amb màniga curta per no haver de traginar la jaqueta. I aquesta setmana, home, sense jaqueta feia com una mica de rasquilla, si sorties això sense jaqueta. Què és el que tenim avui? Perquè ara tenim sol, però què ens espera avui? Perquè sembla doncs que potser també el que he vist als mapes aquest cap de setmana, demà a la tarda, pot ser que tinguem ruixats. Què és el que ens espera?
1: Doncs sí, tenim una situació que no és del tot definida. Tenim més aviat borrasques, pertorbacions relativament a la vora, i això provoca que una borrasca que s'ha col·locat a l'oest de la península Ibèrica no és d'aquelles que ens envia aire càlid i del sud com vam tenir a l'abril, i recordem aquell patró tan típic de la sequera dels 3 anys del 2021 al 2023-24. No és ben bé la mateixa situació, ja que estem més aviat amb influència de baixes pressions, i això es provoca que les tardes les nuvolades puguin créixer i fins i tot puguin deixar algun ruixat. Avui, però, és un dia una mica diferent. Ja veiem que tenim el cel ben tapat, amb una temperatura molt suau, molt estable, al voltant dels 15-17 graus. En tot cas, aquesta tarda esperem algun ruixat, alguna gotellada, però a partir de migdia i poqueta cosa, En tot cas, seria molt passatger. No esperem grans precipitacions, tampoc al Pirineu, tampoc al Prepirineu. Per tant, ens espera un divendres bastant ennuvolat, però pel que fa a precipitacions, poques. Perquè les que vam tenir ahir, abans d'ahir, al Pirineu i Prepirineu, Déu-n'hi-do, amb una cota de neu que va estar per sota dels 2.000 metres, i si avui teniu la sort de poder observar el Pirineu, veureu que es veu ben nevat, com si estiguéssim a ple mes de març o a ple mes d'abril. Per tant, realment, aquests dies, aquests últims dies, està fent goig, els rius estan tornant a baixar amb alegria i recordem que tenim els pantans ben plens.
0: I el cap de setmana, llavors, què tindrem, Arnau?
1: Doncs el cap de setmana tindrem una situació que vindrà marcada per dos dies força diferenciats. Un dissabte, que començarem amb sol, amb clarianes, fins i tot amb temperatures que podran recuperar-se una miqueta, i en tot cas, a partir de migdia s'ennuvolarà ràpidament, ens creua un sol, que ens creua un front fred, que el que provocarà serà precipitacions generals, no seran tempestes, en pocs casos seran en forma de tempesta, sinó que seran generals, continuades, i que duraran aproximadament de les 2, 3, 4, 5 de la tarda, per posar un marge d'aquest parell d'hores, entre les 3 i les 5 de la tarda, fins a les 8, 9, 10 de la nit. Val? Aquesta tarda de dissabte que serà complicada, però no complicada perquè plogui molt, sinó complicada perquè farà plovent tota la tarda, pluja d'anar fent, d'anar acumulant aigua, per tant, d'aquesta que fa saó, d'aquesta bona, i que pot deixar entre un, cinc, en tot cas, els màxims els veurem més aviat a les comarques gironines, amb màxims que poden arribar als 20 litres. Però aquí a casa nostra no esperem molta, molta quantitat d'aigua, el que dèiem, entre un i cinc litres en general, i força ben repartida l'aigua, eh? Demà a la tarda, força ben repartida, no hi haurà extems molt bèsties, sinó que és un front fred que deixarà aquesta precipitació, i aquí s'acabarà. És a dir, diumenge serà un dia completament diferent al de dissabte, sol a bona part de Catalunya, pràcticament a tot arreu. En tot cas, a partir del migdia creixeran nuvolades d'aquestes d'evolució típiques de primavera, que en principi no han de deixar precipitacions ni a casa nostra, ni tampoc Pirineu, Prepirineu, ni costa. Per tant, un diumenge 100% aprofitable i amb temperatures, això, que tendiran més aviat el diumenge a l'alça. Màximes que amb prou feina superaran els 20 graus, tant avui com demà com diumenge. I estan en una situació molt estable, més aviat en la línia baixa, que no pas en la línia alta, i aprofitar-ho perquè, el que dèiem, també és difícil d'anar-ho veient.
0: I de cara a la setmana que ve, 5 cèntims?
1: 5 cèntims de la setmana vinent. Doncs bé, sembla que serà notícia a partir de dimarts, dimecres, però sobretot dijous i el cap de setmana, una irrupció d'aire fred que podem tenir i que pot fer baixar la temperatura realment per sota els 4, 5, 8 graus per sota el que tocaria. I això implica nits fredes, dies que amb prou feina se superaran els 20 graus, evidentment, i amb cota de neu que baixarà dels 1.500 als 1.300, 1.200 metres d'alçada. Per tant, veurem què passa la setmana vinent, però el que és bastant, bastant segur i que forces models tiren cap aquí és amb aquesta entrada freda que ens recordarà més aviat al març que no pas al maig.
0: Clar, tenim endarrere per comptes d'anar endavant.
1: Sí, el que dèiem, estem compensant aquest mes d'abril que va ser completament fora de lloc.
0: Escolta, Arnau, moltíssimes gràcies. Doncs a l'espera del que ens pugui venir la setmana que ve, doncs demà doncs, la gent que surti a la tarda que agafi el paraigua i el diumenge doncs, gaudir d'aquest cap de setmana. Arnau, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I que vagi bé, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana, adéu-siau.

0: Et costa respirar? Tens picor al nas i esternuts constants? A la Clínica Sant Josep fem un pas més amb la nova unitat de rinoal·lèrgia. Unim l'expertesa dels equips d'otorrinolaringologia i de l'argologia per oferir-te un diagnòstic integral amb tractaments personalitzats que van a l'arrel del teu problema respiratori. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
1: Tota l'emoció del futbol de casa en directe a Esport Central i a Canal Taronja. Aquest cap de setmana, especial darrera jornada, tercera ref. Dissabte, 3:45 de la tarda, Centre d'Esport Manresa, Club de Futbol Sant Cristòbal. I diumenge, a 1:45, Unió Esportiva Vic, Club de Futbol Badalona. Una retransmissió molt especial amb tots els resultats en viu de la darrera jornada. En directe a Twitch, Esport Central i a la TDT de Canal Taronja. Amb el suport de la Federació Catalana de Futbol, l'Ajuntament de Manresa, Turion, Port de Palou, Ubimar.com, Wagen Motor i Frankfurt Cal Xavi.
2: Busques feina? Busques talent?
3: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis DTT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GCT Plus és el teu partner de confiança. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
4: Informa't a gctplus.com. Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
5: Migdia Central, Eli Pagant.
6: Nosaltres és divendres i ja ho saben que en aquest Migdia Central repassem les estrenes cinematogràfiques de la mà de l'Arnau Vilaseca. Arnau, què tal, com estàs? Bon dia.
7: Molt bon dia, què tal, com estàs?
6: Tot bé?
7: Sí, molt bé.
6: Home, déu-n'hi-do avui, eh?
7: Unes quantes et portem?
6: Jo que sàpigues que amb les ovejas detectives ja amb el tràiler vaig riure, eh?
7: Doncs imagina't amb la pel·lícula perquè està molt bé.
6: Sí? Sí. Doncs vinga, va, som-hi.
8: Mi único secreto para ser feliz en la vida es cuidar de las criaturas más buenas que hay en el mundo. Las ovejas. Os presento a mi rebaño. Cada día las alimento, las acicalo y todos los días les leo historias de misterio. No sabía quién era el asesino. Me gusta creer que me entienden, pero solo son ovejas.
9: ¡Ah! ¿Por qué para justo ahí? ¡Estaba a punto de decir quién era el asesino!
10: ¡Qué tortura! Fue la criada, ¿no?
11: ¡Despertad! ¡Despertad todos!
12: Hemos encontrado a George tirado en la hierba. Y no se mueve.
10: ¿Qué? ¡Lily, dinos qué hacemos!
12: Han asesinado a nuestro pastor. Y nosotros resolveremos el crimen. George lo visitó a alguien lo bastante conocido como para ofrecerle una copa.
13: Me temo que aquí no hay mucha noticia.
14: A menos que haya algo fuera de lo común.
12: El policía es un auténtico inútil. Tenemos que ayudarlo.
15: ¿Sois tan valientes como para salir de casa?
16: No tenemos miedo.
12: ¿Qué es eso?
16: Creo que es una carretera.
12: ¿Y de qué está hecha?
15: De hierba no, eso seguro.
17: ¿Venís o qué?
15: Por George.
12: Por George.
18: Agente Derry, soy la abogada de George Hardy. Dejó un testamento.
12: En las historias que nos leía, el culpable siempre aparecía en el testamento.
19: Ese hombre no tenía nada.
18: En realidad, hay 30 millones de dólares.
12: Ahí tenemos el móvil. Tenemos que buscar pistas.
20: ¡Atrás! Al fin y al cabo, soy una oveja detective.
21: ¿Quién mató a George? ¿Qué están ocultando?
12: ¿Y si no puedo resolverlo?
22: Os he leído un montón de historias. Todas siguen reglas muy sencillas.
10: ¡Mirad! ¡Una pista!
23: Cada vez que pasa algo con este caso...
24: ¡Eli, corra!
0: Ahí están ellas.
17: Una pista.
19: Gracias a todas.
23: Las ovejas podemos hacer algo. En realidad podemos hacer muchísimo.
24: ¡Quiero investirlo!
25: Y yo con todas mis ganas.
26: ¿Qué les pasa?

0: aquestes ovelles que parlen i que intenten resoldre un thriller policíac, sinó a doncs, tot aquest fatalisme, aquest conjunt d'un poble que pot semblar això, un poble fatal, però que tot ve seguit de gags sorprenents, efectius, clarament. Doncs segurament el que és la millor comèdia de la setmana, i sí que em sembla doncs, que un dels èxits de la pel·lícula és justament com aquest equilibri entre la comèdia més absurda, l'intent de thriller, el magnetisme que continuen tenint Hugh Jackman i Emma Thompson davant de la pantalla. Em sembla doncs, això, una pel·lícula molt bona, positiva, animalista fins i tot, que acaba parlant doncs, de la importància de cuidar els altres, de la inclusió, i que no fa res més doncs, que portar bona vibra a l'espectador. Em sembla que tant de bo doncs, sigui un dels èxits d'aquesta setmana.
1: A mi m'ha fet gràcia, ja t'ho dic ara, eh? Val, i ara ens anem a Billie Eilish. Aquesta no estava... És a dir, la posareu uns segons
0: sí.
1: Perquè no estava en castellà, val?
0: Sí.
1: Vinga, som-hi.
2: It's your show. It's your creative vision. This is going to blow people's minds.
3: We're going to put a 3D camera in the cube with you.
4: Awesome.
3: And we'll probably be able to move that to different positions.
4: So how does that even work, just out of curiosity?
3: We're going to have to play some games, but we'll make it look great.
4: How hard would it be to get a camera on the inside of this box screen?
3: We want to do it.
4: Okay, good. The day of a show is for me, it just feels like any day at all.
1: Cantant americana, no? Entenc, aquesta noia.
0: Sí, la Billie Eilish, a mi m'encanta ella. I la peli documental, projecte absolutament visionari, que és aquesta pel·lícula, que a mi em sembla tremendament sorprenent, és Billie Eilish, Keep Me Hard and Soft, que és el nom de la seva última gira. Perquè estem davant d'una pel·lícula barra concert, on la música i el cinema es converteixen en pur esdeveniment, on James Cameron, que és el director doncs, de Terminator, de la segona d'Alien, de les tres que portem ja d'Avatar, de Mentiras Arriesgades, que era aquella amb Schwarzenegger, de Titanic... Llavors, estem davant d'un moment en el que una de les cantants més exitoses ara s'agafa de la mà doncs, de James Cameron per portar com la música d'ella a la mirada visionària d'ell, i a partir d'aquí estem davant d'una pel·lícula en 3D, que s'estrena en 3D, en la que veus com la càmera s'atreveix a posar-se per allà al mig i en la que tot es converteix com en una cosa monumental. Sí que em sembla que crec que no cau en l'error previsible que podia ser doncs, crear com un mite intocable per part de Billie Eilish. Crec que no aconsegueix això a la pel·lícula i crec que hauria estat un error. Crec que justament el que aconsegueix és com crear una sensació com si tu realment estiguessis allà en aquell concert, que saps que no hi estàs, però que crees com una experiència externa a la pròpia experiència del concert, que s'han creat aquesta experiència, i crec que sí que aconsegueixes veure una mica doncs, com Billie Eilish s'abraça del públic i la seva música, i a mi em sembla doncs, el que va dir aquí amb Avatar 3, que James Cameron, jo ja no sé ni si està fent pel·lícules, si està fent videojocs, si està, què coi està fent, però que el que fa igualment és, em sembla que igualment és interessant. Es nota que el que més li atrau és la tècnica, i a partir d'aquí construir coses que no s'hagin construït mai, i sí que em sembla que ho aconsegueix amb aquesta pel·lícula.
1: Doncs vinga, vinga, Billie Eilish.
4: Tour is so brutal and so like...
1: Anem avançant, perquè, home, Déu-n'hi-do, les estrenes que tenim aquesta setmana, i ens anem, jo ja t'ho dic en castellà, que és Alta Costura.
0: Alta Costura, el títol original és en francès, no hi entraré.
1: És que, clar, amb tantes...
0: Couture? Pot ser que sigui couture.
1: Couture o cochit, no ho sé, perquè amb els francesos i no en sé gaire, llavors quan hi ha tantes vocals és complicat. Doncs vinga, som-hi. Anem amb aquesta Alta Costura.
5: ¿Crees que somos responsables de lo que nos pasa?
6: ¿A qué te refieres?
7: ¿Siempre has soñado con ser modelo?
5: ¿Acabas de llegar?
8: Sí, tranquila, te irá bien.
5: A veces pienso que todo lo que me llega a pasar depende de mí.
9: Maxine, ¿le ilusiona dirigir el film que inaugurará la Semana de la Moda?
5: Sí, es todo un honor.
10: ¡Acción! ¿Han apostado por mí?
11: Sí, claro.
10: ¿La que va a salir en el corto?
5: No sé si me quiero dedicar a esto.
12: No me mires a mí, mira la mano.
5: ¿Ha podido leer lo que le mandé?
13: ¿De qué trata la vida de una maquilladora?
14: No tengo buenas noticias. Los resultados de las pruebas no son lo que esperábamos. Tendrá que interrumpir su trabajo un tiempo.
5: No entiendo por qué.

0: Angelina Jolie.
1: No, Angelina no. Jolie, sí, la pel·lícula va passar pel Festival de Sant Sebastià, jo la vaig poder veure allà. A mi em sembla una pel·lícula dolenta, em sembla una pel·lícula fallida. Sí. Sí, però reconec que hi ha gent que admiro, que té la seva opinió i que sí que els ha agradat. A mi no m'ha acabat. Estem davant d'un tríptic de tres historietes que es van entrellaçant en plena voràgina de la Setmana de la Moda de París, ara que hem tingut la Met Gala, i s'entrecreuen doncs, els camins de tres dones que lidien amb les tragèdies del món, els interrogants de les seves vides. Per una banda tenim el Maxim, que és el personatge de l'Angelina Jolie, directora de cinema nord-americana, en plena quarantena i que li diagnostiquen càncer. Jo crec que un dels punts més interessants pot ser aquesta Angelina Jolie relacionant-se amb el propi càncer que tots sabem que va tenir. Per l'altra banda, hi ha el personatge d'Ada, una jove model del Sudan del Sud, que escapa d'un futur mercat per acabar en un entorn frívol, que és el d'aquesta costura i el d'aquesta moda. I el personatge de l'Angel, que és una maquilladora francesa, que treballa entre vestidors i que somia doncs, en canviar la seva vida. A mi em sembla que clarament la història més important d'aquí és la d'Angelina Jolie, però que no és una història que acabi anant enlloc, i que el punt més interessant és aquest que he dit, de veure Angelina Jolie relacionant-se amb el que tots sabem que ella petita tenint el càncer. Però a partir d'aquí, ni la història va més, ni l'intent d'una història romàntica en algun moment té cap mena de química amb el personatge que interpreta Luis Garrel, i sí que em sembla que llavors la pròpia pel·lícula, creure's que aquesta és la història com més important, desplaça totalment a altres històries i, per tant, tampoc te les acabes de creure a les altres. I sí que a la vegada té coses molt estètiques, molt interessants, el fet de veure constantment la figura del maniquí i l'agulla que l'avança entre elles, la metàfora també entre el cos i el bisturí, i com acaba parlant doncs, d'aquest món plàstic, d'aquestes intervencions en els cossos de les altres, ja sigui perquè una és directora de cinema, que no deixa de ser canviar la realitat a través de la càmera, una altra és una maquilladora, que és el maquillar les, entre cometes, imperfeccions que algú pugui tenir a la cara. Llavors, no deixa de parlar de com estem sotmesos doncs, com en aquest món tan plàstic i a la vegada en som víctimes perquè també podem patir malalties i com tot això ens remou per dins. I crec que segurament el més interessant de la pel·lícula és poder dialogar sobre ella i sobre tot el que planteja. Però sí que em sembla que l'experiència, en cap moment els personatges acaben de ni de definir-se ni d'acabar de traure, malgrat la pel·lícula pugui tenir el seu punt.
0: Ara, jo no el recordo, de l'Angelina Jolie en pel·lícules recents.
1: Va fer aquella, que va ser un intent de nominació a l'Òscar que feia de Maria Callas.
0: Ai, sí, és veritat.
1: De fet, en van parlar aquí.
0: Sí, però...
1: Va que, com aquests papers d'un paper per any, de típic paper en què la pel·lícula es crea al voltant del propi personatge perquè ella pugui fer la seva interpretació.
0: Per lluir, vale.
1: Llavors, té un punt plàstic la pel·li que a mi no m'acaba.
0: Molt bé, doncs vinga, i ara sí que anem amb un canvi total.
1: Totalment.
0: Que és Mortal Kombat 2, per tant,
1: correcte,
0: amb la meva ignorància, hi ha d'haver un Mortal Kombat.
1: Correcte.
0: Vinga, som-hi.
2: ¿Queréis saber qué te convierte en un héroe? No es el destino. Ni algo con lo que naces. Es buscar la grandeza. Johnny Cage ha sido elegido para Mortal Kombat. Para darte cuenta de que siempre ha estado dentro de ti.
3: ¡Wow! No me siento cómodo pegándole a una chica.
4: Descuida. No lo harás.
3: ¡Llévame de vuelta! ¡Quiero volver!
4: Las reglas son sencillas. Nuestros destinos no los decidirá el tamaño de nuestros ejércitos. Se decidirán en combate.
3: No soy ningún gran guerrero. Ni ningún campeón. Esta es una guerra por el destino de su mundo. Yo...
5: El reino de la tierra me pertenece.
6: ¡No nos arrodillamos!
7: Nuestra única opción es hacerlo juntos.
5: Vamos, venga.
7: Tú, Johnny Cage.
6: eres parte de esto.
0: A mi em fan gràcia aquestes converses tan profundes amb aquestes pel·lícules, eh?
1: Sí, tremendament també masculinitzades i aquesta cosa tan, tan varonil i tan violenta. Aviam, sempre s'ha intentat adaptar el videojoc, perquè això són videojocs dels Mortal Kombat, sempre han estat fallits. A mi em sembla que estem davant d'una nova adaptació, evidentment, i que no han funcionat cap de les anteriors, I crec que aquesta, sense brillar ni tampoc ser innovadora, sí que crec que podem estar, doncs, de la millor adaptació que s'ha fet fins al moment d'ara. Una pel·lícula, doncs, que parteix, com el seu nom indica, que hem dit, el segon volum d'un intent passat d'adaptació, doncs, en què els campions favorits dels fans, ara acompanyats, com sentíem en el tràiler, pel mateix Johnny Cage, tenim aquí la interpretació de Carl Urban, protagonista de The Boys, per exemple, s'enfronten cara a cara a la definitiva i sagnant batalla a mort per vèncer el fos règim de Shao Kahn, que amenaça l'existència del regne de la Terra. I a mi em sembla que, sense jo ser fan ni coneixedor del món de Mortal Kombat, sí que em sembla que pot ser la millor fins al moment, perquè crec que ha aconseguit com treure's totes les pretensions possibles de fer una gran pel·lícula d'acció. Sí que em sembla, doncs, que és una hortarada, igualment, però que a la vegada veure tota aquesta sang, tota aquesta violència que és bruta, que és lletja, que és excessiva, que té un ritme absolutament desenfrenat, tot és soroll, tot és moviment per tot arreu, res té sentit, però a la vegada tot és com molt violent, molt divertit dins d'aquesta violència, i sí que em sembla que aconsegueix, doncs, arribar a l'espectacularitat del videojoc, amb aquest dispositiu clarament digital que és la pel·lícula, i crec que en tot aquest conjunt d'acció, sang, garrotades rere garrotades, sí que em sembla que estem davant d'una pel·li que, com a mínim, aconseguirà satisfer els fans.
0: I ara sí, canvi. És amb canvi. Un altre canvi, que és amb aquest Jo no moriré d'amor, que la pel·lícula sí que realment sembla, no?
1: Em sembla la millor estrena possiblement d'aquesta setmana, dissimuladeta, senzilleta, però pel·lícula que clarament pot ser que tindrà tota una carrera de premis dins del cinema espanyol, sense dubte.
0: Doncs vinga, Jo no moriré d'amor.
8: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana.
9: Mamá, sopla.
8: Invierno.
10: Invierno es una estación. ¿Qué viene después del miércoles?
8: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
9: Me voy.
10: Pero si acabas de llegar.
11: Yo que sabía que mamá se había perdido.
12: Hay que estar más pendientes.
13: Sí, claro, como tú, ¿no?
14: ¿Como yo qué?
15: Tu madre, ¿qué tal?
16: Bien, ahí va.
10: Joder.
15: ¡Vete! ¡Que te vayas, papá!
13: ¿Y tú cómo vas con eso?
15: Yo bien, bien.
17: Claudia, ¿estás bien?
15: Sí, sí.
10: ¿Qué haces?
17: ¿Sí, seguro?
10: ¿Pero qué haces?
15: ¡Júrate un poco, joder!
17: ¿Puede pasar otra pareja?
15: ¡Que no!
10: ¡Clau!
15: ¿Pero tú qué te crees? ¿Que porque yo tengo aquí mi vida, mis colegas, estoy bien?
8: Hola, mamá. Hola. ¿Qué pelos tiene, no?
13: Lo acabo de peinar.
15: Nos viera comiendo esto, nos mataría.
8: Igual no lo está viendo.
15: Ya no digas eso.

0: Aquelles pel·lícules que ja només veure-les fan posar una mica la pell de gallina, eh?
1: Emociona moltíssim. Va passar pel Festival de Màlaga sent clarament una de les pel·lícules més prometedores i la veritat és que em sembla, com dic, un èxit, crec que tindrà el seu recorregut a sales, crec que serà de les pel·lícules doncs, més celebrades en la temporada de premis, que és una directora novell, és la seva primera pel·lícula, per tant, molt possiblement, igual com vam tenir en el seu moment, Eva Libertad, que amb sort de guanyar el premi a millor direcció novell. Pot ser que sigui el mateix cas aquí amb Marta Matute i estem doncs d'això davant d'una pel·lícula en què el personatge de Claudi als seus 18 anys no vol ser una heroïna, que la malaltia de la seva mare doncs hi romp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que ja fa temps que està desconnectada, llavors doncs entre el deure de cuidar i el desig doncs de poder ser jove, poder ser adolescent, de poder viure com qualsevol altra noia de la seva edat, doncs la porta ella doncs, cap a cantons que no s'esperava. I com deia, doncs, possiblement estem davant de la millor pel·lícula de la setmana, una pel·lícula doncs, que segur que encara té tot aquest recorregut, que parla doncs, com en aquest equilibri entre el dolor i la mateixa alliberació d'aquest mateix dolor, d'aquest patiment que es porta des del silenci, que tots portem a dins, com el patiment també pot ser introvertit i a la vegada com aconseguim ajudar-nos o cuidar-nos uns als altres. Em sembla que dins d'aquesta senzillesa, d'aquesta cosa subtil, aconsegueix ser una pel·lícula clarament sincera, tremendament emocionant, en què, un punt aquest en el que el dolor es fa emoció i es fa veritat i em sembla que estem davant d'una grandíssima pel·lícula.
0: Vinga, i aquesta també pinta bé, almenys ho semblava, eh? Pel tràiler, recreació de un assassinato doblado.
1: Som-hi.
2: Ha pasado más de un cuarto de siglo desde que se encontró el cadáver de Sophie. El principal sospechoso guarda silencio.
3: Miembros del jurado, por favor, síganme.
4: Todos lo estamos pasando mal, alejados de nuestras familias, aislados. Ya llevamos 2 meses revisando las pruebas.
2: Son un jurado equilibrado con los mismos hombres que mujeres.
4: Hay que votar a quien lo considera culpable. ¿De verdad cree usted que es inocente?
5: Sí. Sé que quieren volver a casa, pero tengo un presentimiento y lo siento.
6: Es el asesinato más salvaje que ha habido en este país.
2: Una vida cegada antes de tiempo. Y si aún tienen la mínima duda sobre su culpabilidad, recuerden que dijo...
0: Un jurat tancat durant molt temps, no?, per resoldre o per decidir el futur de... No?
1: Sí, sí.
0: D'un culpable, en aquest cas, d'un confés, eh? A més.
1: Exacte. Sí, és una pel·lícula estranya que ficciona el judici. És una clarament... De fet, crec que ja ho mencionava la setmana passada amb una altra pel·lícula, que era Inspiració, sí, sí, sí. 12 Hombres sin Piedad. Estem davant del mateix. No, una pel·lícula de Jim Sheridan, que és un director que a mi m'agrada molt, el director irlandès, que és el director de Mi Pie Izquierdo, En el Nombre del Padre, The Boxer, tot un conjunt de pel·lícules que en el seu moment les interpretava Daniel Day-Lewis. I a mi em sembla que aquí també tenim una pel·li de pur actor, de pura interpretació, que el més important aquí és la interpretació de Vicky Krieps. També tenim el personatge d'Aidan Gillen, per exemple, que sortia a Joc de Trons. I estem davant d'això, d'un judici fictici sobre l'assassinat de la productora francesa Sophie Toscan-Duplantier i que qüestiona els fets, debatent la innocència del seu assassí convicte, que és el personatge de Ian Bailey. I a mi em sembla això, que la ficció del judici inexistent, teatralitzada en la pel·lícula, sent, em sembla, tant el punt com més interessant com també el seu punt més feble en aquest punt de com ser una pel·lícula teatral, em sembla que tampoc no acaba de trobar el seu lloc o no acaba d'explotar dramàticament, però sí que em sembla molt interessant, certament innovadora en quant a aquest equilibri entre drama judicial, pel·li documental sobre el crim, com va dialogant sobre un propi crim que pot haver passat, i que acaba reflexionant sobre el mateix que feia 12 hombres sin piedad, sobre la innocència, sobre la veritat, sobre com nosaltres podem arribar a qüestionar aquesta mateixa veritat, i sí que em sembla que igualment, dins d'aquest punt teatralitzat, em sembla que la pel·lícula està prou bé.
0: I l'última, va. Hombres G,
1: Hombres G,
0: los mejores años de nuestra vida.
1: Documental, som-hi.
0: Això és un porc, eh? Però hi és, eh?
7: Lo que ha pasado a Hombres G no le ha pasado a nadie nunca. Nos ha pasado a nosotros, nada más. El grupo no tenía vistas de futuro ni nada. No nos planteábamos ser famosos. Sé que tengo
8: algunos enemigos. Éramos cuatro chavales que se quieren comer el mundo. Aquí está
9: el día que sonó Devuélveme mi chica por primera vez en la radio.
7: Y ahí empezó nuestra carrera de verdad, ¿no?
10: ¿Están ustedes dispuestos a amordazar a sus hijas?
11: Nosotros somos un grupo más. Lo que pasa es que tenemos suerte y tenemos éxito.
12: Siempre hemos sido una cosa normal.
13: Nos huelen los pies y todo, mira, lo bueno.
14: Corta, muy mal, hay que repetir.
15: Ahí es cuando empezó la gente también a ponerse un poco detractora de los Hombres G.
0: Doncs documental sobre Hombres G, la nostra joventut, almenys la meva.
1: Sí, la meva no.
0: La meva sí.
1: Però que igualment m'agrada molt Hombres G, que celebren la quarta dècada dels 40 anys d'amistat, de música, d'energia inesgotable, documental que accepta doncs, també la comèdia que hi pot haver, el sentit d'humor, però també un respecte pel passat, que és una celebració a tots aquests 40 anys de la seva trajectòria, una pel·lícula doncs, això, reconfortant tant des de la recopilació com sobre aquesta mirada del grup, i que segur doncs, que també tindrà la seva acceptació de tots els seguidors del grup.
0: Doncs vinga, qui vulgui anar a veure també, doncs Hombres G, aquest documental de los mejores años de nuestra vida. Escolta, Arnau, moltíssimes gràcies.
1: A tu, com sempre.
0: Bon cap de setmana, adeu. Com veuen, per triar i remenar. Moltes estrenes per aquest cap de setmana. Adéu-siau.
1: Vagi bé.
16: Imagina la teva casa perfecta, sense cap preocupació. Una fuita elèctrica, una porta que no tanca, o potser vols una cuina nova i moderna. No busquis més. Cuines Navarcles s'encarrega de tot. Electricistes, fusters, paletes, fins a la instal·lació de qualsevol tipus de finestres d'alumini. Ho fem tot amb qualitat i experiència.
17: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís.
16: Cuines Navarcles, tot amb una sola mà.
17: Viu tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet!
16: Diumenge, a partir de les 12 del matí, Morabanc Andorra, Baxi Manresa.
17: Amb el patrocini de...
16: Quívoc Albert Disseny, Expert Joanola, La Taverna del Pinxo, Control, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Viatges Massaners, GST Plus, Clínica La Dental Doctora Marín, Iscra, Consultoria Web...

0: God Save the Queen actuaran el 12 de juliol al nou festival Camins de Manresa. Sí, sí, el festival per les nits d'estiu del Cor de Catalunya, on a més dels concerts, també hi haurà zones amb food trucks, còctels. Jo de tu no m'ho perdria. Des d'Argentina arriba el millor tribut a Queen del món en l'any de la celebració dels 50 anys de Bohemian Rhapsody, un espectacle que rememora el mític darrer concert a Wembley dels Queen. Les entrades es posen a la venda el dimarts 5 de maig a les 8 del vespre a festivalcamins.cat. Espavila, no et quedis fora.
1: Ai, he de fer unes reformes de casa i estic ben atabalada. Entre el fuster, l'electricista, els paletes, el llauner...
2: Però que no coneixes Cuines Navarcles? Ells s'encarreguen de fer-ho tot, totes les obres. I oblida't dels maldecaps i les trucades infinites.
0: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís. Cuines Navarcles, un sol equip amb resultats que enamoren.
3: Tota l'emoció del futbol de casa en directe a Esport Central i a Canal Taronja. Aquest cap de setmana, especial darrera jornada, tercera ref. Dissabte, a 3:45 de la tarda, Centre d'Esports Manresa, Club de Futbol Sant Cristóbal. I diumenge, a 1:45, Unió Esportiva Vic, Club de Futbol Badalona. Una retransmissió molt especial amb tots els resultats en viu de la darrera jornada. En directe a Twitch, Esports Central i a la TDT de Canal Taronja. Amb el suport de la Federació Catalana de Futbol, l'Ajuntament de Manresa, Turion, Port de Palou, Ubimar.com, Wagen Motor i Frankfurt Cal Xavi.
4: Migdia Central.
1: Doncs 9 minuts i la 1 del migdia. Joan Morros, què tal?
5: Bon migdia, molt bé.
1: Com estàs?
5: Bé, bé, bé. Sí.
1: Molt
5: sí,
1: bé.
5: Sí.
1: Ah, molta feina, no?, aquest cap de setmana, també.
5: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. De fet, avui encara hi ha l'última oportunitat de veure el Fem Òpera a les 7 de la tarda per a les persones que vulguin anar-hi. En queden encara algunes entrades. És aquest espectacle del servei educatiu que hem fet durant tota la setmana i, per tant, a les 7 de la tarda segur que molta gent que vingués quedaria sorpresa de la feina que es fa amb nois i noies de primer i segon d'ESO de diferents instituts de Manresa i de la comarca.
1: Que han passat durant tots aquests dies, eh? I que avui acaben.
5: Exacte, avui és la darrera.
1: Per
5: I després
1: comencem,
5: ja ens anem a demà, que ja imagina't, demà hi ha aquest espectacle per nens petits de 1, 2, 3 anys, que es diu Porta'm a casa, que es fa aquí al conservatori, però en aquest cas es fa a l'escenari del conservatori, els nens seran assentats amb unes moquetes i els seus pares o familiars amb unes cadires, i en fem dos passes, una, dos 4:45 de la tarda i una a les 6 de la tarda, i és l'espectacle d'Imagina't, un espectacle bonic, tot poètic. I després ja ens anem al vespre, que tenim, per segona vegada arriba a Manresa, aquest musical, que és Alan el musical, amb aquesta història d'aquest noi que va tenir assetjament escolar, en fi, un espectacle doncs, que fa pensar, i al mateix temps és un espectacle emotiu, bonic, amb música del Mateu Pere Miquel i de la Mar Puig, i això és el demà a les 8 del vespre a la sala gran del Cursal. I després ens anem el diumenge, que per una banda al dematí hi ha l'estrena d'aquest documental del qual parlarem ara a la una amb el Passeu Passeu. Si els espectadors, els oients de Ràdio Manresa veuen el Passeu Passeu d'ara d'aquí una estona a la una, doncs podran veure en què consistirà aquest documental, que s'estrena el diumenge a les 11 del dematí al Teatre Conservatori, per la qual ja no queden invitacions, però es torna a repetir el dilluns a les 6 de la tarda i sí que encara queden algunes invitacions, tant a les taquilles del Cursal com per internet. Es diu el documental de la sala Loyola al Teatre Cursal, i entre el Ramon Fondevila i jo doncs anem explicant històries, algú dirà batalletes, però sí, és la realitat del que hem viscut al llarg dels últims 50 anys, quan va començar Rialles, després va venir Tabola, va venir el Bloc, el Galliner, i en fi, i la manera que tenim el Galliner de programar i de comunicar, que ja ve d'altres entitats. Això passarà el diumenge al dematí. Però a la tarda tenim un plat fort de música, perquè tenim aquesta creació, la creació de Haydn, amb dues grans formacions, per una banda la coral Cantiga, i per l'altra banda l'orquestra dels Vespres d'Arnadí. I per tant, dirigits tots per l'Amon Colomer és un gran director de música, que va ser en el seu moment director del Conservatori de Música de Manresa, i això serà el diumenge a les 6 de la tarda.
4: Déu-n'hi-do, Oret, quin cap de setmana també,
5: sí.
4: És un no parar, eh?
5: I ara, i els oients, no sé si estan avisats,
4: sí,
5: de
4: sí,
5: què
4: sí,
5: serà,
4: avui sí.
5: Perquè
4: avui
5: si no diran, de què sortejaran?
4: Dona, els he avisat, si han estat atents, jo els he avisat a primera hora, que seria el No em toquis el couplet,
5: que és un espectacle del qual no queden entrades des de fa molts dies, però que en tenim dues de reservades per la persona que ens trugui endevinir la pregunta, que normalment la pregunta, tenint el llibret a davant,
4: sí, davant doncs va
5: fàcilment
4: bé, eh?
5: És
4: doncs
5: fàcil. Va. Si et sembla, ho jo, fem i
4: exacte,
5: ja estarà fet.
4: Ja el tindrem fet. Doncs vinga, 93-872-2637, com deia el Joan, entrades exaurides, per tant, si volen anar a veure el No em toquis el couplet, ens han de trucar i ens han de dir el nom del cor que hi actua amb aquest No em toquis el couplet. Si tenen el llibre de davant, està amb l'Igla i a sota. A, cor de Telles, B, cor Tutiveus, C, cor Madrigal. A, cor de Telles, B, cor Tutiveus, C, cor Madrigal. 93-872-2637 per anar a veure aquest dimecres 13 de maig a les 6 de la tarda aquest No em toquis el couplet. Pel títol entenc que és un espectacle divertit, eh, Joan?
5: És molt divertit, Marieta de l'Ullviu, el vestit del Pasqual, pel teu amor, sí, sí, remena, nena.
4: I totes aquestes. Mira, que tenim trucada.
5: Va,
4: hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
4: El seu nom?
6: Roser.
4: Roser Bosch, és?
6: Sí.
4: No, mira, l'entra encertada aquesta vegada. Doncs va, Roser, cor de Telles, cor Tutiveus o cor Madrigal?
6: Tutiveus.
4: Doncs vinga, va,
5: doncs
4: Roser,
5: molt bé.
4: Doncs apa.
5: Roser, això sí que és feina feta. Dijous, doncs, podeu venir, si voleu venir abans, a qualsevol hora que hi hagi les taquilles obertes, demà o el mateix diumenge a la tarda, o dilluns al dematí, que també és obert, o dimarts, i si no, el mateix dimecres. Ja us ho he demanat altres vegades, però truqueu des de Manresa o des de fora?
6: Des de Manresa.
5: Doncs podeu passar a buscar aquestes dues invitacions per veure aquest espectacle que es fa a les 6 de la tarda i que serà molt divertit amb couplets que són coneguts per tothom. Gràcies per
4: gràcies
5: trucar,
4: per trucar
5: i per participar.
6: Igualment,
5: Roser.
6: Moltes
4: que vagi
6: gràcies.
4: Bé,
6: adéu.
4: Doncs apa, com la feina feta ja la tenim, doncs ens n'anem, perquè abans que no ens tornem a veure divendres de la setmana que ve, veig
5: sí.
4: Que dijous també teniu alguna coseta,
5: exacte,
4: eh?
5: Exacte, sí. Dijous, dins del cicle del Club de la Cançó, tenim l'espectacle, el concert, vaja, que és Filferro, a les 7 de la tarda, del qual queden encara algunes entrades. És un concert amb l'Elisa Mas a la veu, i també hi ha guitarra i veu, dues guitarres i dues veus, del Gerard i del Joan, i és a les 7 de la tarda a la sala petita del Cursal, aquest Filferro. És un espectacle que va crear el David Repollès, que és un manresà que ara ja no està en aquest grup perquè està amb el Cirque de Soleil, per tant no el tindrem aquí, però els seus successors, doncs, fa que arribi aquest trio, que crec que finalment serà potser un quartet, perquè s'hi ha incorporat algú a última hora, però serà com una sorpresa. I també dir que el mateix dijous es podran començar a recollir les invitacions per la gala de la presentació de la temporada.
4: Ja, això?
5: Sí, sí, sí. Sí.
4: Quan és? Va, Joan.
5: La gala de la presentació, que serà el dia 3 de juny, en què es podrà veure, doncs, quins són els espectacles de la propera temporada i que anirem parlant també a les properes setmanes. I després ja les entrades es podran comprar, doncs, el dissabte 13 de juny. Abans ja haurem posat a la venda les entrades de la Festa Major, que jo crec que divendres que ve també ja podrem explicar quines són els espectacles, per tots els gustos, joves, petits, grans, i anar avançant també coses de la nova programació, doncs, que la veritat és que promet molt.
4: Ha dit també que s'ha hagut de suspendre aquesta una festa a Roma, eh, Joan?
5: Sí, sí.
4: Per
5: sí.
4: Malaltia...
5: Sí, sí, sí, malauradament un espectacle que ens feia molta il·lusió, en aquest cas no sé si ho hem posat a la nota, però en tot cas és la Marta Angelat, doncs, que no està en condicions de poder-ho fer i de fet s'ha suspès la gira. Esperem que es pugui recuperar aviat i que puguem tornar a reprogramar aquesta obra, que la veritat que és una obra que la gent, quan la vegi, sortirà encantada, la gent que ja l'ha vist, i surt també l'Albert Triola, que després el tindrem també amb un monòleg a la Sala Petita, és aquest monòleg que ha dirigit el David Pintor, i això el tindrem el dijous dia 28 de maig, al lladre de llibretes, amb l'Albert Triola de protagonista.
4: Doncs aviam si divendres vinent ja podem anar anunciant cosetes, quan vinguem aquí el Joan. Escolta, Joan, molt bon cap de setmana.
5: Bon cap de setmana, quin temps ha de fer, que avui no ho he sentit.
4: Demà a la tarda per aigua, sí. Demà al matí s'aguantarà i diumenge s'aguantarà, però que sàpigues que a partir de dimecres vinent pot venir fred i neu.
5: Carai.
4: Imagina't. Bueno, no ens tocarà a nosaltres la neu, però vull dir que, no pleguis el jersei ni la jaqueta.
5: Doncs va, no fem el canvi d'armari que es
4: diu. Jo el volia fer demà, sort que l'Arnau m'ha dit que no el fes. Vinga.
5: Molt bé.
4: Adéu-siau.
5: Adéu-siau.
4: Acabem 10 segons, anava a dir 10 minuts, 10 segons i la una del migdia. Bon cap de setmana, tornem dilluns, les notícies i el passeu, bon cap de setmana.
7: És la una a mediodía en Canàries. Los 14 españoles que van a bordo del Ondius, el crucero en el que se ha desatado el brote de antivirus, van a pasar la cuarentena en una planta cerrada en el Hospital Gómez Ulla de Madrid y en caso de presentar síntomas serán aislados. Son los primeros detalles que acabamos de conocer. En este hospital militar está Marina Fernández. Marina, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Una planta del hospital aislada para la cuarentena y el seguimiento de estas personas que, recordamos, son asintomáticas. Solo si manifestaran signos de posible contagio pasarían a la planta 22, la unidad especializada, la UATAN de este hospital. Lo acaba de trasladar la Dirección de Recursos Humanos a los trabajadores. José García es el delegado de prevención del Gómez Ulla de CESIF.
9: Entrarán por una parte externa al hospital, subirán por un ascensor cerrado y todo el camino se desinfectará y se volverá a limpiar según establecen los protocolos de seguridad.
8: Los protocolos de salud pública los van a atender desde el principio profesionales formados para trabajar en la unidad de alto aislamiento con este tipo de infecciones. Según los sindicatos, la dirección del hospital ha aprobado un refuerzo de la plantilla de más de medio centenar de profesionales para que puedan cubrir en sus puestos habituales, en la atención de los pacientes, al equipo que se va a encargar de los viajeros del Ondius.
7: Por su parte, el gobierno está evitando esta mañana confrontar con el Partido Popular por las críticas que está recibiendo por la gestión de esta crisis, aunque le está volviendo a pedir más lealtad a Adriana Jordán.
10: El ministro de Política Territorial pide al PP ser cuidadoso y no olvidar la prioridad, atender a las personas. Ángel Víctor Torres reclama a los populares estar a la altura y apartar la sanidad de la lucha partidista.
11: Y me quiero apartar de esa polémica. Yo lo que le pido al Partido Popular es que colabore, que ayude, que eche una mano.
10: Los populares ven a Sánchez desaparecido y afean que se le reproche falta de humanidad. Creen que el gobierno está gestionando mal, como dicen, lo hicieron en la pandemia del COVID.
12: Volvemos a ver las oscuras golondrinas, por decirlo de alguna manera. La mala gestión, las malas noticias, el desastre de comunicación.
10: Torres resalta esa gestión del 2020 y señala que los dispositivos funcionaron y se ponen en práctica ahora para el antivirus.
7: En Alemania, la policía está cordonando la sucursal de un banco que está cerca de Colonia, donde se está produciendo un atraco con rehenes. Los atacantes han conseguido interceptar un vehículo blindado con el que han podido acceder al interior. Corresponsal Carmen Viñas, buenas tardes.
13: Según la policía, dentro de la sucursal de este banco, en la pequeña localidad de Sinzig, al suroeste de Alemania, podrían encontrarse varios atracadores y rehenes. Los presuntos delincuentes pretendían llevarse el dinero de esta filial del Volksbank, que iba a ser retirado minutos antes por una empresa de transporte de fondos. Uno de los atracadores habría interceptado al conductor del camión blindado, amenazándolo para entrar con él en la oficina bancaria, donde llevan varias horas. Al parecer, uno de los secuestradores y el empleado se encuentran ahora en la cámara acorazada de la sucursal. La policía ha cordonado el centro de esta ciudad de unos 17.000 habitantes y la situación se mantiene por el momento estable.
14: Cadena Ser. Servicios informativos.

0: Zou. Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Dudas.
2: Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
3: ¿Casi seguro que en tu coche no te falta un
4: queda mucho?
3: Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera.
4: Esta, no, mejor esta.
3: Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
5: Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
6: ¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
5: Un sabroz.
6: ¡Gol, gol, gol, gol, gol! ¿Pero esto qué es?
5: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
7: Dale, José.
8: Ràdio Manresa. El 95.8 FM. Cadena SER.
9: Et costa respirar? Tens picor al nas i esternuts constants? A la Clínica Sant Josep fem un pas més amb la nova unitat de rinoal·lèrgia. Unim l'expertesa dels equips d'otorrinolaringologia i de l'argologia per oferir-te un diagnòstic integral amb tractaments personalitzats que van a l'arrel del teu problema respiratori. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
10: Tota l'emoció del futbol de casa en directe a Esport Central i a Canal Taronja. Aquest cap de setmana, especial darrera jornada, tercera ref. Dissabte, 3:45 de la tarda, Centre d'Esports Manresa, Club de Futbol Sant Cristóbal. I diumenge, a 1:45, Unió Esportiva Vic, Club de Futbol Badalona. Una retransmissió molt especial amb tots els resultats en viu de la darrera jornada. En directe a Twitch Esport Central i a la TDT de Canal Taronja. Amb el suport de la Federació Catalana de Futbol, l'Ajuntament de Manresa, Turion, Port de Palou, Ubimar.com, Wagen Motor i Frankfurt Cal Xavi.
8: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
11: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final.
12: Tuya, tuya.
11: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
12: Sí, tu prima.
13: Pues sí, prima. El seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en geloprima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IBAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
14: Espai patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
15: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som divendres, 8 de maig. I estem a les portes d'un cap de setmana que tot pinta que tindrà una mica de cada cosa. El dissabte estarà més passat per aigua i el diumenge més estones de sol. Sigui com sigui, i estareu d'acord amb mi, que el cert és que per norma general els divendres acostumen a ser dies que ja fan baixada, que són fàcils de pair, que venen de gust, que es posen bé. I més encara si estic acompanyada de les persones que seuen a la taula del passeu avui. Nasi Monconill,
1: hola.
0: Ben trobat, ben retrobat, ben tot. Com estàs?
1: Molt bé.
0: Morenet, veig.
1: Bueno, hi ha hagut un pont també, no? Sí. I això s'aprofita, sí. Una miqueta bicicleta, una miqueta muntanya.
0: Tot i que ja et diré que...
1: Amb poc solet.
0: Exacte.
1: Amb poc solet,
0: dir,
1: sí.
0: Aquesta morenó no, ja deu venir d'abans, eh? Ja deu venir d'abans, Nasi. I per l'altre, qui també ens acompanya són el Joan Morros i el Ramon Fondavila. Dos dels noms propis indiscutibles de la història de la cultura manresana dels darrers 50 anys. Com esteu, estimats?
2: Bé, molt bé. Contents d'estar aquí.
0: Home, i tant, em fa molta il·lusió que hi sigueu, perquè dic que això, de vosaltres estareu d'acord, no? Que sou dos dels noms propis, o tu nazi.
1: Sí, no, és de barret, de treure's el barret, jo penso que sí. Vull
0: clar,
1: dir que...
0: o sigui, ens podríem remuntar als anys 80 amb la creació de Tabola, però el motiu pel qual avui vosaltres sou aquí és perquè sou molt responsables que fa 20 anys es pogués recuperar el Teatre Cursal. El Ramon, tu Ramon, sent en aquell moment regidor de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, i tu Joan, sent un dels 8 joves motivats i engrescats, que fa 30 anys van decidir fundar el Galliner, precisament, perquè llavors es pogués fer realitat el Teatre Cursal. Bé, realitat ja ho era, diguéssim, perquè es pogués reobrir el Teatre Cursal. És precisament per celebrar aquests 30 anys de la fundació del Galliner, que va ser el 30è aniversari, va ser el 2025, que veu posar en marxa la creació d'un documental. Un documental que precisament expliqués aquesta història de com s'havia gestat la recuperació del Teatre Cursal des dels seus inicis. Uh-huh. Aquesta, diguéssim, aquesta retrospectiva ha quedat plasmada amb un documental que s'estrena demà passat, aquest diumenge, 10 de maig, al Teatre Conservatori de Manresa, que es diu De la Sala Loyola al Cursal. Per tant, si us sembla, abans de parlar una mica de tots els records que us venen al cap, de una mica de valoració de tota aquesta trajectòria, on som, cap on anem, mirem el tràiler d'aquest documental i llavors ho comentem.
3: Molt bé.
0: Endavant.
3: Comencem ja? Sí, no? Directament? Doncs va.
0: No, és que no m'han...
2: El meu pare, el Josep Maria Morros, el senyor Morros, com crec que popularment li deia molta gent, va ser un dels promotors que aquí, en aquest espai, que ara ocupa l'accés del Museu del Barroc, s'hi va construir la Sala Loyola.
3: A dins d'un R5, fer com unes piscinetes a darrere, i llavors això s'hi haurem de treure perquè l'endemà aquest cotxe ha de funcionar.
2: Quan ens deien allò del que no complia sortida d'emergència, nosaltres dèiem, bueno, doncs fem les sortides d'emergència, no? Vull dir, no ens quedem tan amples dient doncs, que només hi podran haver, havien arribat a parlar ni 500 persones, no?
3: Vam fer grups, i també és una altra dels vespres emocionants de la gent, de que la gent pica a terra i com... una mena de revolta que aixeca la pols d'aquell vell cursal que també estava per acabar.
2: Quan ara tu mires en perspectiva i veus sobretot el cursal, encara que també hi ha el conservatori, la Plana Bom, i veus doncs, no només la programació que fem nosaltres, sinó també tota l'activitat que passa, l'ús, la rendibilitat social, no? El lloguers, l'aula de teatre, el cicle formatiu de teatre, la batxillerat d'arts escèniques, tot el que passa aquí, penso que podem estar tots satisfets d'haver aconseguit això, tenir un equipament referent a la Catalunya Central.
0: I jo em pregunto, què hagués passat si fa 30 anys no hi hagués hagut el Galliner i hagués treballat ingentment perquè recuperés el Cursal? És a dir, què seria ara el Cursal? Hi havia... no sé, s'havia deixat estar? Tu què recordes, Ramon, en aquell moment?
3: No s'havia deixat estar des del moment que
4: l'alcalde Sant Climents compra el Teatre Cursal, es gasta 100 milions de pessetes i queda com una possibilitat de que algun dia la ciutat tingui el teatre. Una altra cosa és la demanda, si la mitjana de gent que anava al Teatre de Manresa pues eren pocs centenars de persones al cap de mes. Clar, jo recordo les eleccions del 95 a la Font dels Capellans, diu, home, podríem fer el Teatre Cursal? Diu, home, diu, sap què? Diu, si ve la Font, prometi'ns una piscina. Diu, nosaltres el teatre, que ja en tirem un tros a l'olla, no? El teatre en aquells moments, l'any 95, no era percebut com una necessitat. Formava part de l'agenda política, l'alcalde Sant Climents compra el teatre perquè algun dia Manresa pugui tenir una alternativa al conservatori. Però és una opció i prou, no? Estan allà mort al mig del passeig.
0: Uh-huh. Per tant, digues,
5: Joan. No, clar, a part de la que no hi havia molta demanda d'anar al teatre, clar, l'altre element és si el havia comprat per el Ramon Llucent, però probablement, bueno, una mica menys, jo crec, però, esclar, arreglar-ho, quan ho va comprar, el Juli Sant Climents va comprar el teatre l'any 1988, uh-huh. I el 95 arreglar-ho valia 800 o 1.000 milions de pessetes, diguéssim, no? Jo l'havia comprat, suposem, per 100. I, per tant, de dir, ostres, 100 ja són diners, però era assumible. A més, la diferència del que havia passat amb el casino, que era un preu que no se sabia quin seria i que va ser un desastre econòmic, en el cas del Cursal, diu, el comprem, val tants diners, ho paguem i ja està, no? Però, esclar, després arreglar-ho, quan el Juli Sant Climents va demanar ja l'any 88 al Departament de Cultura que fes un petit pressupost de què podria suposar arreglar-ho, ja li van parlar de 500 milions, però esclar, l'any 95 ja parlaven de 800 o de 1.000 milions i després van ser 2.100 milions el que va costar, diguéssim, no? I per tant, aquests dos elements, els diners i que tampoc no hi havia una demanda en aquell moment molt important, era dir, bueno, i vols dir que s'ha de fer un Cursal si tenim un conservatori que no hi va gaire gent i a més això valdrà molts diners, i aquí és on té una mica la gràcia, no sé si el mèrit, de dir, bueno, trobem una fórmula que no sigui a curt termini, sinó a llarg termini, però la pregunta que deies tu, no? Que si no hagués sortit el galliner, què seria ara aquest edifici? Estaria igual, allò tapiat, i passaries per allà davant, i dius, mira, aquí hi ha un pati aquí, que si està obert alguna reixa entres, no ho sabem, no s'hi podia fer gran cosa, no s'hi podien fer pisos, que suposo que si haguéssim pogut fer ja no haguéssim vengut, la família Pedró no hagués vengut, i hagués dit, fem pisos fins al davant, no? Com hi ha el Berska i al costat, el no sé quin altre això allà, però fins a davant, i per tant, un solar davant, fins al carrer Carrió, allò, si fas pisos, doncs no veguis el que en dius, però en aquest sentit estava, no sé si la paraula tècnica és protegit, no era un bé d'interès...
4: No era un solar catalogat d'usos culturals, no hi podies fer pisos, si no és que l'Ajuntament el catalogava, que això hagués sigut un altre, eh?
0: Tonasi, què recordes de l'any 88, quan l'alcalde Sant Climents compra el Teatre Cursal? És a dir, a nivell social, a nivell ciutadà, es va agafar, es va rebre amb bones sensacions, o va ser un...
1: Sí, jo crec que sí, tot i que, clar, veies també una miqueta els precedents de dir cal, no cal, és a dir, perquè eren uns moments en què abans no hi hagués el galliner, la programació teatral de Manresa era bastant lamentable, és a dir, que en aquest sentit de dir, home, doncs ja tenim un teatre que no l'omplim perquè en cal un altre, llavors de dir... Bueno, són aquelles coses que també es fan pensar, no? Mm-hmm. Però, esclar, pilota passada... És impressionant.
0: Una mica visionaris, aquests joves.
4: Venim d'una situació que, fixeu-vos, l'Ajuntament no tenia cap teatre perquè tenia una concessió sobre el conservatori que el gestionava la família Pedró, que s'estava acabant, però s'havia de fer reformes al conservatori i no teníem ni el Cursal. La programació podria ser tan bona com la que feien a Granollers o a Mataró, però esclar, no s'havia generat una dinàmica com per tirar endavant. I aquest és, jo penso que aquest és l'origen també del binomi entre l'Ajuntament i el Galliner. Escolta, l'Ajuntament de Manresa tenia al davant una sèrie d'inversions en l'àmbit de cultura molt importants, començant ben fer Arxiu Nou, Casino, com a biblioteca, i escolta, això si de cas serà més endavant, i una mica el tracte era dir, si vosaltres en creeu la necessitat, si demostreu que és possible, és a dir, us encomanem la programació, però si hem de fer un Teatre Cursal nou, que l'Ajuntament ja hi està, en un altre mandat, si de cas, és perquè abans el Gabriel demostra la necessitat d'un teatre nou. Algú podia pensar, i si no la demostren, tot això ens hem estalviat, eh?
0: Clar.
4: I l'altre dirà, no, si la demostren haurem de tirar endavant aquest projecte, que jo em penso que en molt poc temps vam arribar ja sí. a aquest...
0: Ja veu veure que anaven de veritat, anaven de debò.
4: Sí.
0: Clar, Joan, és a dir, deu ser 8 persones, que jo crec que bastant visionàries, no? Perquè és veritat que si el discurs que majoritari era, si no omplim el Teatre Conservatori, ara vosaltres, perquè la vostra empresa ha de ser recuperar el Teatre Cursal. És a dir, com va néixer el fet que us comencéssiu a trobar i comencéssiu a parlar d'aquest tema i sortís el Cursal pel mig?
5: Clar, aquí és un, i això és una mica el que s'explica en el documental, no? De dir, clar, aquí hi havia un precedent d'una manera de fer, no? Que no sé si és única i irrepetible, però no s'ha fet gaires llocs ni és massa freqüent, una manera de fer que ve d'abans, no? I ve de Tabola, com tu deies, o ve de fins i tot de Rialles, no? Una manera de comunicar, diguéssim, no? És a dir, les programacions, això ho hem parlat moltes vegades, les programacions, el que fan a Sant Cugat és el mateix que fem, és molt semblant a el que fem a Manresa. En aquests moments a Manresa fem més coses que a Sant Cugat, però les obres complen dos dies al Cursal, el dissabte i el diumenge, el tot que teatre l'han fet també a Sant Cugat, l'han fet a Granollers, l'han fet a Viladecans, l'han fet a Vic, no? Quina és la diferència? Crec que ho creiem, no? I el documental crec que ho explica i ho demostra, diguéssim, no? És una manera de comunicar, és a dir, perquè Sant Cugat només fan una vegada la corona d'espines i a Manresa en fem tres vegades. Bueno, per una manera de comunicar, que en aquest moment ja ve, doncs, de que fa molts anys que ho fem i tenim una base de dades i tenim una complicitat amb els mitjans, però en el fons una manera que ja és la que teníem amb el temps de Tabola o fins i tot el temps de Rialles. Per exemple, el fet de que abans d'un espectacle surti una persona a dir alguna cosa, donar la benvinguda, en diem presentacions, però en realitat és donar la benvinguda o dir, mira, doncs avui hi haurà un canvi de repartiment, o d'aquí la propera temporada portarem tal obra, o en fi, o recomanem tal cosa. Això ja ho vam aprendre a Rialles, ja es feia això a Rialles i a Tabola, i de fet el Ramon era la cara visible de Tabola, no? I per tant molta gent recordarà doncs quan ell sortia, que de vegades algú li deia si era, s'assemblava al Tamarís o si s'assemblava amb el Cisa, no? anunciant la nit de Sant Joan que portava molts de Tabola i ell vestit de Cisa, que no li va costar gaire perquè els cabells i tot ja. I per tant aquesta idea de dir, tu tens allà, com ara al Cursal, tens 800 persones i surt la Cristina o surt el Marc o de vegades surto jo o el qui sigui, sí. I diu tal cosa, doncs és una manera que inicialment, quan això ho explicàvem amb els programadors, quan vam entrar a la xarxa de programadors, dèiem, ah, però això és molt de poble, no? I nosaltres dèiem, suposant que això es pogués definir que és de poble, quin és el problema de ser de poble, no? Per això ja té un to i ser de poble no és pejoratiu, però tu tens 800 persones que no els estàs prohibint fumar, prohibint menjar, prohibit fer fotos, els estàs donant una informació que diu, home, han recomanat a l'obra, no en havíem sentit a parlar, potser en fem cas de lo que ha dit aquell noi o aquella noia, i per tant aquesta manera de per dir un exemple, de la comunicació, doncs potser és el que fa que nosaltres sí que hem fet tres funcions de la Corona d'Espines i que amb més teatre de tot Catalunya no ha fet tres, no? Per dir un exemple, sí. Les presentacions, però n'hi han d'altres, la manera de fer anar al Baxi, no? De vegades nosaltres un cop cada temporada anem al Baxi, de vegades hi portem bona sort, de vegades no, i per tant ens troben allà la gent del Galliner, doncs, que estem repartint el programa, i per tant arribem a una gent que algú diria, bueno, però el bàsquet és una altra història, bueno, alguns són molt coneguts, diuen, no, si jo ja no cal que m'ho donguis, ja ens coneixem, ja venim ara a les 12 hem vingut al bàsquet, però a la tarda vindrem al Cursal, no? Arribar o anar al Prica, que aquest també va ser una cosa, també de fer una flash mob un dissabte a la tarda, això és clar, a cap teatre municipal jo diria de Catalunya segur no se'ls hi ha acudit que per anunciar Gris parléssim amb els de l'Agrupació Cultural del Bages i un dissabte a la tarda anem a, llavors era Pric, ara és Carrefour, i de cop i volta pues, es posessin, evidentment amb la seva complicitat, no? De 60 persones ballant allà i de música, i la gent que estava el dissabte a la tarda comprant, hosti, però què està passant?
0: Repartint,
5: és que fem Gris i en fem set funcions, no?
4: Bueno, I que molts no hi aniran, a veure Gris i el teatre, però sí que incorporen la idea de que allò que passa la ciutat, allò que passa al voltant del Cursal, la proposta de Teatre Manresa és important. És a dir, no cal que tothom vagi, ja ens agradaria, que tothom hi anés al teatre per descomptat, però el valor que té, en termes polítics, que em digui jo, és que genera, algú va dir, sentiment de poble, no, tècnicament, aquesta sensació de comunitat. Que tu formes part d'un grup, cadascú amb les seves diferències, cadascú amb les seves particularitats, o mal de caps, que en tenim tots, però, hosti, ens trobem aquí. I això és molt important. Això és molt important.
0: I suposo que també el fet que tot plegat sortís de la societat civil, no? És a dir, que sigui tan horitzontal, a mi el que em meravella és que de vegades la concepció que es té del teatre és que de vegades és una cosa elitista i més cinema com amb teatres més grans i que són tan ostentosos, no? El Cursal des de fora és ostentós. I alhora, quan tu entres, podries trobar-te amb gent més freda i més altiva, de treballadors i treballadores, em refereixo més freds, i en canvi el que et trobes són persones com tu, però alhora no dubtes de la seva professionalitat i de la seva seriositat i de com de pulcre serà tot a dintre, no? I jo crec, no sé si esteu d'acord amb mi, però que això és molt difícil de trobar, és a dir, confiar cegament en que tot serà perfecte, en el sentit de que tot complirà, començarà quan ha de començar, hi haurà silenci, i alhora saber que al sortir pots parlar amb el Joan, pots parlar amb qui sigui, que són com tu.
1: Jo crec que hi ha dos elements, no? Un és aquesta sensació de vincle, no? És a dir, que la gent està connectada amb el galliner, i per moltes coses penso que, ostres, trobar el Joan allà a cada sessió, doncs, és important, és a dir, ostres, ets com benvingut, no? Algú et ve a rebre, no? Les celebracions, és a dir, que d'aniversaris els celebreu tots, és a dir, que i encomaneu, no?, que la gent pugui venir, o les ensobrades d'abans, no? És a dir, són espais que generen aquest vincle. Hi ha una altra cosa que penso que és molt important, és a dir, el que s'estima es transmet, i aquesta estima d'aquestes persones, no? Fan que transmetin la seva passió cap al teatre. Un professional

0: programador, allò, per posar-ho fàcil, eh? L'estranya pareja. Home, ara programarem l'estranya pareja, això és una cosa que ho trangues. O bé, i per dir-ho rient, en els debats previs a la inauguració del cursal, bé, val, el primer toc, el primer semestre, no? Havíem quedat moltes vegades que al teatre havíem d'aconseguir que tothom hi passés, tal, tal, tal, i esclar, el senyor Morro diu, oita, diu, havíem pensat, diu, vindrà el Manolo Escobar, dic, hòstia, Manolo Escobar,
1: clar, però,
0: Manolo Escobar, i diu, oh, Ramon, diu, és que hem d'aconseguir que tothom s'ho senti
1: ara
0: seu, i jo penso que és aquesta la gràcia, que hi haguin tants gris, o que hi hagi la Caula de les Loques, o que hi hagi el Manolo Escobar, o que hi hagi Titelles,
1: sí,
0: és igual, aconseguir que gent molt diversa cregui que una és seu i dues, que si hi va no serà assenyalat, sinó que tu hi vas més o hi vas menys, hi vas a veure musicals o hi vas a veure òpera, però el dia que hi vas trobes algú que diu, hosti, què? T'ha agradat? Que aquesta és l'altra. Hi ha una presentació, però és que el sortim... mi mare... Sí,
2: no cal passar l'enquesta de satisfacció.
0: Sí,
2: ja la fa ell. És veritat.
0: T'ha agradat? Sí. Va, sempre dir, he dormit. Bueno,
3: senyal que les butaques són còmodes.
1: Sí. No, però clar, hi ha l'altra... Ai, digues, Joan.
3: Oh, clar, tu deies els 8, aquests inquiets culturals, no motivats. La sort que vam tenir és que molt ràpidament, de seguida, a partir de la visita que vam fer al cursal i que la gent va comprar les entrades pel cap de 10 anys i que vam passar unes butlletes per si volien col·laborar amb el Diliner, de seguida vam tenir doncs moltes més persones que es van incorporar a l'equip gestor,
1: sí.
3: Alguns de l'equip gestor, com la Marta Gros o com la Cristina o com el Marc, com Fia l'Àngel Montpó, moltíssima gent, i altres, aquests eren el nucli dur, que cada dilluns ens reuníem per parlar doncs de la programació, i després tot un grup de voluntaris, de persones, en molts casos nois i noies joves, molt joves, que venien ajudant-nos a muntar, a desmuntar, a fer de porters, acomodadors, a vendre entrades, i per tant això es va anar estenent. I això, i penso que també és una cosa molt important, i políticament sempre ha sigut un tema al llarg de tots aquests anys que ha sigut de consens, és a dir, no ha sigut motiu de picabaralla, i jo diria que a Manresa poques coses no hi ha hagut i no hi ha picabaralla política, no? Unanimitat, és a dir, plens amb què es voti unanimitat ni amb pocs, no? I del cursal doncs sempre, i mira que hi ha hagut canvis polítics, no? El qui el va comprar era Convergència, després ja va haver-hi els socialistes amb el Jordi Valls i el Ramon de regidor, després va venir el Valentí Junyent, després ara hi ha Esquerra, vull dir que hi ha hagut canvis i sempre ha sigut un cert consens de la manera...
1: També hi ha un consens social.
3: Sí, de la manera de fer, i esclar, i els regidors de cultura o les regidors de cultura que s'incorporen de nou, doncs quan van a les reunions de la Diputació de la Generalitat, i els dius, hosti, què passa a Manresa que teniu aquest èxit de que feu 3 vegades, 4 vegades, 7 vegades un musical, si això no passa a cap ciutat? I els regidors, que alguns són nous quan entren i es troben amb la resta de regidors i regidores i els hi parlen, i és que el que passa a Manresa és una cosa, i aquesta és una mica la idea d'explicar, no per fer-nos el xulo, diguéssim, de presumir, però sí de dir és una realitat, les coses han anat d'una manera, no sabem on haguessin anat si no haguessin passat, si no hagués hagut una sala a Loyola, si no hagués hagut rialla, si no hagués hagut un enfrontament amb l'Ajuntament, justament perquè reivindicàvem el temps de Tabola de tenir una equipament amb condicions i l'Ajuntament en aquell moment no va ser capaç de fer-ho. Si això no hagués passat, bueno, no sabem. La realitat és que ha anat d'una manera que quasi pot semblar tot casual, no? Però ha donat, i això ara, vist en perspectiva, a la gent d'una certa edat, o, doncs, crec que li pot fer gràcia, a part que està molt ben filmat el documental amb el Jaume Ferrer i la Isa Casanova, el guió de l'Àngels Fuster i la Rosa Clarena, i les nostres explicacions, que són així, també explicacions, doncs,
1: sí,
3: com ara estem parlant,
1: no?
3: Hi ha moltes imatges, això també és una cosa que des del primer dia Rialles tenia un arxiu fotogràfic, i Tabola un arxiu fotogràfic, i Bloc un arxiu fotogràfic, i el Galliner un arxiu, i per tant això permet que el documental, a part de que estem parlant molta estona nosaltres, però vas veient imatges com s'ha vist en el tràiler de coses com vam fer Glups al cursal, que també és una cosa, i ostres, Tabola va acabar amb Glups l'any 85 amb molt mal rotllo amb l'Ajuntament i molta part de la ciutat en contra de l'Ajuntament i de la decisió de no haver volgut arreglar, i això va passar al cursal, no? Un cursal que curiosament després s'ha convertit en l'equipament més important de la Catalunya Central.
1: Ara entrarem en el documental, sí. Parlar

0: Parlaves de Tabola, parlaves del Ramon. Clar, quan el Ramon decideix donar-vos aquest vot de confiança, de dir, escolta'm, demostreu-me això, com a regidor de Cultura en aquell moment, i llavors actuarem en conseqüència. Com que tu tenies un passat d'activista cultural molt visible, se't va qüestionar, se't va dir, home, clar, tu amb aquests hi tens simpatia, i quan tothom està posant en dubte que...
1: Segur que algú va pensar en això, però de fet, no era tant una qüestió, i em penso que això s'ha de remarcar, i en algun moment potser ho diem al documental, no és una qüestió d'una amistat particular entre el Joan i jo, sinó de creure de que realment una encomana de gestió que podíem haver optat per una empresa privada, fer-ho amb una entitat i donar-los o empoderar-los que tinguin aquesta llibertat de programar, de fer, de córrer aquest risc polític a favor de l'associacionisme, és una cosa que ens ha anat molt bé. Per què? Perquè de cop i volta, home, hagués pogut sortir malament, segur. A la Diputació deia, diu, regidor, diu, està assegut sobre una bomba. Això no es fa, no es porta així. Busquis un programador que a sus órdenes. No, ho farem d'una altra manera. Aquí que ens coneguéssim de l'època de Tabola o de Rialles és important, segur.
0: Donava una confiança, no?, amb l'equip.
1: Però allò que té valor és dir, hosti, fem aquest risc polític i és un risc compartit, no és de ningú. I aquesta era l'altra cosa. Jo era un tripartit, l'alcalde era socialista, jo no ho era encara, ai, no, encara no sóc ara,
0: Ah, anava a dir, titular, titular.
1: Broma. I encara hi havia Iniciativa i l'AUP i tots plegats vam fer un acord que incorporava a la resta de grups polítics des del primer dia. Dic, escolta, farem això. Farem això. I a més, hi havia la Caixa, en Jaume Torrodergues, que ens hi va fer costat. Es preveia, s'observava, es notava que era un projecte de ciutat. I què vol dir? Que al llarg de tots els anys, perquè vam estar més de 10 anys de murga per aquesta història, en un altre ajuntament, i hem viscut els casos, jo coneixia políticament el regidor de Granollers, els regidors d'altres municipis que estaven en projectes importants de teatre, cada cop que hi havia un reformat de les obres, que s'havia de fer una ampliació de capital, que havia de passar pel ple, una bronca, a Manresa, es passava com si, bueno, amb la naturalitat, havies avisat, i te passarem això, perquè has sortit això, farem allò altre, encomanem això. Mai no hi va haver un debat de dir, això no, i ara tothom va remar en la mateixa direcció, cosa que per al regidor, que en aquell moment, al marge de quin fos el meu partit, pel regidor era una facilitat, això no era motiu de conflicte, i treure el conflicte a l'entorn de la cultura és molt important.
0: I tant, perquè és fàcil que es posi en escac
1: Exacte.
0: La cultura. Entrant en el documental, per què era necessari fer-lo? Tenint en compte que ja hi ha el documental de la força de la gent, que...
2: Bueno, dir que era necessari també és agosarat, eh?
0: Necessari, doncs, perquè veu decidir
2: bueno, això sí, tirar-lo això sí,
0: endavant.
2: Això sí. No.
0: Que és necessari?
2: Bueno,
0: saber, eh?
2: Clar, parlar de necessitat amb les necessitats
0: no,
2: que el món té
0: i...
2: no, ja t'entenc no. I a veure més, la idea era dir aquí hi ha una història de com han anat les coses i podíem haver anat d'una altra manera i tot ve d'això d'una història, d'una manera de fer. He parlat de Rialles, però abans de Rialles hi havia la sala Loyola i el meu pare i jo vaig mamar-ho allà ficat per allà dintre fent de tot, de porter, de comodor, maquinista, taquiller, fer de tècnic de llum, de som, 12, 13, 14, 15 anys, no? I això és una manera, és un aprenentatge que després això doncs, es va traduir en Rialles i també doncs, un grup de gent que programàvem i que fèiem una mica tots els papers, després Tabola, després Bloc, després el Galliner, i per tant explicar això, de dir, sí que la gent, ostres, si és veritat, ah, si és veritat, Rialles, sí, jo era un nen, o jo hi portava els meus nens o els meus nets, no? Els dissabtes a la tarda, allà, feien espectacles en català, cosa que en aquell moment fer espectacles en català era... Estem parlant de l'any 77, aviat el Rialles celebrarà 50 anys l'any que ve, diguéssim,
0: wow.
2: No? I per tant, bueno, això que la gent, hòstia, sí, Tabola, hòstia, que mal rotllo, un ajuntament va passar, o el Bloc, hòstia, el Musibloc, a fer els concerts que portaven allà al Congost, el Sopa de Cabra, el Mil Centenari, amb 3.000 persones allà que no hi cabien, i després, veure tot això explicat, té crec que pot tenir la gràcia per la gent que ho vindrà a veure, de veure un lligam d'aquestes coses, i l'altre és dir, i una manera de fer, que també no és original del Galliner, no ho hem inventat el Galliner, perquè ja abans programava, ja presentàvem, i ja abans anàvem, jo me'n recordo, amb el meu R5 anàvem amb el megàfon a sortir a les escoles, al col·legi sí. Baix, repartir les octavetes pels nens i les nenes perquè vinguessin, amb tabola pues, anar a fer xous per diferents llocs, teníem els col·laboradors nanos de l'institut, que ara molts d'ells, doncs, un és el Toni Llobet o la Rosa Ortega, que havien sigut col·laboradors de tabola, que eren nanos, i dic nanos perquè tenien però estudiants de batxillerat o de cou de l'institut, o el seu germà que ens ajudava a pintar les pancartes, el Manel.
0: I això es pot posar en subhasta, ja veuràs que...
2: Bueno, no les hem guardat les pancartes, però si les tinguessin tindrien valor. No? Doncs aquesta manera de programar, perquè són la decisió d'un col·lectiu, cosa que normalment és una persona, i la manera de comunicar, i aquesta manera de fer això que deies tu, Nasi, no? De dir, va, doncs la gent que ens vingui a ajudar a ensobrar, a posar 25.000 llibrets dins de 25.000 sobres, que no és una qüestió econòmica de dir, és que esclar, això valdria uns diners, i esclar, bueno, només pagues unes persones i ho ensobren i ja està. És la gràcia de dir, venen una gent voluntària, i hi havia el cas del dematí de gent que potser, me'n recordo algun cas de tècnics de l'Ajuntament, que a l'hora d'esmorzar venien allà a l'escenari, no? Perquè tenen estan allà al costat, venien, estaven a mitja hora, potser feien l'entrepà, ens sobraven i després se'n tornàvem a treballar, o gent que passava al dematí o qui passava a la tarda. Després, doncs, si era l'estiu, doncs, hi havia horxata, i si era l'hivern hi havia torrons, i en un dia ens sobràvem. Això té és una manera de fer que no és una qüestió econòmica. Mira, s'han estalviat, igual que el de programar, s'han estalviat el sou d'un programador. Sí, però el motiu no és estalviar-se el sou, però el motiu és que el que farà una entitat que programa, doncs, fa una programació diferent i una manera de fer que difícilment un programador pot fer-ho i que de fet no ho fa.
0: Joan, s'ha perdut una mica això? Ja sé que ara les grans ensobrades ja no es fan, però...
2: Bueno, ara fem les grans escampades.
0: Però tenen la mateixa repercussió? Mira, doncs,
2: és diferent, com totes les coses, i per raons diverses va decidir de no enviar a les 25.000 adreces postals, no? Diguem, per una qüestió econòmica, bueno, diguem això, es va decidir no fer-ho, no? Llavors dius, ostres, hi ha 25.000 persones que reben aquest llibret on sigui, no? La majoria de Catalunya Central, però també gent d'altres llocs i fins i tot fora de Catalunya, i això ara no hi serà. Bueno, se'ns va ocórrer allò de l'escampada. Què aconseguim? Pues ara, quan d'aquí 15 dies que farem el Cantània i que durant 7 dies passaran
0: escoles de tot arreu
2: i que les sortides trobaran unes bosses, no? Que alguns ja les esperen perquè ja ho saben, que al sortir dels espectacles, quan tinguem el nou llibret, aquesta bossa, alguns s'ho esperen i altres no ho saben, però que potser la Cristina a la presentació dirà, i si voleu la sortida hi ha unes bosses, que hi ha 10 llibrets, us els podeu emportar, vosaltres que sou de Puigcerdà, vosaltres sou d'Igualada, podeu portar el forn de pa, podeu portar el dentista, i per tant, aquests 25.000 llibrets que nosaltres enviàvem amb una etiqueta i que feia la gràcia de dir, ara que només reps, si reps alguna cosa, doncs són factures, i ara quasi ni això, rebre el llibret que tenia la gràcia, perquè a més el sobre estava com personalitzat, el llibret era molt bonic i segueix sent molt bonic, ara això no t'arriba a la bústia, però vas a Sallent, t'arriba a molts llocs, i per tant arribes a llocs que no van donar l'adreça, però que algú ha anat a la biblioteca de Balsareny i ha deixat 10 llibrets allà, i això torna a ser aquesta cosa de la comunitat, no? De dir, hòstia, és tan senzill emportar-te una bossa, no? De dir, surts d'un lloc i et diuen, escolta'm, podries emportar-te una bossa de 10 llibrets i portar-ho a la teva feina, la teva escola, el teu gimnàs, la teva perruqueria, el teu dentista, la teva... i els hi donem aquestes pistes, i diu, pues sí, no em costa res, no? I diu, jo ara marxaré i m'aniré doncs a Súria i ho deixaré pues, a la perruqueria, deixaré 10 llibrets, i per tant, gent que anirà a la perruqueria i, ai, mira, aquest llibre, hosti, aquest llibret, i estàs esperant allà que et toqui, i dius, ostres, quines coses que fan, i per tant, arribes a una gent que no eren els 25.000 que et havien donat una adreça i que, per tant, demostraven una certa voluntat. I això, bueno, com totes les coses, a l'hora de valorar, diu, mira, doncs, ha anat bé fer-ho així, diguéssim, no?
1: Crea un vincle, eh? Sí, a la perruqueria de Súria, que ara sortia, diu, qui ho ha portat, això? Ho ha portat tal, que va anar a Manresa, perquè el cursal, diu, oh, hòstia, i per tant, no deixes 10 papers, deixes una història de gent que continua multiplicant. Aquesta és una de les gràcies que això funcioni.
3: Mm-hmm. És una singularitat, no? És a dir, el fàcil és un enviament per correu electrònic i és cobert. És a dir, deixem de fer un paper o envia un correu electrònic. Però això és singular i crea aquest vincle, no?
0: Mm-hmm.
3: Sí, sí. Un altre element que pensava també és el fet de dir... quan es van comprar les entrades per un espectacle a 10 anys vista, més enllà de la confiança, té un altre efecte, i és que tu et sents partícip d'aquesta història. Ah. És a dir, tu hi vas creure i si existeix el galliner, si existeix el cursal, amb una part molt petita, molt petita, molt petita. També és gràcies a mi que en aquell moment vaig comprar una entrada. I això, hi ha persones, no?, sí, que sí. Ho vam fer... Tenim aquest vincle.
0: Però si vas creure és perquè hi va haver unes persones que et van fer arribar meravellosament,
3: sí,
0: el missatge.
3: Sí, sí, sí.
0: És a dir, riu-te'n dels comercials i les comercials, és a dir, el que veu aconseguir i seguiu aconseguint. És a dir, jo crec que hauríeu de crear un manual de dir com fer arribar missatges, perquè és que... No sé si en parleu, però tots...
1: El manual, fem un manual... Jo penso...
2: Han fet un documental, ara farem un manual.
0: Deu ser, jo vaig anar a idees.
1: És veritat i no és veritat. Aleshores, allò que les reunions de la Diputació amb els regidors, sí, de Cultura, sí, els programadors, la Programació Estable de Catalunya, com ho farem... amb un manual, no sé si sortiria, ho podem provar, si s'ho posa al cap, ho farem. Però, torno a dir, això que sembla tan fàcil, no? Hem fet unes bosses amb 10 llibrets cada un, surt el presentador... A veure, algú ha de pensar en un producte que sigui bonic, algú ha de anar a buscar les bosses, algú ha de preparar les bosses, algú ha de ser... Ho has de posar molt fàcil perquè la gent que, entre cometes, participi, s'hi senti compromesa... pensi que forma part d'aquesta comunitat, ara hi ha d'haver algú que sigui motor, i aquest motor és permanent. No estem treballant una cosa de un dia a la setmana, que jo sé que ha de fer reunions els dilluns. El dilluns és l'únic dia que no pots trucar a Calmorros, perquè no hi és, diu, està a la reunió. Ah, sí, és veritat que és dilluns, Però no és la reunió de dilluns, és una cosa bastant... obsessionant, bastant permanent, i has de ser sempre i generar, per tant, aquest sentiment de comunitat que fa que molta gent s'ho trobi fàcil. Uh-huh. Però és clar, algú ha de deixar-ho a punt, i això el manual no sé si t'ho garanteix, si no tens una constel·lació,
0: no, que... no, jo preferia més això, a convèncer tanta gent que comprés entrades a 10 anys vista, no?
2: Bueno, una mica també era una demostració, si hi havia gent, 900 persones que van comprar una entrada al preu que se suposava que valdria anar al teatre al cap de 10 anys. Vull dir que no era una entrada simbòlica, dir, va, farem 100 pessetes i ens les prendran. Doncs no, 2.000 pessetes a l'any 95, que eren diners, eren els diners que el Jordi Soler, que era un dels inquiets, que era director de la Caixa de Pensions, va dir, l'any 2006 anar al teatre valdrà 2.000 pessetes. Ell no sabia que hi havia euros i que, per tant...
0: No ho sabia, no?
2: I per tant també una manera de dir, ostres, si 900 persones són capaces o estan disposades, és una petita enquesta de que hi ha molta gent que creu que necessitem el cursal. Després hi ha la gent jove que no té 2.000 pessetes i que diu, ostres, d'aquí 10 anys vés a saber què, però no deixa de ser un símptoma de que reivindicar el cursal no és desencaminat. Amb els arguments en contra, dir, però si tenim el conservatori no hi va gent, que aquest era el principal, de dir, però perquè volem un teatre més gran si el que tenim no hi va gent. Però nosaltres en aquest cas teníem clar que la falta de gent moltes vegades era per una falta de comunicació, que quan venien els Germans de Sang, que ho organitzaven des de Taló, l'agrupació cultural, es feia dues funcions al conservatori, en aquell moment al conservatori cabrien 700 persones o més, no? Altres dies, que no són els mediàtics, pues, la gent no hi anava, i per tant hi havia dies que érem 20, 30, 40 persones, i per tant sortir a dir que volem un teatre més gran i que valdrà tants diners, tenia un punt d'incongruent en aquest sentit, però que 900 persones compressin una entrada, era dir, ostres, 900 l'han comprat, però n'hi ha d'altres que no l'han comprat perquè no tenien la disponibilitat de fer-ho, però la voluntat hi és, i això també va ser un bon inici, una entitat que comença i que el primer dia, com aquí diu, pues ven 900 entrades, ja tens molt de guanyant, no?
0: El documental el passareu tant diumenge com dilluns, em consta que diumenge gairebé ja està al Teatre Sant... Conservatori, eh? Diumenge al matí.
2: Matí, i, el di... i estan exaurides les invitacions, perquè això són invitacions, i el diumenge, el dilluns a les 6 de la tarda, queden encara unes quantes... El dimecres vam obrir a dalt el primer pis, doncs, perquè pogueri encabir més gent per diumenge, però ja també s'han exaurit. El presentador és el Xavier Domènech, periodista de Regió 7, a l'hora de buscar una persona que tingui la visió també i que pugui parlar, no? Ell li hem passat el documental i ell explicarà el que voldrà.
1: Ell ja hi era, no? Des de la crisi de Tabola, per dir-ho d'una manera, que ja el veus allà, el Xavier Domènech, i
0: té la perspectiva.
2: I per tant ens va semblar que era una persona ideal per dir, dedicar unes paraules abans de començar, això ho farem tant diumenge com el dilluns, i després al sortir, el documental dura una hora i mitja, al sortir doncs farem una mica de piscolabis i la gent doncs podrà comentar i serem, bueno, la majoria de la gent, i el diumenge hi haurà també l'alcalde i altra gent de l'Ajuntament, en fi, una mica això, i crec que serà bonic i quedarà reflectida aquesta història, no pel nostre satisfacció, que sí que també hi és, però de dir, bueno, forma part de la història, i un format que, esclar, podríem dir, home, podríeu haver fet un llibre, no? Bueno, doncs ja hem fet el Cursal, ja hem fet el...
0: Escolta,
2: però un llibre, bueno, té les seves avantatges, però arriba menys gent. El documental segur que ens posarem d'acord i un cap de setmana
0: jo us
2: el podreu passar.
0: Ara,
2: i, clar, gent que no... Hi ha força gent que diu, ostres, precisament tinc una comunió, tinc un casament, tinc un festival, no és un bon dia el mes de maig, un diumenge, no? I per tant gent que no vindrà i diu, ostres, però si el podem veure, m'encantaria veure-ho, si feu una altra sessió. Una altra sessió segurament ja no la farem en viu, però sí que es podrà veure a xarxes i podem fer-ho per Canal Taronja, i a la gent jo crec que li farà gràcia de veure aquesta història, i quedarà recollit aquest document, mira, i a la xarxa doncs té més...
1: També
2: us
1: hem de dir que el primer dia havia de ser allò, el primer dia es fa quasi un any, diu, home, no, es podíem escriure una mena de guió, ens ajudaran, havia de ser una coseta, havia de ser una coseta de mitja hora, un documental, un 30 minuts, una hora, és clar, quan diu... Una hora i mitja. No dura una hora i mitja.
0: També té igual,
1: una hora, una hora...
2: Si encara tenim temps, explico d'aquesta... Que tenim temps encara.
0: Sí, tenim temps.
2: No, una cosa que després he vist, que jo no he vist l'última versió encara, però la penúltima sí, i una cosa que ja no hi és, de les moltes que vam dir, però que el Ramon em fa referència, un element d'aquest de comunicació. Se'ns va ocórrer que el dia del Castell de Focs, que moltes vegades havíem parlat amb la gent de l'Ostres...
0: El Castell de
2: allà,
0: Focs per Festa Major,
2: Castell de Focs, Festa Major, 15.000 persones, o 40, depèn de les fonts, no? Part d'agulla, sí, sí, sí. En tot cas, part d'agulla, i dir, ostres, la gent va allà a les 6, a les 7, a les 8, per agafar lloc, a les 9, el Castell de Foc no és fins a les 10, perquè s'ha de fer fosc, i dir, ostres, aquí es podrien fer coses, ho havíem parlat amb els del Guilliner moltes vegades, ostres, podríem fer aquells ous que dintre et posa la gent i que vas, saps, aquests ous inflables,
0: sí, sí,
2: i per al parc, fer coses. La qüestió és que vam dir, ostres, ara, el mes d'octubre, farem l'obra del Degoll de Gom, Pirates, no? I la farem a la sala Ciutat, ja es deia Ciutat, i en farem 4 funcions. Ostres, doncs podríem dir a l'Ajuntament si el dia del Castell de Foc en deixarien una, el permís per fer-ho, del que volíem fer, i era de fer servir l'equip de megafonia que anuncia, doncs, bueno, en fi, s'ha perdut un nen, o ara
0: sí,
2: no sé què, o ens anuncia el que sigui,
0: sí.
2: Començarem, doncs que una estona abans això, poder fer servir això, i parlant amb la gent dels caiac d'allà dalt, doncs, si deixaríeu que amb gent del Galliner i la gent dels caiacs disfressats de pirates i amb unes banderes pirates que sortissin des d'on hi ha el bar de l'altra banda, sonés la música dels pirates i estàs allà esperant que comença el Castell de Foc, avorrit, perquè no passa res, sents una música i veus allà que algú passa i van venint, i quan arriben allà, doncs 7 o 8 caiacs, desembarca la gent i comencen a repartir unes octavetes, i pels altaveus diu, i si voleu veure pirates els 4 i 5 d'octubre, clar, aquell dia, com diu el Ramon, en parlo un moment, tot i que l'anècdota no surt explicada perquè s'ha retallat, aquell dia, evidentment, que no van venir les 15.000 persones a veure pirates perquè no hi haguessin capigut, però uns van venir, altres diu sí, ja tinc les entrades, i altres van dir, ostres, es fa pirates a la sala del Degoll de Goma, i és aquesta manera Quin cost? Zero. Uh-huh. Els del CAIA col·laborant, les octavetes, que pots comptar el que valia, el permís de l'Ajuntament, o poder ficar doncs, una falca, un caset o un micro, dient no sé què, cost zero. Arribes a 15.000 persones o 20.000 o els que siguin i
0: bueno, clar, cos zero, és una manera... però l'amor dels voluntaris sí, i voluntàries, sí, clar, clar.
2: És una sí, manera, una... i els nanos que estaven allà amb els caiacs allà contents d'allà que estiguessin veient tota la gent, no? I és aquestes idees, doncs, que això, com el que dèiem abans del flash mob a dalt al Prica, diguéssim, no?
0: El CAE veu una mica, no? D'aquesta manera de fer... del galliner.
3: Bueno, intentem també aquesta proximitat, no? De tenir-la, de dir, de ser vincle, de generar vincles, és a dir, som una entitat de la ciutat, som una entitat de la comarca, no? I llavors, a dir, la voluntat aquesta de ser proper a la gent, d'arribar a la gent des de la il·lusió, des de l'amor per allò que fem, no? D'alguna manera o altra, jo penso que...
2: I de fet, ja havíem fet coses conjuntament amb Bloc, no sé com n'hi dèiem, Bloc, Xàldiga i CAE.
3: Cívics.
2: Cívic.
3: CAE i Bloc i Xàldiga.
0: Això de quin any parlem?
3: Doncs eren unes eleccions municipals de vés a saber on. Vull dir que sortia la teva foto allà. Vam fer un debat de política juvenil
1: a
3: l'Ateneu.
0: Home, i això per què no ho reprenem? Home, parlem-ne. Hi ha algun
3: sopar popular, alguna cosa d'aquestes havíem fet.
1: Hi ha una cosa, que tu abans parlaves de manual, però si t'hi fixes, quan dius, ai, el CAE i Xàldiga... A Manresa... per sort el tamany de la ciutat, les relacions de la gent que hem establert amb els anys fa que a molts altres llocs ens reconeguin aquest microclima de dir, hosti, a vegades hi passen coses, però si et fixes a més el gruix és de coses de gent que no s'hi guanya la vida, no és una empresa privada que fa un negoci, sinó que passen coses per les ganes de que passin coses, i penso que aquest és el gran valor del...
0: Ramon, no són sempre els mateixos els que fan que passin coses i que formen part, és a dir, s'ha aconseguit arribar...
1: Molts són els mateixos, però no sempre són els mateixos, i aquesta és la gràcia, que arribem a gent, que arribem
2: deixem a gent. Un d'això que jo faig sovint amb xerrades que he anat i que lliga amb aquesta pregunta, que sembla que la tinguéssim preparada, no? La frase és tan senzilla de som els mateixos, es pot dir de tres maneres. Una neutra, sempre som els mateixos. Una d'eufòria, hosti, sempre som els mateixos, no? Sinó club, no sé què. I l'altra, la trista, hosti, és que sempre som els mateixos, no? I aquesta frase depèn de si tu l'enfoques en dir, hosti, quina merda, sempre som els mateixos, tots ho hem de fer, hem de moure les cadires, sempre som... Si ho vius així, pues, malament. Si ho vius neutre, dir, sí, som els mateixos, bueno, s'han de treure les cadires perquè ara aquesta part del concert, recordo doncs el Congost, no? Hi ha una part doncs, que és la Maria del Mar Bonet amb la gent assentada, però ara vindran el xalaparta i haurem de treure les cadires, doncs diem a la gent, escolta'm, que ens ajudaria a treure les cadires i no cal que les tirem totes, fem-ho bé i organitzem una retirada de cadires, i per tant pots dir som els mateixos, o dir sí, sí, som els mateixos, i què passa? I som molts i estem disposats, i quan hem de treure cadires no són 7 o 8, sinó que són la gent que està sentat en una cadira, dius, podries agafar la teva cadira i ordenadament passar-la amb el del costat al costat, i unes persones van apilant les cadires i en un moment treus 1.000 cadires del Congost, que si hagués d'anar una persona o els de manteniment de l'Ajuntament dirien, mare de Déu, ara la feinada... O que ja no dona temps, dius, estem... Hem fet una part del concert assentat i ara els hem de treure. En un moment es treuen les cadires, i aquesta és una mica la gràcia, aquesta manera de fer, i que la gent, a la millor no es compromet per tota la vida de no sé què, però que quan tu li demanes pots endur una bossa, pots treure una cadira, pots fer això, la gent ho fa perquè no hauria de fer-ho, no? Has d'estar molt enfadat amb el qui t'ho demana per dir d'aquell ousai d'això, doncs que ho pagui l'Ajuntament o que pagui la distribució. No, la gent diu, ah, sí, hosti, no em costa res, i molta gent sol les bosses i que me'n puc endur dues, perquè jo, a part del dentista, puc anar a la biblioteca, o jo sóc mestre, o jo posaré la sala de professors, i gent que ve, que encara en teniu de bosses, i hi ha gent que s'emporta un cambrer d'aquí de no, Fornellosa, no, de, bueno, en fi, d'un restaurant d'aquí a prop de Fornellosa, en part el tren, com
0: Rajadell,
2: doncs que ve i s'emporta el restaurant Cal Milio, sí. I s'emporta dues, tres, quatre bosses, i diu que te'n puc endur-ne més, i ell, clar, ho fa perquè hi ha molta gent que fa això, diguéssim, no? I dius, bueno, és que no costa res. Uh-huh. No?
3: Que és important, és trobar aquesta complicitat.
2: Sí,
3: no?
2: És a dir, ara, està disposat a fer-ho.
3: Sí, ara m'imaginava, dic, cap al museu, és a dir, que organitzem el CAE, diumenge, 8 del vespre, o 8:15 del vespre, l'activitat s'acaba a les 8. Tenim allà una superfigura i l'ensorrem entre tots. I de dir, i llavors, amb la gent que hi ha allà, si generes aquesta complicitat, en 20 minuts
0: has recollit
3: 40.000 peces, separant per colors, posant-les a dintre de les caixes. I la gent ho fa contentíssim.
0: Bueno, és a dir, cop t'hi poses, si ets
3: capaç,
0: meditació i tot,
3: si ets capaç de generar aquesta complicitat, aquesta proximitat, aquest vincle, ostres, ets, a la gent l'engresques. I penso que les idees que teniu i que exploteu, no?, per anar generant aquests vincles són molt bones. Llavors, és saber-lo trobar, és tenir aquesta ment oberta i aquesta capacitat per dir, ostres, com ens els fem nostres.
0: Ja estem fora de temps, nois, però abans, Nasi, a banda de qui tingui entrada, no anava a dir qui vulgui, no, qui tingui entrada,
1: per anar
0: a veure el documental, aquest cap de setmana també hi ha la inauguració del Festival Fava, que el Festival Artístic del Barri Antic, que durarà tota la setmana que ve, però també tenim, enumera-les i ja
3: sí.
0: Està, altres bueno, coses.
3: Posar en valor també una miqueta en la línia aquesta de la...
0: Jo també hagués fet, exactament.
3: De les entitats, no?, i del paper de les entitats, és a dir, aquest cap de setmana hi ha el Manifesta't, que és la trobada general de tots els monitors d'ESPLAC, Esplais Catalans, sí. No? Una entitat o un moviment d'educació no lleure i que es troben a Manresa.
0: Sí, durant tot el cap de setmana.
3: Exacte, ja des d'aquest vespre fins diumenge, i llavors els trobarem pel casino, els trobarem al Congost, els anirem trobant a diferents llocs, doncs fent les seves activitats de formació, de festa i tot plegat.
0: Que xulo.
3: I que també és això, el valor de 2.000 joves, en aquest cas, ESPLAC, a nivell de tot Catalunya, i que mobilitzen uns 10.000 nanos d'una tasca continuada d'educació no lleure, de treball voluntari, de generació de ciutadania, no? d'educació en valors, que penso que també té molt de valor en el context en què juguem més a individualitzar-nos, que penso que és molt important. Bé, doncs a Manresa, si veiem gent amb folars, si veiem gent amb guitarres,
0: sí,
3: amunt
0: i
3: avall, som
0: tal.
3: Gent jove, és ESPLAC, Manifesta't.
0: Llavors també tenim la festa del Panellet a
3: Marganell. Exacte, i una ruta així com estranya,
0: sí.
3: O estranya, perdó, una ruta especial.
0: Singular.
3: Deixem-ho
0: sí.
3: Així, no?
0: La paraula singular sempre queda bé en tots
3: sí.
0: Els contextos.
3: Al voltant de també de la figura Sant Ignasi, no? Òmnium i la xarxa de Manresa.
0: Exacte,
3: que
0: històrica. Molt bé,
3: Una visita per llocs singulars de Sant Ignasi, però donant a conèixer més aspectes espirituals, culturals, no tan coneguts.
0: I per últim també hi ha la Festa del Turisme de Sallent, que s'ha allargat fins a, bueno, aquest és l'últim cap de setmana, en què les visites turístiques o l'oferta turística que tenen habitual, que costa diners, aquesta vegada serà gratuïta. És a dir, que també és una manera doncs, de conèixer el patrimoni sense gastar-te ni un duro. També està bé això. Res, escolteu, moltíssimes gràcies.
2: Ara, a vosaltres.
0: Ara parlarem de quin dia passem el documental per aquí a Canal Taronja, o quins dies. I res, estimada audiència, tingueu un molt bon cap de setmana i ens retrobem dilluns a una nova entrega del Passeu. Que vagi bé!

0: Aquest espai ha estat patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
1: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.
2: En una embarcación que los llevará hasta un pantalán con una rampa de acceso, y el tiempo estimado de cada viaje es de una media hora. Una vez en el muelle habrá tres líneas de seguridad. En la tercera estarán los vehículos burbuja, unas guaguas que los van a trasladar hasta el aeropuerto en un trayecto de unos 10 minutos. Allí, en pista, deben estar esperando los aviones de los diferentes países. Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
3: Ya no se discute en absoluto que va a ser fondeo. Esa parte ya está asumida. Es técnicamente viable y de alguna manera también nos va a acompañar la meteorología, por lo menos hasta el martes.
2: La preocupación se centra ahora en la disponibilidad de los aviones que van a llevar a los pasajeros hasta sus países de origen. Si todo va sobre lo previsto, si todo va bien, Suárez cree que el buque puede retomar la travesía hacia Países Bajos por la tarde.
4: Mientras tanto, Sanidad asegura que los 14 españoles a bordo de ese barco están de acuerdo y que harán cuarentena en el hospital madrileño de Gómez Ulla, en el hospital militar. Javier Padilla es el secretario de Estado de Sanidad en declaraciones a Televisión Española.
5: Ninguno me ha manifestado ninguna oposición a ese respecto, sabiendo que, como he comentado con anterioridad, en el primer correo que yo envío, a la que fue en su momento nuestro primer contacto, ya establecía el hecho de que irían a Gómez Ulla para la realización de las medidas que tenían que ver con los contactos.
4: La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mantenido contacto con estos 14 pasajeros españoles del barco. Luego estaremos en Tenerife con los preparativos en puerto y también en ese hospital Gómez Ulla, donde los pasajeros estarán confinados en una planta aislada a la que van a acceder a través de un ascensor al que solo pueden acceder ellos, los trabajadores. Han conocido esta mañana los detalles del operativo, de todo el protocolo. José García, representante de Salud Laboral del sindicato CESIF.
6: Entrarán por una parte externa al hospital, subirán por un ascensor cerrado y todo el camino se desinfectará y se volverá a limpiar según establecen los protocolos de seguridad.
4: A y media detallaremos todo esto y también la buena noticia que nos deja la mañana sobre este brote. La azafata que mantuvo contacto con una de las mujeres muertas por antivirus ha dado negativo, es decir, no está contagiada. Esta hora y en directo, comparecencia de Javier Padilla y de la secretaria de Protección Civil, Virginia Barcones.
7: Que les hemos venido contando a lo largo de estos días, nacionales o adheridos al mecanismo de la Unión Europea.
4: Están dando nuevos detalles del operativo que ya les hemos avanzado aquí en la SER. Veremos si aclaran algo más sobre la duración del confinamiento y también nos vamos a detener en la bronca política, con el Partido Popular atacando de nuevo al gobierno por su gestión de esta crisis. Cuca Gamarra diciendo que este gobierno no tranquiliza a nadie.
8: Este gobierno pide tranquilidad, pero no da tranquilidad. Y cuando una parte del gobierno dice una cosa y la otra parte dice la contraria, por ejemplo, en relación a las cuarentenas, evidentemente este caos lo único que genera en España es intranquilidad.
4: Es decir, un día más el Partido Popular utilizando un tema tan sensible para el enfrentamiento político. Un asunto que se va a colar seguro en el último fin de semana de campaña en Andalucía antes de las elecciones del domingo 17. Juan Manuel Moreno, el candidato del PP, busca una mayoría que los sondeos no le dan de momento y por primera vez Moreno, por si acaso, ha abierto la puerta a un acuerdo con Vox.
9: No tengo la voluntad de gobernar con Vox, pero son los ciudadanos los que lo van a decidir y son ellos los que van a dictar. Yo voy a respetar el veredicto de las urnas 100%. Si los ciudadanos de Andalucía deciden que yo no tengo una mayoría, yo tendré que gobernar. Todo esto puede saltar por los aires.
4: Pendientes de la última hora, nos vamos a ir precisamente a Huelva. Un guardia civil ha muerto y otros dos han resultado heridos tras chocar dos embarcaciones del cuerpo durante una persecución a una narcolancha. ¿Qué más sabemos? Huelva, Sara Castro.
10: Sí, así es. El suceso se produjo en la mañana de este viernes en el transcurso de una intervención contra el narcotráfico en aguas del Atlántico. Según ha informado la Guardia Civil, además del agente fallecido, otros tres componentes del cuerpo resultaron heridos en el accidente, dos de ellos de gravedad y uno leve. Todos fueron atendidos y trasladados para recibir asistencia médica. El Instituto Armado ha trasladado el pesar por la muerte del agente, así como un mensaje de apoyo a sus familiares y compañeros. También se ha deseado una pronta recuperación a los guardias civiles heridos durante la actuación.
4: Y además, el otro gran tema del que hablamos todos en las últimas horas, que es la pelea entre Fede Valverde y Tchouaméni en el vestuario del Madrid. Esta mañana, entrenamiento con Valverde de baja y con un clásico el domingo frente a un Barça que puede ser campeón de Liga. Ampliamos. Antón Meana, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hace 45 minutos abandonaba esta ciudad deportiva de Valdebebas Aurélien Tchouaméni, que llegaba al filo de las 10 de la mañana y que, según informa el club, ha entrenado con sus compañeros. Hay una imagen que distribuye el Real Madrid de Tchouaméni con peto naranja y con balón junto a Bellingham en el césped. Sigue de baja Fede Valverde, luego te cuento más, pero ha venido a la sesión el director general José Ángel Sánchez.
4: A y media, charlamos con Meana aquí en Hora 14. Nos queda el tiempo, fin de semana pasado por agua, Jordi Carbó.
12: La lluvia, que durante la mañana ha caído de manera más o menos continuada pero débil, dará paso a una tarde con cielo más cambiante, es decir, tendremos momentos de sol, pero las nubes no desaparecerán y estas darán lugar a chubascos ya no generales, más aislados, pero localmente más intensos, incluso con alguna tormenta que podría ir acompañada de granizo y fuertes rachas de viento. Ambiente fresco, a pesar de que en los momentos de sol nos acercaremos a los 20 grados. Y el fin de semana, mañana, todavía chubascos y alguna tormenta, especialmente durante la tarde, que podrá descargar con intensidad. Ambiente fresco. El domingo va a hacer más sol, pero con temperaturas un poco más bajas.
4: Con la producción de Aldo Gómez y con Emilio Escribano y Carlos Nicolás en el control de sonido, arrancamos. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
13: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
14: Dues agents dels Mossos s'infiltren en una assemblea sindical en què els professors organitzaven vagues com la de dimarts que ve, 12 de maig. Hem parlat amb una d'aquestes professores que ho va descobrir.
15: Hem treballat amb vosaltres. De quin centre veniu, no? És que fem moltes substitucions. Ja, però bueno, no, per Santa Coloma. I no van saber respondre de quina escola venien. El que no podem permetre és que es criminalitzi una reunió de treballadores o unes mobilitzacions que són totalment lícites.
14: La direcció dels Mossos no ho desmenteix i el president Salvador Illa, aquí a la SER, manté la confiança en el cos.
16: No tenía conocimiento de esto, pero tengo una confianza y por todos contados, mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra.
14: Des de la CUP fins a Junts, tota l'oposició exigeix saber qui ha donat l'ordre i alguns demanen directament el cessament del major Trapero.
17: Inadmissible i intolerable.
18: Que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
19: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
14: Els metges també tornen a la vaga. Metges de Catalunya convoca aturada total el dimecres 20 de maig i avisa que en vindran més.
20: La sanitat pública no pot continuar funcionant a base del nostre esgotament.
14: Tot això en un divendres en què, atenció, ara mateix està tallada la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Rubí i la Universitat Autònoma de Barcelona. Cerdanyola ha descarrilat un tren de mercaderies que no ha deixat ferits. El tren viatjava en direcció França i no transportava mercaderies perilloses, però Adif no sap quan es podrà reprendre aquesta circulació. Recordem, just el dia abans que tot el servei de Rodalies deixi de ser gratuït. I comença un cap de setmana amb l'agenda plena. Anirem a Girona. Demà comença el temps de flors. També a Lleida, on avui comença la festa major. Tot amb sol i també pluja, Jordi Carbó.
12: Tarda amb alternança de sol i núvols i alguns xàfecs que podran descarregar amb forta intensitat, però poques poblacions, seran molt localitzats i poc persistents. Afectaran sobretot el prelitoral, a l'interior i als Pirineus. També la pròxima nit i fins la matinada, xàfecs igualment localitzats, però més intensos arran de costa, sobretot al litoral de Barcelona i Tarragona. Les temperatures aquesta tarda, com els darrers dies, amb estones de vent, sensació d'ambient fresc. El cap de setmana. Demà serà el dia amb més núvols i més pluja. Al matí, migdia, encara amb estones de sol. Entre la tarda i la nit, la pluja s'acabarà generalitzant i estones caurà amb intensitat i persistència. Ambient fresc tot el dia. En canvi, diumenge guanyarà protagonisme el vent de ponent, fent que el sol guanyi més protagonisme i que les temperatures pugin força durant la tarda.
14: Tècnica, Roger Cuixart, producció, Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts, us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
13: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
14: Què tal? Bona tarda. Així es van infiltrar dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea sindical de professors.
15: Quan intervenim, sempre diem d'on venim, aportem les nostres idees, parlem de les idees que hi ha al nostre centre i tal. Aleshores, clar, vam veure dues persones que prenien molta nota, que no participaven en res i que sí que tenien una actitud més d'escolta que de participació. Aleshores, bé, ens va cridar una mica l'atenció. Vam iniciar una conversa amb elles. Que hem treballat amb vosaltres? De quin centre veniu? No? És que fem moltes substitucions, ja, però bueno, no, per Santa Coloma... I bueno, vas preguntant, no? Perquè a més, dona la casualitat que moltes de les que treballem ens movem per la zona de Santa Coloma i coneixem molta gent. I no van saber respondre de quina escola venien fins al cap d'una estona, que sí que van dir el nom d'una escola i bé, vam poder confirmar que efectivament no treballen en aquella escola i que no són docents. De la sala, diguem, van marxar amb l'excusa que havien d'anar a recollir una criatura a l'escola. El que no podem permetre és que es criminalitzi una reunió de treballadores o unes mobilitzacions. No són unes reunions d'organització criminal.
14: Aquest és el relat que ha fet avui a l'Aquí Catalunya Maria de la Fuente, professora, membre del sindicat USTEC, que era en aquesta assemblea de dimecres on, juntament amb altres sindicats, com la Intersindical o la CGT, estaven debatint i organitzant accions de cara a les vagues que s'han convocat. La primera vaga total ja el pròxim dimarts, 12 de maig. Andrea Villoria, què tal? Bona tarda.
0: Hola, bona tarda, Joan.
14: Els Mossos no desmenteixen aquest fet, aquesta infiltració. Asseguren que tot el que fan és legal, que sempre treballen per garantir el dret a la manifestació.
0: Sí, en un comunicat una mica críptic, la direcció dels Mossos respon a la polèmica dient, literalment, que treballa i treballarà per garantir el lliure dret de reunió i manifestació, també que actuen atenent la legislació vigent i en el marc de les seves competències. En privat, fonts del cos admeten que les infiltrades eren efectivament agents d'informació, tot i que ningú en dona detalls perquè és una àrea molt hermètica. Sí que coincideixen diversos comandaments que aquesta polèmica era l'últim que necessitaven en aquest moment, després de setmanes amb els Mossos al centre del debat. Primer pels agents de paisà a les escoles, després pels crims del cap de setmana i la inseguretat, i ara això. La resposta a aquesta nova crisi s'ha derivat ja al Parlament, on serà la consellera d'Interior la que donarà explicacions explicant fonts del departament.
14: De fet, el president Salvador Illa assegura que ho desconeixia, però que té plena confiança en la policia catalana.
16: No tenia conocimiento de esto, pero tengo una confianza y por descontado mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra. La consellera dará las explicaciones oportunas y ayer ya se hizo un primer comunicado al respecto, ¿no? Mi respeto, mi confianza completa.
14: Això ho deia aquest matí a l'Oi por Oi, tota l'oposició ha carregat contra aquesta acció dels Mossos, des de Junts fins a la CUP. Fins i tot els socis de govern, Laura Pons, exigeixen la dimissió del major Trapero.
21: Sí, els socis republicans i comuns demanen el cap de Trapero i també la CUP, són paraules dels diputats Jordi Albert, Andrés García Berrio i Xavier Pellicer.
22: Inadmissible i intolerable. Per aquest motiu demanem el cessament del director de la policia.
18: Que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
19: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions.
21: I també Junts demana explicacions i compareixences de les conselleres Núria Parlon i Esther Niubó.
23: Les compareixences de la Conselleria d'Educació d'Interior perquè ens expliquin aquesta acció que s'ha produït i perquè, si així no es soluciona, es puguin també depurar les responsabilitats polítiques que pertoquin.
21: El que demanen els partits és bàsicament tres coses. Primer, que s'aclareixi si els agents formen o no part del cos dels Mossos. Dos, si parlem d'una infiltració puntual o si fa temps que estan fent aquesta acció en reunions d'USTEC i, òbviament, també demanen una rectificació. Diuen que no n'hi ha prou ni amb el comunicat dels Mossos ni d'Interior ni tampoc amb les paraules del president de la Generalitat. Parlen de que s'han traspassat totes les línies vermelles i que cal una rectificació. En funció d'aquesta reacció, d'aquesta rectificació, asseguren els partits que avaluaran més responsabilitats.
14: Doncs veurem. Gràcies, Laura.
21: A vosaltres.
14: Andrea, tornem amb tu, Andrea Villoria, per que ens expliquis a on s'infiltra la policia i per què. Com d'habitual és que els agents intentin diluir-se en moviments socials?
0: Doncs no és excepcional. Ho fan agents de la Comissaria d'Informació que monitoritzen moviments i grups que puguin suposar un risc per la seguretat. Això pot voler dir grups que preparin protestes massives, però també, per exemple, entorns hooligans d'ultradreta o de signe contrari, entorns anarquistes, així com, per exemple, cercles islàmics. Val a dir que les infiltracions poden ser de molt tipus. Hi ha agents encoberts infiltrats en el marc d'investigacions judicialitzades, però també agents que senzillament tenen contactes amb fonts o confidents i d'altres que poden fer accions puntuals per monitoritzar un esdeveniment concret. La qüestió, en tot cas, és espinosa, ho ha estat sempre, perquè aquestes infiltracions, la majoria, no compten amb una autorització i seguiment judicial. Ara bé, fins ara Mossos no consten casos com els que va destapar la Directa fa uns anys d'agents de la Policia Nacional que s'havien infiltrat a moviments socials durant mesos o anys, mantenint fins i tot relacions amoroses amb persones d'aquest cercle.
14: Recordeu que dimarts que ve, 12 de maig, hi haurà la primera vaga total a l'educació a Catalunya, però també n'hi haurà el 27 de maig i el 5 de juny. A més, a cada territori es faran un parell de dies més d'aturada, de tal manera que dels 23 dies lectius que hi ha des d'ara fins a acabar el curs, només en 5 no hi haurà cap afectació a les aules. I avui també han anunciat vagues els metges. El Sindicat Metges de Catalunya convoca el dia 20 de maig una nova aturada a tot el sistema públic i concertat de salut. Asseguren que continuaran fent-ne fins que el departament s'assegui a negociar amb ells, perquè tot i portar desenes de jornades de vaga des de l'octubre, de moment no hi ha hagut negociació. Xavier Lleonart és secretari general.
20: Quan diem ni un minut més, no estem dient que no vulguem atendre pacients. Estem dient que la sanitat pública no pot continuar funcionant a base del nostre esgotament. Hem normalitzat un sistema que planifica la sobrecàrrega com un paràmetre raonable i acceptable.
14: Sobre aquests conflictes laborals, el president Salvador Illa ha insistit que, en el cas dels professors, sobretot, l'acord amb Comissions Obreres i UGT és vàlid. Així ho ha dit en aquesta entrevista aquest matí a la SER, en el programa especial que l'Oi Poroi ha fet des de la Pedrera. Xavier Balló.
1: Illa ha tornat a reiterar que l'acord en educació és el millor que s'ha fet mai, però també ha dit que si poden millorar-lo, ho faran. Una mà estesa que fins ara el govern ha limitat només al desplegament de l'acord pactat únicament amb Comissions Obreres i UGT.
2: Que después de muchos años de parálisis, de falta de inversión en muchos ámbitos, pues estamos llegando a acuerdos importantes en muchos ámbitos, bueno, y es normal, la ciudadanía quiere más y más y más y más rápido, ¿no? Hay que hacerlo por sus pasos y por sus tiempos. Hemos alcanzado un acuerdo cuya implementación estamos acelerando, que pueden hacerse más cosas así y mano tendida. Nuestra voluntad es de seguir hablando con ellos y en lo que podamos mejorar seguiremos mejorando, ¿no?
1: El president, per cert, també s'ha mostrat confiat en arribar a un acord de pressupostos amb Esquerra i els Comuns abans del juliol i diu que les forces progressistes han d'enviar així i en aquest context un missatge de que són capaços d'entendre's.
14: Atenció, perquè ara mateix està tallada la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Rubí i la Universitat Autònoma pel descarrilament d'un tren de mercaderies. Segons ha informat Adif, la locomotora i el primer vagó han sortit de la via. Segons Protecció Civil, l'accident no ha provocat ferits. Òscar Playà és director del servei.
3: Hi ha hagut un descarrilament d'una locomotora de mercancies a l'estació de Rubí. I per tant ara mateix el tràfic que hi ha des de mercancies està interromput.
14: El tren viatjava en direcció a França, no transportava mercaderies perilloses. Renfe ha allargat fins a Cerdanyola el servei alternatiu que ja tenia entre Martorell i Rubí, perquè en el túnel de Rubí encara, recordem, no hi passen trens de passatgers. Segons Adif, no se sap encara quan es podrà reprendre la circulació. Un descarrilament que coincideix amb l'últim dia en què és gratis viatjar amb el servei de Rodalies. Els abonaments sense cost que la Generalitat va crear per compensar el caos i els talls per a aquestes obres d'emergència, a partir de demà desactiven i demà ja s'haurà de tornar a pagar per utilitzar els trens. Pol Valero.
5: Les plataformes d'usuaris critiquen que encara és massa aviat i que la mesura es va implementar per compensar les deficiències del servei i encara no s'han arreglat totes. Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies.
24: Aquesta gratuïtat es va aplicar perquè el servei no era digne. El servei segueix sense ser digne. Per tant, no sé si realment se'ns hauria de cobrar. Però si la Generalitat creu que s'ha de cobrar, perquè no en té una altra i necessita injecció els diners, que no menteixin. L'usuari no és tonto.
5: Tres mesos i mig després, els usuaris hauran de tornar a pagar els bitllets. Això sí, si algú tenia un abonament en vigor quan va començar la gratuïtat i tenia dies pendents en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges.
14: L'augment de 25 minuts del temps de viatge d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid s'allargarà més del previst, segons ha pogut saber la SER. La durada extraordinària imposada per Adif s'havia planificat fins a finals d'aquest any i ara, doncs, es mantindran aquests 25 minuts extra fins que acabi aquest 2026, Pol.
5: El sector de les operadores ja assumeix que els augments continuaran vigents. De fet, algunes fonts asseguren que aquests, com a mínim, 25 minuts extres es mantindran sine die. Ara mateix, la línia Barcelona-Madrid té més de 30 limitacions de velocitat que afecten més de 200 quilòmetres del trajecte en cada sentit per culpa de l'estat de les vies. Fonts de DIF reconeixen que la línia continuarà amb els horaris afectats, però ho atribueixen al context d'obres perquè la millora de la línia per augmentar la velocitat a 350 km per hora s'ha avançat al 2027. Aquestes actuacions es faran mentre es manté el servei i això voldrà dir que hi haurà més limitacions de velocitat.
14: I per cert, acabem de rebre un comunicat dels Mossos respecte a aquesta notícia amb la que començàvem aquest informatiu. Aquest comunicat sobre les infiltracions en una assemblea sindical de professors. Recorden que la Comissaria General d'Informació té entre les seves funcions recollir informació sobre, és literal, conflictivitat laboral i social i valorar així amenaces i riscos. Volen aclarir en aquest comunicat que aquest tipus de tasques no són decisions discrecionals del cos, sinó compliment d'una obligació normativa. Per tant, com dèiem, els Mossos no desmenteixen aquestes informacions d'aquests dos agents infiltrats en una assemblea de professors, sinó que expliquen quines són les funcions del cos en aquests casos de recollir informació sobre conflictivitat laboral i social. Dos minuts i més notícies.
6: Viu tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet!
7: Diumenge, a partir de les 12 del matí, Morabanc Andorra, Baxi Manresa.
6: Amb el patrocini de...
7: Quívoc Albert Disseny, Expert Joanola, La Taverna del Pinxo, Control, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Viatges Massaners, GST Plus, Clínica La Dental Doctora Marín, Iscra, Consultoria Web...

0: 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
1: Tota l'emoció del futbol de casa en directe a Esport Central i a Canal Taronja. Aquest cap de setmana, especial darrera jornada, tercera ref. Dissabte, 3:45 de la tarda, Centre d'Esports Manresa, Club de Futbol Sant Cristòbal. I diumenge, a 1:45, Unió Esportiva Vic, Club de Futbol Badalona. Una retransmissió molt especial amb tots els resultats en viu de la darrera jornada. En directe a Twitch Esports Central i a la TDT de Canal Taronja. Amb el suport de la Federació Catalana de Futbol, l'Ajuntament de Manresa, Turion, Port de Palou, Ubimar.com, Wagen Motor i Frankfurt Cal Xavi.
2: Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagant.
3: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 22 minuts de les dues. Hora 14, tenim cels mig ennuvolats en aquesta jornada d'un divendres. Tranquil, meteorològicament parlant, això sí, tindrem tardes de cels mig ennuvolats. Pel que fa al cap de setmana, demà serà el dia més inestable, especialment demà a la tarda. Al matí ens llevarem amb cels mig ennuvolats, uns cels que s'aniran cobrint, i a la tarda tindrem pluja a tota la Catalunya central. No serà intensa, però anirà plovent durant tota la tarda. El diumenge sí que serà un dia força tranquil meteorològicament a les nostres comarques i a l'espera també d'un canvi de temps que ens podria afectar a partir de dimecres de la setmana que ve i que ens portaria fred i neu al Pirineu, al maig. Els ramaders del sud del Solsonès estan preocupats per tres possibles atacs de llop a ramats d'ovelles en els darrers mesos. Dos han estat a la Molsosa i un altre a Malmanya de Pinós. Serien els primers atacs del Solsonès des de l'any 2019, quan un d'aquests animals va matar tres ovelles a Odèn. Tot i això, la zona sud de la comarca no s'havia registrat cap incident, com dèiem, des de feia 30 anys. Aquestes són alguna de les veus implicades en aquest atac de llop. No, en aquests atacs de llop, un d'ells és l'alcalde de Pinós, en Xavier Vilalta, que el que sí que vol fer és enviar un missatge de tranquil·litat.
4: A nivell de població, això sí que vull donar un missatge de tranquil·litat. Els llops, com la resta dels animals salvatges, són espantadissos, i el que detecten la presència d'humans, abans de que tu ja ho puguis veure, ell ja ha marxat. Per tant, que no cunda el pànic, no? com es diu. I a nivell dels pastors, sí, clar, és un inconvenient, evidentment, que cada dia haguin d'instal·lar la seva tanca abans de marxar, perquè, clar, no es poden pas quedar 24/7 allà vigilant. Però jo sóc optimista i, per tant, penso que això està sota control.
3: Un dels ramaders implicats, Jaume Puigpelat, admet que els atacs els han deixat un impacte emocional i demana més suport per part de la societat i també de l'administració.
5: Aquest impacte visual i emocional que té de cada dia que haguis de poder-te trobar amb ovelles que siguin ferides o que estiguin mortes, i clar, és una mica això, és la dignitat o el respecte amb la nostra feina, no? La nostra feina de poder criar els animals i portar-los com hem fet sempre, més amb una ramaderia extensiva que en teoria és tan, bueno, en teoria, és que és tan beneficiosa, no? O l'administració, la societat, ens omplim la boca de que és tan beneficiosa pels boscos, per lluitar contra els incendis. Al final d'aquests boscos en traiem carn, en traiem llet, en podem treure ous, formatge, no? Vull dir, i llavors, doncs, aquesta ramaderia extensiva que es troba en aquestes traves, doncs, clar, tot això va menys, o s'obrin alimentària, doncs crea menys aliments, i per això que crec que s'ha de defensar.
3: Aquest ramader també explicava com va viure aquest atac del llop.
5: El primer impacte de la primera situació va ser de caos, no? Perquè va ser aquí tenim la granja, el corral oficial, l'atac va ser amb el ballat que tenim aquí, que aprofitàvem el cap de setmana per tenir uns camps de pastura que tenim just aquí sobre el corral, i va ser un caos, doncs, pujar el dilluns aquí, quan anàvem a fer la gestió al maneig del corral, com sempre, i trobar-nos aquí, doncs, ovelles aquí escampades per aquí al voltant de la granja, una ferida, una morta, totes superespantades, corrent amb qualsevol estímul, vull dir, bueno, va ser un caos total, total. Veure una imatge que realment ens va quedar a mi gravar a tots, veure, ostres, aquells animals amb, aquella, amb aquell pànic i, bueno, això, una ferida, una desangrada, bueno, doncs, una imatge que realment ens

0: amb l'Associació de Veïns i també amb la plataforma de la gent gran i usuaris i familiars usuaris d'aquest centre de la Font dels Capellans, Jessica Albiach.
1: Davant del govern de la Generalitat, que nosaltres exigirem que les millores que necessita la residència de la Font dels Capellans es facin amb pressupostos o sense pressupostos, perquè evidentment la nostra gent gran no pot estar en aquestes condicions. Per tant, això ha de ser una prioritat amb pressupostos o sense pressupostos, i aquí és on nosaltres, evidentment, donarem la batalla.
0: I aquesta setmana s'han entregat els premis del Pou de la Gallina o l'Aguesisbal. Una d'elles és la nostra Anna Ballesteros.
2: La sala d'actes del Casino de Manresa es va omplir aquest dimecres per celebrar la 31a edició dels Premis Oleguer Bisbal. Els Premis del Pou de la Gallina reconeixen el talent local i són escollits pels lectors. Miqui Esparvé va ser el premiat en la categoria de manresà d'actualitat. Tot i que el mediàtic actor no va poder ser a l'entrega de premis, Jordi Torres, amic seu, va recollir el guardó. Pel que fa al Premi del Manresà del Pou, el reconeixement el va rebre l'il·lustrador Joel Abad.
3: Avui en dia sembla que tot el reconeixement i tot l'èxit es mesuri amb likes de les xarxes, i en un món que tot passa a través de les pantalles, rebre un premi com aquest d'un mitjà físic real com és el Pou realment em causa molta satisfacció.
2: Els Premis Oleguer Bisbal també premien a la manresana més manresana, un guardó que en aquesta edició se'l va endur Anna Ballesteros, dinamitzadora de la sardana i membre de l'agrupació sardanista Dintre del Bosc. Ballesteros també és coneguda per ser una de les ànimes del programa radiofònic Aires de Catalunya, que s'emet cada dijous a Ràdio Manresa.
4: Però el primer de tot va ser una gran sorpresa, perquè mai m'hauria imaginat que escollissin la manresana més manresana. Després, evidentment, un gran honor. Quan em van trucar primer per veure si acceptava el premi. Dic, home, suposo que tothom el deu acceptar, és un gran honor, no?
2: Amb el lliurament dels premis del 2026, el Pou de la Gallina es prepara per celebrar els 40 anys de la revista l'any que ve.
0: I darrer partit de casa del Centre d'Esports Manresa, que s'acomiada de l'afició demà dissabte a 6:15, jugant contra la Muntanyesa. Aquest cap de setmana, últim partit al Nou Congost d'aquesta exitosa temporada del Centre d'Esports Manresa. Els homes de Sergi Trullà s'enfronten demà dissabte a la Muntanyesa en un duel especial, i ho faran de la millor manera possible, oferint el trofeu de campions a la seva gent. Serà un partit sense gaire transcendència classificatòria per a cap dels dos equips. El Manresa, ja campió, lidera la classificació amb 63 punts, mentre que la Muntanyesa és desè amb 42. Tots dos conjunts arriben aquest maig després de perdre la jornada passada. El Centre Esports Manresa va caure per 2-1 al camp del Cornellà, mentre que la Muntanyesa va perdre a casa per 0-1 davant del Vic. Tot plegat en una setmana també marcada per l'actualitat institucional del club. El Centre Esports Manresa ha informat que el proper 15 de juny celebrarà Assemblea General Ordinària en dues convocatòries previstes a 6:45 i a 7:00. A continuació, es farà una assemblea extraordinària per explicar l'evolució del procés de conversió del club en societat anònima esportiva. Les trobades tindran lloc al Montepiu de Conductors de Manresa, al carrer Bilbao. Recordem que aquesta mateixa setmana s'ha conegut que el Consell Superior d'Esports hauria frenat el procés de conversió de l'entitat en societat anònima esportiva. I el Baxi Manresa, que juga fora del Congost, en aquest cas el partit serà complicat perquè el Morabanc Andorra s'hi juga molt i és el rival d'aquest diumenge dels homes de Diego Campo. Serà aquest diumenge 10 de maig, 12:45 del migdia, Morabanc Andorra, Baxi Manresa. 2:45, bona tarda i bon cap de setmana.
5: ...de una persona en Alicante, al presentar síntomas compatibles con el antivirus. Esta mujer habría estado en el avión y habría tenido contacto con otra mujer, una de las pasajeras del barco fallecidas. Lo acaba de anunciar, como digo, el ejecutivo en esa rueda de prensa que continúa ahora mismo en la sede del Ministerio de Sanidad. Mientras tanto, Canarias se prepara para la evacuación de los pasajeros del Ondius en Granadilla de Abona. Se ultima la instalación del puesto de mando de la Guardia Civil para que este fin de semana se lleve a cabo esa operación. El barco llegará, como ha avanzado la SER, a las 2, entre las 3 y 4 de la madrugada de la noche del sábado al domingo. Y el traslado se va a hacer previsiblemente en las lanchas neumáticas del propio crucero. El gobierno cierra ahora mismo con los países de origen del pasaje el proceso de repatriación, y lo último, Sanidad ha hablado ya con los 14 españoles que están a bordo. Una conversación en la que ha participado la ministra de Sanidad, Mónica García, como acaba de contar en esa rueda de prensa Javier Padilla.
6: Ellos no son un riesgo para la población general. Esto ya lo hemos estado diciendo. La situación existente es de riesgo muy bajo para la población general y es importante

0: Formeu-vos i treballeu en altura amb seguretat. Impulsa el teu perfil professional amb el nostre curs de plataforma elevadora. Certifica't en equips d'elevació de manera segura, eficient i conforme a la normativa vigent. Tot amb instructors especialitzats. Reserva la teva plaça avui. Són limitades. Contacta'ns a Manresa a GCT Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11.
1: El cap li girava.
2: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
3: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
4: Factorenergia.cat.
3: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
5: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
6: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
7: Joan, què ha de sonar?

Després de més de 30 anys com a corresponsal de TV3 al Vaticà, podem afirmar que el Vicenç Lozano s'ha convertit en un vaticanista, és a dir, en un expert en el Vaticà, com la copa d'un pi. I mostra d'això és que des que es va jubilar l'any 2019, el Vicenç ha escrit 3 llibres sobre aquest tema. El primer va ser Intrigues i poder al Vaticà, més tard va arribar Vatican Gate i recentment ha publicat Lleó 14, Ombres sota la cúpula, un llibre on relata l'entramat secret que va portar el nord-americà Francis Robert Prevost a ser proclamat com a papa Lleó 14. I és clar, com no sempre tenim l'oportunitat de xerrar sobre la figura del papa amb un expert en la matèria, de seguida abordarem el tema, però abans el Vicenç no va poder estar-s'hi de reaccionar a la cançó que està sonant, és a dir, Laura, de Lluís Llach.

0: bonic, que bonic.
1: T'ha agradat?
0: M'encanta, m'encanta. Cada vegada que la sento, sembla que és la primera vegada que la sento, però em porta molts records. Records d'experiències també personals, d'amors que he tingut a la meva vida, de gent que he deixat enrere, que m'han deixat enrere, però amb els quals, doncs, sense els quals la meva vida no seria la que és ara. De l'experiència, dels errors, dels moments crítics, se n'aprèn.
1: Bons records, en definitiva. Que, Vicenç, quan tu comences a fer informació del Vaticà, allà qui tallava el bacallà era Joan Pau II, no? El polonès Karol Wojtyla, que m'he mirat la llista sencera de papes de tota la història i el Joan Pau II pot ser que estigui el més a dalt de papes que més han durat.
0: Sí, sí.
1: Perquè
0: sí,
1: el teu va estar del 78 al 2005, que són 27 anys, que això és molt en
0: anys. Sí, gairebé 28 anys.
1: De papa és una barbaritat.
0: Gairebé 28 anys, un dels pontificats, vull dir, més llargs de la història, un pontificat molt mediàtic, va ser el primer pontificat, de fet, mediàtic, degut a l'eclosió dels mitjans de comunicació, un papa més viatger de la història, però també un dels papes més conservadors, més ultraconservadors que hem tingut.
1: Ultraconservadors
0: que hem tingut, sí.
1: Era extrema dreta.
0: Bé, ell estava alineat, doncs, amb les polítiques de Ronald Reagan, fonamentalment. Vull dir, va ser el papa, com provinent de Polònia i fervent anticomunista, va ser el papa, doncs, que va acabar d'ensorrar, diguéssim, el comunisme. Ell va fer un pacte secret que hi va haver entre Ronald Reagan, el papa Joan Pau II, òbviament, i Lech Wałęsa, el líder del sindicat Solidaritat a Polònia. Això m'ho va ratificar el mateix Lech Wałęsa, vull dir, quan era encara líder de Solidaritat a Polònia i opositor, doncs, al règim del general Jaruzelski. Com diuen, caure una pluja de milions provinents dels Estats Units i del Vaticà per intentar reforçar aquesta línia, doncs, de poder derrocar el règim del general Jaruzelski, com va acabar passant, i va acabar destruint, diguéssim, com un joc de cartes, tots els països de l'est, fins a la caiguda del mur de Berlín i, finalment, l'autodestrucció de la Unió Soviètica, no?
1: Clar, és un càrrec religiós i també polític ser papa.
0: Sempre ho ha sigut, sempre ho ha sigut. Recordem Pius XI, recordem Pius XII, recordem el paper que va tenir l'os polític, doncs, Pau VI, recordem el gran papa reformista Joan XXIII, que va organitzar el concili, que va Vaticà II, del qual, doncs, va generar grans esperances de canvis i de reformes al món, que després es van veure truncades, doncs, amb els pontificats conservadors, doncs, de Joan Pau II i de Benet XVI.
1: I el papa Lleó XIV... políticament on el situes?
0: El pavelló 14 és... bé, jo ho explico al llibre. El llibre explico amb clau d'intriga, amb clau de misteri, amb clau de thriller, pràcticament.
1: És un llibre d'espies.
0: Perquè és així, sense que hi hagi ni una coma de ficció. Això també us ho puc revelar. Està explicat amb tot el rigor del món. Però el ritme és de thriller, eh? I a la gent li agrada molt perquè, precisament, van descobrint en mi, a mesura que jo vaig descobrint, doncs, com s'organitza una operació secreta, per portar el pontificat, doncs, el Robert Francis Prevost, el cardenal nord-americà i alhora peruà, un home del nord però també del sud, com a continuista del llegat del papa argentí, del papa Francesc. Això, vull dir, es fa amb moltes dificultats, convencent, doncs, el sector moderat dels tradicionalistes i conservadors de l'Església, que no havien insultat el papa Francesc, que no l'havien titllat de ser un heretge, de ser l'anticrist, de ser comunista...
1: Sí, va pillar, aquest senyor. El Bergoglio va pillar.
0: Bergoglio va pillar durant 12 anys. Va pillar durant 12 anys, li van fer la vida impossible, li van avortar moltes reformes i el van intentar desprestigiar davant del món, doncs, amb fake news molt ben elaborats per a aquest sector que continua tenint un poder, malgrat perdés el conclave, continua tenint un poder importantíssim en el gran holdings dels mitjans de comunicació internacionals, té la propietat de totes les xarxes socials, totes, absolutament, és el poder tecnològic, i té la propietat en aquests moments també de la intel·ligència artificial. Per tant, vull dir, veurem batalles molt cruentes, com ja es comencen a produir, doncs, en aquest pontificat de Lleó XIV, que és un papa amb una imatge potser tradicionalista, però en un fons absolutament progressista i reformista. I això ho puc garantir. Jo, en la meva tesi del llibre, va en aquest sentit, a la segona part del llibre, un cop explicat el conclave.
1: O sigui, tu no el veus 27 anys de papa, eh? Com el...
0: Bé, és un papa jove, de relativament jove, té 70 anys. 70 anys em dieu, mare de Déu, vaya bé, vaya viejo.
1: Amb 97, no, per ser papa està bé.
0: Per ser papa, no, està molt bé, perquè realment és un papa jove, tenint en compte la gerontocràcia que hi ha hagut tradicionalment, doncs, al Vaticà. Per tant, té un llarg recorregut que anirà paulatinament recorrent. És un home superdiscret, però és un mestre d'escacs. És absolutament, doncs, una estratega, vull dir, que sap el que fa, on vol arribar i com arribar-hi.
1: I a més, el papa no se'l pot destituir, no? O ell renuncia, o es mor, o...
0: Sí, no, el papa no té...
1: O Vicenç, o el moren.
0: O el moren, sí, també. Tot és possible, tot està obert. Sempre ho ha estat. Hem viscut, jo vaig investigar molt, vull dir, la mort sobtada, doncs, d'aquell papa que va durar 33 dies al pontificat, Joan Pau I, ho explico en els llibres anteriors, doncs, que no va morir precisament de mort natural, no?
1: Vaja, enverinat. Que ara ho deia, no, el Vicenç, que ha escrit un llibre amb ritme de thriller i també amb títol de thriller, perquè és Lleó 14, ombres sota la cúpula, i espereu-vos perquè el subtítol és L'operació secreta del cònclave i els paranys del pontificat. Això ja és Dan Brown, eh?
0: Bé, no és Dan Brown, no és ficció, eh? En absolut no és ficció.
1: És Dan Brown real.
0: És un Dan Brown real. Jo sempre ho dic, que el Vaticà, la realitat supera infinitament la ficció, eh? Infinitament. Hi ha moltes llegendes, hi ha molta literatura, com la de Dan Brown, hi ha moltes pel·lícules sobre el Vaticà, sobre llegendes, etc. Però la realitat supera molt a la ficció. I aquest llibre és, en definitiva, un relat inèdit, que no s'ha publicat, és una exclusiva mundial, dels intríngulis que van portar, doncs, aquest home, doncs, a poder ser, doncs, papa, en una operació secreta de la qual ell no hi formava part. Ell es va assabentar d'això al cap d'una setmana que era papa, que un petit nucli de gent interessada, doncs, el van portar al pontificat, sent un papa una mica de consens entre les dues ànimes de l'Església.
1: I per aquí també apareixen Trump, Macron, Meloni...
0: Evidentment. Per què? Per què apareixen? Doncs apareixen... Donald Trump, evidentment, doncs, hi ha molta gent que diu no, és que aquest papa el van triar per ser un contrapoder a Donald Trump. No. Aquest no era l'objectiu en absolut. Ara bé, s'ha convertit en un contrapoder a Donald Trump. I això ho estem veient, doncs, els enfrontaments dels últims dies. Fins i tot ahir hi va haver una nova crítica, doncs, de Donald Trump, dient que el papa era un mal líder polític, que era un mal líder catòlic, que era un mal líder catòlic, i que el que volia era que l'Iran tingués armes nuclears. Realment, vull dir, increïble. El papa ha criticat, evidentment, doncs, la guerra de l'Iran, com ha criticat d'una manera molt dura, doncs, també, doncs, la sala de la sobirania de Venezuela, com ha criticat el genocidi contra el poble palestí a Gaza, com ha criticat, doncs, l'actual conflicte que encara dura entre Ucraïna i Rússia. Però mai ell havia volgut parlar directament dels personatges que són els artífecs d'aquestes violacions brutals dels drets humans i d'aquests crims de guerra. No havia parlat mai, ni ha parlat mai de Netanyahu, ni ha parlat mai, doncs, de Vladimir Putin. No havia parlat mai de Donald Trump fins a un punt. Fins al moment en què Donald Trump diu aquella barbaritat, que és una apologia dels crims de guerra, que diu que ell està disposat a aniquilar una civilització. Fins aquí hem arribat.
1: I aquí
0: ja Trump s'hi va haver de posar i va dir que ell no l'intimida en absolut el que pugui dir Donald Trump, que ell defensa els principis de la pau, que són els principis de l'Evangeli.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
1: Seguim rebobinant els millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana i ara passem d'un expert en el Vaticà, com el Vicenç Lozano, a un expert en dret penal com el Joaquim Bec de Careda. El Quim porta més de 20 anys exercint d'advocat penalista o, com diu ell, dedicant-se al rock and roll del dret. Ara bé, al seu llapis de memòria no hi vam trobar rock and roll, sinó aquest que està sonant, a Johann Sebastian Bach. I què hi fa Bach entre les cançons del Joaquim Bec de Careda? Doncs estigueu atents, que tot seguit ell mateix ens ho explica.
3: Aquest tema jo m'ha acompanyat al llarg de tota la vida i vam rodar un documental amb un prostíbul fa uns anys per explicar una mica quina era la vida de les dones que exerceixen la prostitució. Perquè ja, ben sovint hi ha una imatge molt idealitzant de les dones que exerceixen la prostitució i de vegades ho escoltes, no? Que paradigmàticament és un discurs que ve d'aquesta ultradreta, no? És clar, que els drets de les dones... Diuen, sí, és clar, però també s'ha d'explicar com moralment, com èticament, se'ls va menjant, no? És una feina que se't menja per dintre. Aleshores, la paradoxa d'enfrontar les imatges d'aquestes dones justament amb aquesta peça de Bach, que Bach era un home doncs, que vivia en el món protestant, ja tots sabem com es viu i com transpira la música, doncs em semblava una contradicció interminis, però també alhora, com els oposats s'integren, doncs que arribava una conjunció pràcticament màgica.
1: En aquest documental tu estaves en matèria d'advocat, dels teus coneixements que havies tingut com a advocat penalista, o estaves en una altra clau?
3: Quina pregunta. Sí, a veure, jo sóc l'advocat encara d'aquest prostíbul i aleshores li vaig dir al client, escolta'm, m'interessaria molt, clar, perquè si no, no pots entrar amb les càmeres, amb un equip de producció, ficar-te dintre d'un prostíbul, entrevistar les prostitutes, les mamis, les dones que netegen les habitacions, l'encarregat, el cambrer, és a dir, a tothom. I li vaig dir, m'agradaria molt fer un documental, però amb carta blanca, és a dir, que em deixessis moure per aquí dintre. I em va dir, ah, sí, fes el que et doni la gana.
1: Això l'amo del prostíbul.
3: L'amo del prostíbul.
1: I aleshores, que tu defenses. O que ets...
3: Bueno, defensava, ara ja no. Sí. Això ja va passar a millor vida, és a dir, ja no és el meu client, però no per res, senzillament, doncs, perquè és un client que ja ha desaparegut. Però li vaig dir, escolta, m'agradaria molt, i sí, em va donar carta blanca, un home molt encantador, em va dir, fes el que vulguis. I aleshores vaig parlar amb les noies, n'hi va haver tres que em van dir, ens encantaria poder parlar. I jo, perfecte. Però, esclar, era una mica com aquest programa, no hi ha guió preestablert. Vostè, expliqui'm què és el que sent fent aquesta feina. Què és el que exactament jo volia, no? És a dir, des de les 10 del matí, que és quan s'obre, fins a la 1 de la matinada, quin és el recorregut vital d'aquestes dones, de tres dones, concretament, en aquest local. I, esclar, més que el que diuen, és la sensació o l'emoció que se't queda tu dintre. Per això va.
1: Déu-n'hi-do, perquè té un punt contradictori, també, no?, la teva postura aquí dins, perquè tu ets l'advocat d'aquest prostíbul i a la vegada saps que el que està passant allà dins, no sé si dir-li no és ètic o no t'agrada.
3: Sí, això està molt guai, aquesta pregunta. Per què? Perquè l'advocat, ètica o moralment, mai entra analitzar la posició del client. Aquest és un error que a la gent li costa molt entendre.
1: Ara em volia... O sigui, tot seguit vull parlar del dret de defensa, que jo crec que falta pedagogia d'això, però acabem
3: no,
1: amb això.
3: No, això que deies tu és molt important, perquè, mira, fixa-t'hi. Jo puc tenir la meva visió, la interna, Joaquim Bec de Carena, pot tenir la seva visió d'aquesta feina, o d'aquesta... Sí, sí, d'aquesta feina, de la prostitució. Una altra qüestió és que tècnicament a mi m'encarreguin i em contractin per dur una feina professional, que és defensar aquest senyor davant dels tribunals. Són dues accions o són dues posicions davant de la vida completament diferents. Si no, jo no podria defensar assassins. Tu em diràs, escolta, aquesta persona comès un assassinat. Sí. I tothom ho diu. Sempre. És una pregunta que em feien els alumnes a la Facultat de Dret. Però com es pot fer això? Doncs, escolti'm, és que no estem fent una decisió o una defensa moral o ètica o personal d'aquella persona, de l'acusat. No, estic fent una defensa tècnica. I on aquí m'he de separar molt. Perquè si no em separo, malament. Aleshores, en aquest cas, la meva feina com a advocat s'acaba i començo jo, en aquest cas, com a persona interessada en veure quina és la realitat ètica i moral d'aquestes dones.
1: És un temasso, eh?
3: Ah, sí?
1: És un temasso, a més és el
3: temasso
1: que...
3: és el de Bach.
1: No, també és un... Mira, escoltem Bach i ara seguim parlant una mica del Johann Sebastian.

0: Ara tornarem en uns minuts al dret de defensa, però deixem respirar una mica els oients i parlem de la teva trajectòria, perquè tu tens el teu propi despatx d'advocats, que està ubicat a Figueres, amb un nom que no és tan original com el Clavesi ben temperat de Bach, perquè crec que us dieu Bec de Careda, advocats associats.
1: Sí, esteu a Barcelona i Figueres.
0: Esteu als dos llocs. Aquí només toqueu penal o toqueu una mica de tot?
1: No, només el rock and roll.
0: Només el rock and roll. Clar, sí. El penal seria el rock and roll dintre de... Si el dret fos la música, el gènere del penal és el rock and roll.
1: I dintre del penal, el penal bèstia, diguéssim, per dir-ho gràficament, no? Que seria el tràfic de drogues, els homicidis, els assassinats, els segrestos, és a dir, sí.
0: Va a la marxa.
1: Sí, aquí. The Dark Side of the Moon.
0: Sí, no? Sí. Que tu sempre has sigut el teu propi cap o primer vas estar en altres despatxos i un dia vas dir, mira, muntaré el meu.
1: L'única experiència professional que vaig tenir va ser que vaig treballar en un despatx de Madrid, amb un nom així com molt tal, just acabada la carrera, i em van detenir amb una manifestació a Barcelona, no sé quin any era, però t'estic parlant dels 90 i picos, un 11 de setembre, per més dades, i els nacionals que em van detenir... Jo sortia del cine amb la que després seria la meva dona, no? Exdona, ara. I aleshores, en aquell moment sortíem de veure una pel·lícula sòrrida com Quatre bodes i un funeral.
0: Home, Hugh Grant.
1: Gran tema, tal, sí. No me'n recordo de res, perquè quan vaig sortir del cine em vaig trobar tota una gent que corria al portal de l'Àngel cap a baix, i en aquell moment va passar un d'aquells senyors grisos que anaven de color gris, amb la porra, i vam xocar, i el poli va caure a terra. I aleshores se'n van tirar una xant de policia.
0: Si tu no havies fet res.
1: No, res.
0: Si vas estar en el lloc que no havies d'estar...
1: Amb la meva exdona, imagina.
0: En el moment que no havies d'estar.
1: Exacte.
0: I a partir d'aquí, en el despatx et van dir...
1: No, a partir d'aquí va començar un deliri, vaig acabar detingut, em van portar a Via Laietana, als soterranis, sí. Via Laietana, que allò era una festa, era com el portaventura policial d'aquella època. Allà ens van ensenyar el que són les flexions, estirar el braç, una mica d'esport, no?, moviment.
0: Estàs fent eufemismes, ara?
1: Home, clar.
0: Però estem parlant del 90. Del 90.
1: 90 i picos. Era... No, 90 i picos, sí. Sí, de fet, hi ha una fotografia del periòdic i una altra a l'ABC, on surto la portada amb un nacional amb una banda i amb una altra a l'altra. T'explico. Aleshores, com no vaig poder anar a treballar, al cap de dos dies no vaig poder anar a treballar perquè quan t'ensenyi la cara que faig és un portento. Però quan li vaig explicar al jutge d'instrucció, no miri el tiquet, no sé què, bla, bla, bla, em va deixar en llibertat, sense càrrecs, fora. Però, és clar, quan em vaig presentar al despatx, li vaig dir al soci director, no, miri, escolti, és que he estat malalt. I em va contestar, sí, de les hòsties que t'han pegat. I em va ensenyar la portada de l'ABC i em va fotre el carrer. Clar. I aleshores vaig decidir que no treballaria mai més per a ningú, que sempre treballaria per mi mateix.
0: Això diuen que està molt bé perquè ja t'autoexplotes tu mateix, no cal que t'autoexploti ningú, no?
1: Però això ho fem amb tot ja, no? És a dir, ens explotem laboralment, ens explotem digitalment, ens explotem de totes les maneres.
0: Vivim explotats.
1: Som uns autoexplotats, sí, exactament.
0: Que tornant al que parlàvem, de que tu treballes amb gent molt xunga, mai has passat por amb algun dels teus clients de dir, hòstia, és que estic portant una persona que és molt xunga. Tinc por de quedar amb ell, de que em passi alguna
1: cosa. No. Perquè la majoria... A veure, jo només he sentit... No és por la paraula, respecte amb el mal. Si tu em dius, escolta'm, els teus clients et fan por? No. Per què? Perquè els clients són gent com tu o com els teus amics. Bueno, crec que no, però bueno, sí. És a dir, són gent normal que un bon dia cometen un delicte, perquè tots podríem cometre un delicte. Clar, tu em diràs, bueno, si és clar, jo no mataré ningú. Dic, no, però tu pots sortir un dia de nit, pots beure, agafes el cotxe, que no l'hauries d'agafar, i atropelles una persona. Això és un delicte. O beus, agafes el cotxe, condueixes i et paren amb un control. És un altre delicte. I tu em diràs, bueno, això potser sí que ho faria.
0: Sí, però Quim, hi ha delictes i delictes.
1: Sí, però tots els delictes tenen un punt, el punt del cable vermell que toca el cable negre, no? És a dir, el punt, doncs, els assassinats, moltes vegades nosaltres ens pensem que són premeditats. N'hi ha poquíssims de premeditats. Els assassinats es produeixen en un context de violència, o de drogues, o de calorament, que la gent se li va a la castanya i es produeix l'homicidi, en aquest cas l'assassinat, no? Assassinats premeditats, bueno, vaig portar un senyor que era un sicari, sí, és clar, fa uns mesos aquí a Barcelona.
0: Clar,
1: bueno,
0: és diferent.
1: Sí. Aquest senyor, bueno, fa una feina.
0: Sí, però vull dir, bueno, no frivolitzem amb això.
1: No, però dic, perquè tu agafes d'una manera...
0: Que jo faci una imprudència brutal i agafi el cotxe begut i mati algú, que és una imprudència i que em mereixo la presó...
1: Però que és un delicte.
0: Evidentment, que jo sigui sicari, és diferent.
1: Absolutament. absolutament. Però això no és por. Això és una feina. Jo estic defensant aquest senyor. El que no puc pretendre és explicar que aquest senyor és innocent. Entenguem-nos. És a dir, si jo a aquest senyor li dic, no, miri, escolti, vostè se n'anirà a casa seva perquè l'absoldré, és que l'estic cometent una temeritat. Una altra cosa és que jo a aquest senyor li pugui explicar, miri, escolti, foto, policia, Mossos d'Esquadra, està, vamos, que s'emporta un paquet, s'emporta el regalo principal. Ara, dintre d'aquesta situació, podem establir una estratègia per veure si li baixen els anys de presó. Cosa que va passar. És un senyor que venia amb 30 anys i ha sortit amb 10. Per què? S'ha fet una estratègia d'acord amb la fiscalia, és a dir, no és una cosa que hagi sortit d'aquí com un conill, i al senyor li ha semblat perfecte. Per què li explico això? O per què t'explico això?
0: Sí, perquè, ens clar, explica.

0: Interessant, eh?
1: No, home, perquè detectes el mal, en aquest cas, eh? No un senyor que ha comès un delicte i que jo el defensaré el millor que pugui. És una persona que te'n detectes que aquella persona no pararà.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
3: Continuem repassant els millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana i ara toca mirar ben amunt per connectar les cançons d'un home que mesura ni més ni menys que 2,10 m, com és l'exjugador de bàsquet Carlos Ruff. El Carlos va formar part de la millor penya de la història, és a dir, d'aquella penya dels Villacampa, Margall, Montero, Jofresa i companyia, que va guanyar 2 lligues i va causar furor a tota Europa. I després d'aquesta etapa gloriosa, el Carlos va fitxar pel Balbi Girona, on s'hi va estar 4 anys fins que una lesió de genoll ho va estroncar tot, i allà va començar una etapa molt fosca, un túnel negre sense fi, com diu el Carlos, que podria haver acabat molt malament, però, per sort, finalment va tornar la llum. De totes maneres, comencem pel principi i anem fins als inicis del Carlos a la penya quan tenia només 17 anyets i escoltava cançons com aquesta que està sonant. Everybody Want to Rule the World, dels britànics Cheers and Fears. Carlos, t'he llegit dir que el secret d'aquella superpenya guanyadora era que hi havia molt bona química entre tots, que hi havia un gran esperit d'equip i de club i, sobretot, per sobre de tot, que jugàveu per divertir-vos.
4: Totalment. Mira, hi ha un punt... Sempre ho dic, una de les claus és l'arribada de Lolo Sainz. Perquè sabien jugar, es van ensenyar a jugar, però Lolo els va ensenyar a guanyar. La penya va passar de ser un equip simpàtic a ser un equip perillós.
3: I tu quan comences a no divertir-te jugant a bàsquet?
4: Aquesta pregunta l'he contestat tantes vegades i sempre em pregunto, sempre l'acabo qüestionant. No te comences a... Primer per les expectatives que tens, no? Hi ha un cúmul d'expectatives...
3: Estàs a la penya encara?
4: Sí, hi ha una part que sí. Després, hi ha un punt que un espera anar progressant i tal, i veus que tampoc progresses, però estàs còmode en el teu lloc. Estàs ajudant, saps que mai ficaràs 20 punts perquè al costat d'un Villacampa, 2 o 3 americans i tal, no és la teva missió, és donar, descans a uns jugadors, no fer-ho massa malament, i si a més, ves, això és un canvi de paradigma, no fer-ho massa malament, fer-ho bé i a més aportar rebots, els tipus que tinguis de fer i no fer massa serrades. Però clar, hi ha una expectativa de la gent en plan que si has de ser una figura i tal, però que és un on? El joventut? No. Llavors es planteja una sessió que vaig anar al Balbi Girona, al principi 2 anys. Després dels 2 anys em diuen que no. Després amb el temps em vaig enterar que va haver una venda encoberta, jo no ho sabia. I els segons 2 anys, el primer any bé, el segon any, vaig amb lesió en el genoll. Greument, trenco... Perquè havia pell, perquè si no el peu la cama estaria penjant. Em trenco el creuat anterior, despreniment de cartílaga, és una cosa... Bueno,
3: una carnisseria.
4: Res, una avería. O sea, soc soci del RAC i se'm van emportar. i tal, sí. I vaig estar un any sense jugar. Inclús em van suggerir que igual per la relació que havia tingut tenia de retirar-me. Però clar, jo tenia un pis que pava, vaig seguir jugant.
3: Era la teva professió?
4: Sí, era la meva professió i ara què hago? I vaig seguir jugant i vaig acabar una artrosi tremenda, vaig pagar el pis que tenia i això et fa mella una miqueta mentalment, no? Perquè dius, ja aguantes molt, aguantes dolor, et punxes, jo em vaig arribar a punxar calmants al genoll i tal, no per anar a jugar sinó per anar a entrenar, anestèsies i corticoides i tal, res raro. Bueno,
3: I tot perquè has de pagar el pis.
4: Clar. Llavors hi ha un moment ja que el meu cos diu prou i demano ja als 32 anys que ja no estic en el mercat. Començo a jugar en un equip EVA i treballar pels matins de comercial en una empresa de productes químics. Havia estudiat empresarials, no el vaig acabar, però bueno, tenia un parell de cursos. Algú sabia i havia fet diversos cursets de màrqueting i tal. I mica en mica, no sé, t'arriba... Jo sempre l'he dit quan em venia que entraves en un túnel fosc. En un túnel fosc. i era molt crític a mi mateix i jugava

0: malament, sempre els dilluns fèiem vídeo, sempre parlant del partit, i si sabia que havia fet algun fallo, jo a casa o després del partit jo m'insultava al mirall.
1: Però tu,
0: jo m'insultava al mirall perquè no m'agradava.
1: Entenc que estem a època encara penya.
0: Sí. I no, penya i després també. Jo crec que fa tota la vida.
1: Però tu ho comparties amb algú?
0: No.
1: Ni companys,
0: no,
1: ni
0: no,
1: família?
0: No, era a mi mateix. Hi ha un punt que tu dies i hi ha una relació amb tu mateix molt dolenta. T'insultes, però t'insultes a tu mateix pensant que, com tu has dit tot, a l'entrenador que et digui algú mai serà tan dur com tu. Mm-hmm. És com una vacuna, no? Però aquest llenguatge amb un mateix era totalment tòxic. Tòxic. I amb el temps aprens que tu pots tindre molts amics, parella i tal, però l'única persona que has de convivir tota la vida serà amb tu. I queda amb un missatge de taza, de cafè, de missatge positiu, però és una realitat. I amb això tampoc tenia molt clar jo què em passava, perquè havia el que jo veia, a més ho veia venir. L'entrada, com si entressis amb el tren en un túnel negre, era això. Que de sobte la canasta es feia petita, el camp es donava la volta i tenies, havien desnivells, et tornaves, com es deia, torpe, lento i desacertado. D'un dia per l'altre. I clar, la gent aixecava això a mala forma física, i entreno igual, tal, què ha passat? Deixes de dormir, estàs preocupat, et fa por. Jo he arribat a escalfar abans d'un partit i dient-me, tinc unes ganes que s'acabi. Uf.
1: Clar, això és com si jo ara, abans de començar, volgués que ja s'acabés ara.
0: Sí, estàs pensant, i no m'arriba l'hora d'acabar. I hi ha un moment que no disfrutes.
1: El que acabes de relatar, és hora que soni un himne del grunge.

0: Smells Like Teen Spirit de Nirvana, sonant al llapis de memòria de l'exjugador de bàsquet, Carlos Ruff, que és curiós perquè aquesta cançó es va publicar el setembre de 1991, és a dir, un mes abans de que celebrés un campionat que suposo que ja has identificat, perquè abans em deies, sempre em pregunten quan vaig començar...
1: Amb nom d'hamburguesa americana.
0: Exacte, de l'Open McDonald's de París, que això sí que és el que més t'han preguntat.
1: Algo recordo, sí.
0: A la vida, que era aquell torneig on anaven equips d'Europa. Va una de vosaltres i la Jugoplàstica, crec.
1: Jugoplàstica, Limoges... Vosaltres i Lakers.
0: I Lakers. Vosaltres guanyeu a la Jugoplàstica, arribeu a la final contra els Lakers, fots un partidàs, però la gent no sé per què, i suposo que tu també, no ho recordeu per això. Ho recordes per l'últim llançament.
1: Va, no passa res. Sempre se'n recorda la gent. Pots fer 10 coses bé i una malament se'n recorda la gent. Però bueno, no, perquè era el tiro per empatar. Mira, coses de la vida.
0: Clar, però vens de fer un partidàs. I amb això no ens hi quedem, ens hi quedem amb aquest últim llançament, que això passa quan jugues, quan fas un esport, sigui el que sigui, a vegades encertes i a vegades no encertes.
1: Ah, clar, sempre un 50%, el bàsquet és un joc del 50%, a més textual, fet per estadístiques. El que passa una miqueta del 50%, Michael Jordan ficava un 54% dels seus tiros.
0: Clar, també fallava últims, els buzzer beaters que es coneixen.
1: Sí, clar, però el que passa que la gent se'n recorda dels tiros que guanyadors. Falla molt, sí, sí.
0: Però aquell dia estaves bastant inspirat. Potser és que el teu gran ídol era Larry Bird, que era
1: totalment
0: l'antagonista dels Lakers amb els seus Celtics.
1: Sempre ha sigut Celtics, Vitelay, i mira, va sortir, però bueno, també... No sé si és fruit de la casualitat o de... Mira, va passar com va passar.
0: Què tal això de jugar contra Magic, Worthy...
1: jo que està, tenia 21 anys, a punt de fer 22... Jo anava a la universitat 18, 19, 20. Dos o tres anys a la carpeta tenia fotos de Worthy, de Magic a la carpeta, i dos anys o un any després estava jugant contra ells. No cal dir res més, vull dir.
0: Flipant, no?
1: Sí. Hi ha un moment que estic davant del James Worthy defensant-lo i penso, és que si em fa una finta amb la seva sella, em deixa al terra, em deixa en ridícul. Diu, és que no té cap mèrit aquest tio. Mèrit el tinc jo, que sent fenomen. Un filtrafeix està aquí.
0: Et van donar feedback del teu partidàs, algun d'ells, al final?
1: No.
0: Hòstia, xaval, quin
1: no,
0: partidàs?
1: No.
0: No es portava
1: algun,
0: això, eh?
1: Algun entrenador, sí. Entrenadors d'allà, sí. Els entrenadors es fixen més. Els jugadors, no. Els jugadors de la NBA tenen un ego que els surta per les orelles, no.
0: Tens, a dia d'avui tens bona relació amb aquest partit? Que sé que has tingut les teves anades i vingudes. Ara ja t'hi portes bé.
1: Em fa gràcia, però no estic tot el dia mirant, ai, quan estic malament em poso l'ull. No. Mira, la meva vida l'hauré vist 5-6 cops com a molt.
0: Que l'any següent, d'això, la temporada següent, és quan te'n vas a la penya, a una sessió, dius...
1: Sí, a Balbi Girona.
0: Això t'ho proposa el club, entenc, i tu
1: sí,
0: dius...
1: Sí, bueno, el mànager m'ho va proposar, hi havia un acord, vaig estar allà, el Fred Julves, el que entrenava a Girona, em coneixia de la penya, vam anar-hi també amb el Jordi Pardo, allà a Girona estava el Juan Rosa, que també ha jugat, el Jordi Llorenç va vindre, i bueno, començo una nova vida, allunyat de lo gran que era el Joventut de Badalona, en un club més petit, i amb ganes de treballar.
0: I estàs 4 anys fins que, com ens comentaves
1: correcte,
0: abans...
1: Correcte, última temporada, 95-96...
0: Que és quan et trinxes el genoll, però com et fas aquesta carnisseria?
1: En un partit contra Orense, en un rebot, caic a sobre del peu del jugador d'Orense, se'm torça el turmell, com ho vaig benvenat, cedeix el genoll i noto que el genoll se me'n va i ja està, caig a terra. Inclús m'aixeco, començo a fer una mica de carrera, a veure si puc, però no, jo no dic que noto alguna cosa estrany. El dia següent, una ressonància magnètica m'ha dit que m'ha trencat tot. O sigui, el creuat, meniscs, desprendiment de cartílags, ruptura de la meseta tibial, que aproximadament serà un any i alguna
0: cosa. I el club t'acompanya?
1: No. No, no, em pago jo l'operació.
0: Però això és legal.
1: Segons paraules, mira, quan vaig... És que això no ho he dit mai. Quan torno de la ressonància magnètica em diuen, queremos que te cures... Tal qual, lo diguen en castellà, però no ho diuen en castellà. Queremos que te cures bien rápido perquè no nos cuesta un duro.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
0: I acabarem de rebobinar els millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana amb l'arquitecta urbanista Maria Boigas. Entre les cançons que vam trobar al llapis de memòria de la Maria hi havia aquesta que està sonant ara mateix, és a dir, Kozbiro, del cantant kenyatà Ayup Ogaba, un tema que la Maria li recorda un dels molts viatges que va fer pel món abans de convertir-se en l'arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona, que és el càrrec que ocupa actualment.
3: Cara, Maria, parlaves de dignitat humana. Aquí, a Barcelona, que és el teu negociat,
4: sí.
3: Els barris es cuiden 100% iguals, sigui un barri de renta molt alta a renta molt baixa?
4: Sí, la renda, amb això també crec que som modèlics. És molt important aquesta constatació de que la cura amb la que es dissenyen els espais públics i els, diguem-ne, i la materialitat dels mateixos a qualsevol no va per renda, perquè l'arquitectura i l'espai públic té la capacitat de dignificar també aquests escenaris on viu la gent. I, per tant, l'espai públic, un pot viure en una casa més o menys petita, amb més o menys mancances, però quan surt al carrer nosaltres tenim l'obligació de recordar-li que és ciutadà primera com qualsevol altre. I, per tant, aquell espai públic ha d'estar no només fet, sinó mantingut. El que hi ha, evidentment, és un... El manteniment s'ha de dir que es reforça, evidentment, en aquells espais on hi ha més ús.
3: Més xitxa.
4: Per raons evidents.
3: Passa més gent per plaça Catalunya que per l'avinguda Pearson.
4: Efectivament. Per tant, diguem-ne, és més important que els llocs on hi ha més ús en fem un manteniment més intensiu. Però la qualitat és la mateixa.
3: I això és l'habitual o és una cosa de Barcelona?
4: No, això no és habitual. I no és necessàriament habitual en ciutats del, diguem-ne, en ciutats que nosaltres ens voldríem emmirallar per altres coses, ¿vale? Del primer món, no del món desenvolupat, si vols dir-li, o del món ric.
3: Si m'estàs parlant de Londres,
4: York, o,
3: París...
4: Sí. I sobretot per una cosa que també...
3: Un barri de renda baixa no té la mateixa cura que un de renda alta.
4: Bueno, vés a donar una volta i ho veuràs per tu mateix.
3: Bueno, ja...
4: I a més hi ha una cosa important, que és que a la ciutat de Barcelona l'espai públic es fa amb inversió directa de l'Ajuntament, evidentment a partir dels impostos dels nostres ciutadans, però no hi ha contribucions especials i s'arreglen tots els carrers de la ciutat. I això és un tema que es va decidir en aquesta ciutat fa molts anys.
3: Doncs és motiu de treure'n pit.
4: Per això ho faig, ja aprofito aquest micròfon,
3: sí,
4: per treure'n pit.
3: I a més que no és una cosa teva, és una cosa que, com dius, fa molts anys que es fa
4: quan
3: en aquesta ciutat.
4: Quan es diu quin és el model Barcelona, segurament hauríem de treure pit de tot aquest tipus de coses.
3: Doncs traiem pit d'això i també traiem pit de la trinca.

0: calvari.
1: Mort de gana de la trinca, sonant el llapis de memòria de l'arquitecte urbanista, la Maria Boigas, que s'està rient ja ella sola. Per què te'n rius tant?
2: Perquè venim de com dues cançons super, molt més
1: solemnes,
2: dramàtiques i solemnes. I ara
1: home, però a la vida donat... és com una ciutat, la vida. Ha d'haver-hi de tot.
2: Totalment. Però a més, enganxa una mica, perquè és evident que aquesta cançó diguem-ne, té aquest punt de tractar amb humor un tema que no és menor, vale? Que són les mancances i la pobresa, però és que la vaig posar perquè segurament xocarà una mica perquè és la primera cançó en l'esquelet que els hi vaig passar per, que evidentment jo el vaig fer temporalment. Aquesta és de la meva infància. I per què? Bueno, de fet, és la trinca.
1: Tu, generació trinca. Aquí ha sonat molt la trinca,
2: sí,
1: eh?
2: Jo soc, molts... jo soc dels 70, a principis dels 70. Llavors, és generació trinca, bàsicament, perquè aquesta és la típica cançó de la caset, perquè nosaltres vam créixer amb casets, que a casa del meu avi, fora de Barcelona, quan passàvem els caps de setmana o l'estiu, pues, jo vaig descobrir després amb les meves filles aquest gust dels nens per planxar les cançons, no? Una vegada i una altra i una altra. Ell tenia una caseta de la trinca i encara puc veure el menjador, sala d'estar d'aquesta casa, que pels voltants de Banyoles, i que jo posava, però permanentment, o sigui, una darrere
1: l'altra. Sí, te la sabies de memòria.
2: Les havia tota la caseta, hi havia aquesta, la Ramona, és igual, podria haver triat, però aquesta és que em sabia la lletra sencera. I jo crec que en aquell moment em feia molta gràcia el de sucar amb l'olor, però no acabava d'entendre com la profunditat de la lletra, no? I l'altre dia, doncs, intentant fer aquest llistat de 8 cançons, em va semblar...
1: Que és un llistat que em consta que sempre genera debat, sí, no? Ho compartiu, sí, amb la família, què us sembla això, què posaries, què trauries...
2: Era una mica disruptiu posar com una cançó d'adults en el moment més infantil de la teva vida, no? Però realment és, bueno, és això. I l'altre dia a un taxista li recordava, podria haver posat aquesta melodia juntament amb aquella que se sentia a l'autopista, que deia, llegando a la fábrica de cemento, carril izquierdo señalizado directo a Barcelona, bueno. Que jo tota una generació ho vam estar sentint constantment. Llavors és com si em traslladés en aquells viatges de cap de setmana, amb el pijama, vale? Aquest tipus de...
1: Anaves en pijama en el viatge?
2: Home, sí, perquè sorties de Barcelona a la nit i ja arribaves a un lloc on et ficaven a sota 30.000 mantes perquè la casa estava freda i, bueno, i em va recordar i em va abocar, diguem-ne, aquesta part més de la meva infància.
1: Tu ets de Barcelona ciutat?
2: Sí, nosaltres som de Barcelona ciutat.
1: Barri?
2: Seria Galvany, però més aviat tocant pràcticament a Diagonal Travessera de Gràcia.
1: I quins records tens d'aquella Barcelona, anys 70?
2: Nosaltres, com que anàvem relativament a prop a l'escola, la meva mare a vegades ens portàvem els 600, aquests 600 que jo penso ara que anàvem la meva germana i jo i quatre nenes que vivien davant de casa i anàvem junts a l'escola. Llavors ens pujava a vegades, imagina't, 6 més la meva mare, totalment il·legal, amb uns 600. Avui seria impensable.
1: Avui busca un puro, Maria, però...
2: Exacte. No, llavors era una zona molt domèstica, molt de caminar, molt de baixar al carrer Muntaner, molt d'anar a Sant Antoni els caps de setmana a canviar cromos, molt de baixar a la plaça Catalunya a casa. Van ser molt de patejar molt Barcelona. O sigui, tot i que jo visc amb, bueno, els meus pares han viscut tota la vida en aquesta zona, jo he descobert molts altres barris, i Gràcia, i el Poblenou, i Sant Andreu, vull dir que no... No, a mi em costa molt això del sens del barri a tota la vida. No, em sento barcelonina tota la vida.
1: Que aquí fem molt habitual aquesta pregunta, sempre la repeteixo, perquè m'agrada molt que la gent m'expliqui com era la seva ciutat o el seu poble, siguin d'on siguin, amb la seva infància, i sempre em trobo amb un element de nostàlgia, o gairebé sempre, i els convidats em diuen que aquella ciutat era molt millor que la que hi ha avui dia.
2: No la recorden.
1: Doncs
2: no la
1: això recorden. Que és memòria selectiva.
2: Bueno, de la memòria, sí, selectiva, i que a més... jo no compartiria aquesta
1: nostàlgia. Tu no ho comparteixes.
2: No, el passat està bé, però jo miro el futur. El futur, el passat ens diu d'on venim i crec que la gent no és conscient del salt i la millora que s'ha fet en aquesta ciutat.
0: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

0: Doncs fins aquí el rebobinem dels millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana, però sisplau, que ningú es mogui perquè encara no hem acabat. Com ja us he avançat tot just començar, avui és un dia complicadet per a aquest programa i per a aquesta casa en general, perquè avui ens toca acomiadar a un dels nostres. Ell és el Roger Cuixart, el tècnic de capçalera del llapis de memòria des que el programa pràcticament va engegar a rodar amb l'enyoradíssim Òscar Morel volant i un servidor de copilot. I fins al dia d'avui que el Roger ha decidit començar una nova aventura professional. Roger, què, un dia fotut avui, no, suposo?
1: Una mica, molt emocionant tot.
0: T'acomiades de la casa, també del llapis de memòria, on ha sigut una part importantíssima d'aquest equip. Molts records, imagino.
1: Sí.
0: Si et demano en clau llapis, què et passa pel cap?
1: L'Òscar. Sí, l'ànima de la ràdio, tio. Sí. És un record alegre, per això. Però sí, és un record. I molt bèstia, a més.
0: Un dels grans plaers de fer el llapis de memòria amb tu és que ets un apassionat del programa i no només ens fas sonar, i molt bé, per cert, sinó que també t'importa molt el que fem, opines... Això, Roger, no té preu.
1: Doncs gràcies. Realment és un programa que m'ha arribat, o sigui, molt.
0: De fet, cada migdia, que jo sempre vaig molt apurat amb els guions, és a dir, qui tenim avui? Vinga, hòstia, aquest, que guai, tal. I després, quan acabem, també dones feedback i pel que m'expliquen membres de l'equip, l'Amparo, l'Oriol, que el viuen amb tu, durant el programa
1: hi ha com
0: un programa B,
1: sí.
0: Tu comentant el programa.
1: La missió alternativa. Sí.
0: Què t'emportes del llapis com a contingut? Què recordes d'aquell programa mític, aquell moment?
1: Buah, és que n'hi ha moltes. Hi ha hagut molts moments molt bèsties del llapis, però molt.
0: Algun que et vingui ara al cap?
1: Mira, moments que recordi el doctor que vas portar tu com es diu això?
0: Inseminació artificial.
1: Sí, exacte.
0: Això era un estiu. El doctor Pere Barri.
1: Ah, exacte. També recordo... És que els recordo molt, molt recents. O sigui, els antics no els tinc tan presents ara mateix. I clar, recordaria els llapisos de fa 2 mesos.
0: Com, per exemple?
1: Doncs recordo molt el de la cap de cardiologia pediàtrica de Sant Joan de Déu.
0: Ah, la doctora Jòrgia Cerquella Brugada. Bé, aquell va ser increïble amb la història de Coldplay, amb aquella noia, la Carlota.
1: Sí.
0: Veig que t'agraden els metges. Haurem de portar més metges perquè suposo que ens seguiràs escoltant, tot i que no estiguis
1: sempre,
0: aquí.
1: Sempre. Ja m'he muntat per tenir l'hora del llapis lliure i seguir-ho escoltant cada dia, i si no, en podcast a Spotify.
0: I com ja sap, Roger, aquest programa va de connectar cançons amb vida, amb emocions, amb records, i per això t'hem demanat que escollissis un tema que et connecti amb el llapis de memòria, que serà amb el que tanquem el programa. Quina ha sigut la teva tria?
1: Doncs ha sigut Madness de Muse.
0: Si no, Muse de Madness, eh?
1: No.
0: Podria ser.
1: Madness de Muse.
0: I per què?
1: Perquè la lletra em recorda la meva experiència aquí a la ràdio. Perquè ha sigut una bogeria. Una bogeria en el sentit bo de la paraula, bogeria. O sigui, com pots arribar a estimar una feina que és tan dura, però que alhora també és tan agraïda? I realment és això, o sigui... És una feina dura en quant a horaris, en quant a implicació.
0: Viatges, en el teu cas, perquè tu has seguit el Barça per Europa.
1: Sí.
0: Has fet molts partits.
1: Sí, molts partits. I, bueno, i en el fons és això, és com pots trobar-te en una situació que pot ser incòmoda, però que alhora s'alegra i t'omple moltíssim.
0: Doncs, Roger, en el meu cas no puc més que agrair-te tot el que li has aportat tant al llapis de memòria com a mi, com a persona, sempre recolzant-me en moments que no ha sigut fàcil, també, com ara citàvem, després de la mort de l'Òscar. I no cal que et digui que et trobarem moltíssim a faltar, i que vagis on vagis i siguis on siguis, aquesta sempre serà casa teva.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs ens acomiadem, tant del Roger com de vosaltres, i com ja sabeu, tornem el dilluns a partir de les 3 de la tarda per connectar llapis de memòria d'un nou convidat. Que tingueu una molt bona tarda i millor cap de setmana. Us quedeu amb Muse, la cançó es diu Madness, i l'ha triat el nostre estimat Roger Cuixart.

fa 100 anys que va néixer el nostre poeta Blai Bonat. És per això que avui vull cantar un poema seu musicat per en Pere Fons. Estic acompanyada per en Borja Penalba. Hace 100 años que nació nuestro poeta mallorquín Blai Bonat. Por eso esta tarde con todos vosotros, en compañía de tantos amigos, vamos a cantarle un poema suyo que se llama Azules y Rosas Blancas, con música de Pere Fons.

0: tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet.
1: Diumenge, a partir de les 12 del matí, Morabanc Andorra, Baxi Manresa.
0: Amb el patrocini de...
1: Quívoc Albert Disseny, Expert Joanola, La Taverna del Pinxo, Control, Teràpies Orientals, Carles...

0: Avui al balcó posem ciència i seny a la crisi de l'antivirus i a les 8 els oterons ajuden a fer el canvi d'armari.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La Cel Laura Polo del Foc, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Hem sortit de l'estudi. Ens n'hem anat al recinte modernista de Sant Pau. Per què? Perquè ja estan fent un taller de reanimació. Què és el que és interessant? Que són nanos de sisè de primària, per tant, 12 anys que s'enfronten a uns maniquís els que han de ressuscitar, que això és una situació que es poden trobar en algun moment de la vida i és important que ho aprenguin de ben petits. Qui organitza això, Laura?
1: Això organitza el Consell Català de Ressuscitació, juntament amb el SEM, dins d'aquesta reunió anual de la Societat Catalana de Pediatria, aquí a Sant Pau, i el que han fet és doncs, convidar aquests 150 alumnes de sisè de primària a fer aquests tallers de teoria i pràctica de la reanimació.
0: Doncs anem apropant-hi.
1: Som.
0: Mira, just ara estan en un petit grup, que són uns 7 nanos, està fent un massatge cardíac a un maniquí i els seus companys estan aplaudint. Hola, que us venim a gravar. Fes el massatge. Com t'ha anat a tu?
2: Molt bé, m'ha semblat m'ha semblat molt divertit.
0: Ara què està fent el teu company?
2: Està fent compressions. Compressions.
1: Què són les compressions? T'ho has explicat?
2: Són un moviment que fas perquè el cor pugui continuar bombejant i que tu i que ajudis els pulmons perquè tu puguis respirar.
0: Val, ara no l'esteu ajudant, abans estàveu cantant. Canteu, canteu, feu el que hagueu de fer.
3: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría a cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
0: Vinga, ànimos. Estàs fent molta força?
3: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría a cosa buena.
0: T'impressiona estar fent això?
1: Una mica.
0: Següent, vinga.
1: T'han explicat quantes compressions has de fer? O, i quines són les instruccions?
4: Fins que arribi l'ambulància o fins que torni a respirar.
0: Veus que poses una mà sobre de l'altra i fas compressió en un punt molt exacte. Us l'heu estudiat?
4: Sí, al mig.
0: Al mig. I veig que el teu company estava mirant la cara també, no?
4: Sí, per si estava respirant.
0: T'estàs cansant, no?
4: Sí, una mica.
5: Vinga, relleu.
1: Relleu, relleu.
0: S'està cansant. Què passa si... Hola, com estàs, Eulàlia?
6: Què tal?
0: Tu ets la directora una mica d'aquests cursos?
6: Soc la instructora, soc una de les instructores que estem per aquí fent aquest taller amb els estudiants, sí.
0: Què passa quan no hi ha relleu? Perquè ara es cansen i hi ha relleu, però quan es troba un nen sol...
6: Correcte, això és el quid de la qüestió, no? És molt important que quan detectin que està inconscient la persona ja vagin trucant, els hem ensenyat com trucar al 112, no? Ara que hi ha tants mòbils a tot arreu, i que demanin ajuda i que l'ambulància ens arribi el més ràpid possible, perquè l'objectiu és que aguantin, d'alguna manera, fins que arribi l'ambulància. Si es cansen, ja els hem explicat, no és culpa de ningú. Si ens cansem i no podem més, hem de parar. I no ens hem de sentir malament per això.
0: Clar, tinc el dubte de... Són nanos que tenen 12 anys, no?
6: 12 anys, oi?
0: Sempre se'ns ha dit que s'ha de fer bastanta força. La tenen suficient com
6: això
0: per fer-ho?
6: Això ho hem parlat, mira.
4: Has de posar el cos i tot el pes del teu cos doncs és suficient per
6: correcte. No hem de donar colzes, no hem de fer força només amb el braç, sinó tirar el pes del cos a sobre.
0: També hi ha una por, que no sé si l'heu parlada, de què passa si li trenco les costelles. Això pot passar?
4: Sí, però que és millor? És millor trencar-se una costella que mori la persona.
6: Això és molt important primer. Estar segurs que la persona no respira, no? Si no respira el cor no funciona, eh? Que ho hem parlat. Si respira, què passa si respira?
2: Que està viu, que li hem de fer una posició especial.
6: La posició de seguretat, perfecte, però no hem de fer compressions, sí.
2: I que és molt important de que primer ens hem d'assegurar perquè si no està mort, una costella és molt greu.
6: És millor que una costella trencada, oi?
0: El boca a boca també és algo que no sé si heu practicat també.
6: Ja no es practica, ja no s'acostuma a practicar perquè hem vist que ja tampoc és tan necessari. Això ens ha obligat una miqueta a la pandèmia Covid, hem de dir. Abans sí que s'ensenyava el boca a boca, en aquell moment es va dir de millor no posar en contacte la saliva del pacient amb la nostra, i realment el que es veu és que si fas una molt bona compressió, a part de moure el cor i fer que aquest cor funcioni, també mous una mica els pulmons i alguna miqueta d'aire entra. Llavors, habitualment ja no es diu de fer el boca a boca.
0: Heu cantat la Macarena, per què? Perquè té el ritme adequat.
6: Quina altra cançó coneixeu que té el ritme?
2: Bo Esponja.
6: I per la gent més gran, l'Staying Alive.
0: Staying Alive,
6: ja no el coneixen. Coneixeu Staying Alive?
7: Staying Alive.
0: Què us han dit? Els vostres pares, segur que algú dels vostres pares ha dit, jo l'he fet aquest curset, m'agrada molt que el feu. Algú us han, els pares us han parlat de si l'han fet?
7: No.
6: Jo crec que no hi havia tanta tradició, potser abans, no? oi?
1: Clar, jo et volia preguntar, Eulàlia, la gent a nivell social sabem fer aquestes coses en general o no en tenim ni idea?
6: Crec que no, i a més la por aquesta que dèiem, què passa si li trenco una costella? Jo no toco, no ho sé fer, no m'acosto i no intento perquè no ho faré malament. Però l'experiència ens diu que és millor fer alguna cosa que no fer res. Per tant, la recomanació és intentar-ho. Llavors, la iniciativa és comencem a ensenyar als nens, perquè aquests nens un dia seran grans, no? I si ells ja ho saben fer, ja ho tenim aquí.
5: Jo crec que és important saber-ho fer, perquè si algun dia passa això i no saps fer res, se't morirà la persona.
6: Exacte. Això és molt important. Inclús si esteu a casa amb els pares o amb els avis i els hi passa alguna cosa, vosaltres els podeu ajudar.
5: Jo crec que és important saber-ho, perquè així pots ajudar molta gent i no et quedes allà parat.
0: Però suposo que quan passa una cosa així, la por, no?, de dir, jo ho he fet, ara sí o sí, he d'anar a ajudar. Això també ho penseu, treballeu?
8: Sí.
0: Us ha passat alguna vegada? Heu vist algú desmaiar-se?
8: Després de sortir del col·le, després d'una estona, em sembla que era després de sortir a piscina, el meu pare es va trobar a una senyora que s'acabava de desmaiar i doncs hi havia un grup de persones allà intentant ajudar-la i sí, doncs sí, vaig sentir una mica d'angúnia, però també que el meu pare la va ajudar i acompanyat de moltes persones.
0: Clar, el motiu de satisfacció, si podeu ajudar algú psicològicament, Eulàlia, també s'ha de treballar aquest tema, no?
6: Correcte, això és superimportant. Tant si, com m'hi diuen ells, si no saps fer res i veus una persona i és com molt dramàtic, no? El dir, ostres, no sé què li passa, ningú l'ajuda, jo no sé què he de fer, això és molt dramàtic. Per tant, qualsevol petita millora que fem en això, qualsevol petit coneixement que puguem aportar, és superpositiu. I és el típic que diem que és una cosa que és molt important aprendre i ojalà no l'hagueu de fer servir mai, no? Perquè això vol dir que tots estem sans. Però si algun cop us trobeu amb una persona en aquesta situació, per poquetes coses que recordeu d'aquest curs i una miqueta que pugueu ajudar, això és super, és molt important.
0: Estava pensant, Eulàlia, que igual aquí es desperta alguna vocació de metge. No sé si hi ha algú que vulgui ser metge. No, eh? Bueno, sembla que aquí una dotzena, cap. No us ha encuriosit ara saber què és el que passa quan tu fas un massatge tan fort al tòrax? No. Veig que no. Jo crec que també és l'impacte, no? També,
6: segurament és l'impacte.
0: De tenir mig cos aquí estirat.
6: Exacte. I això que és un maniquí de plàstic, això també ho hem parlat, no és el mateix fer compressions aquí amb molta força en un tros de plàstic que en una persona real. I que molt probablement quan veieu una persona real fa una miqueta de por fer força, però què hem parlat? Hem de fer força o no?
9: Sí.
6: Per què?
9: Perquè pugui respirar.
6: Perquè si no serveix de res, que no? Si fem una miqueta com de massatge així suau, no estem ajudant a la persona, ho hem de fer fort.
0: Eulàlia, gràcies.
6: De res.
0: Des de quan fas cursets d'anar-nos?
6: Mira, estudi a alumnes fa un parell d'anys, una coseta així, però sóc instructora de reanimació també per a residents de pediatria, per metges, per al SEM, els equips del SEM també els donem suport. Fa potser ja uns 10 anys que estem treballant. Però realment amb nens és supergratificant per nosaltres també.
0: Una cosa important, jo per exemple el vaig fer farà 5 o 6 anys i me n'he oblidat una mica, això s'ha d'anar refrescant.
6: S'ha d'anar refrescant, sí, s'ha d'anar refrescant i una cosa tan senzilla com recordar aquella llista que dèiem, primer seguretat, no? Després comprovar consciència, recordeu això? Si de tant en tant ho repetiu en el cap o amb el col·le us ajuda el mestre o el tutor a intentar refrescar-ho, suficient.
0: Esperem que no us toqui, que això vol dir que ningú li haurà passat res al vostre voltant, o sigui que molt bé, moltes gràcies.
6: A tu.
10: Adéu.
0: Tu ets profe o director de l'Institut?
11: Jo sóc mestre d'un grup de sisè de l'Escola Sagrada Família Gràcia.
0: M'ha semblat que estaven concentradíssims i que ho estaven passant bé, que realment els és útil.
11: Sí, perquè de fet és una cosa que nosaltres intentem això, que sigui una activitat productiva i que sobretot sigui de cara al futur. Mai se sap què pot passar en el futur i el fet que puguin reaccionar de manera adequada i s'ho han pres molt seriosament. És una activitat que a més intentem això, fomentar la teoria amb la pràctica.
0: Ha passat alguna cosa alguna vegada al vostre institut que els hagi impressionat?
11: No, alguna vegada ha passat alguna cosa, però moltes vegades no són conscients del que passa i a vegades no els hi arriba a ells, perquè som els mestres que ens encarreguem. Però mai se sap, fora de l'escola tenen tots una vida i a vegades està molt bé tenir una miqueta d'orientació per fer-ho.
0: Pregunta obligada, els mestres en sabeu o no de fer les reanimacions?
11: Jo ara parlo per meva particular, jo sí, perquè he tingut una experiència prèvia en altres feines i sí que he tingut aquests coneixements. No podria assegurar-ho per tots.
0: Però
11: sí.
0: Ha reanimat algú?
11: No. No m'he trobat mai amb el cas d'haver de reanimar algú, però ho sabria fer.
0: Doncs et deixem aquí, que els tens molt ben asseguts i que escoltin. Gràcies a tu. Ara veig que ja estan acabant, com dèiem, estan asseguts tots els nanos.
1: Estan repassant tot el que han fet avui, si han après, si no. responen preguntes.
0: Anna, tu ets instructora, ara ho dèiem amb alguna altra instructora d'aquí, és imprescindible fer cursos com aquests i tu saps bé per un cas que vas tenir.
10: Sí, nosaltres estem molt, molt sensibilitzats, però és que l'any, si no recordo malament, va ser el 2014, va ser a la Seu d'Urgell, que vam fer un taller així com va sortir com una idea, fem alguna cosa per la població general, els hi vam ensenyar a fer l'animació cardiopulmonar als nens i al cap crec que era d'un parell de setmanes vam rebre una trucada d'una família que el nen havia salvat la vida al seu avi alertant els serveis d'emergències i començant ell les mesures de reanimació cardiopulmonar. I això ens va donar una força impressionant per dir a partir d'ara el fem cada any i som dels que pensem que tota la població hauria de saber-ne.
0: Clar, és que a més ara els hi preguntàvem als nanos falsos mites, que igual no tenen força, el que tenen por de trencar la costella si no ho fa bé, i ens deien, no, no, és igual, tu tira i sí, tu sí. Fes-ho, i és el que va fer aquest nano.
10: Sí, sí, sí, és veritat que la força a vegades depenent de l'adult que tenen a davant, però almenys saben detectar-ho, saben trucar i comencen a fer alguna cosa, tot i que el massatge probablement, depenent de l'edat i de les característiques, no sigui el mateix, quan fa temps que no ens entrenem tampoc ho fem igual de bé, per això els ensenyem amb una cançó, perquè si no el ritme no és el correcte, tenim tendència a anar lents o a anar molt ràpids. Llavors el fet de que pensin en una cançó que la gent diu, ostres, una situació d'aturada, i els hi dieu que cantin, sobretot si hi ha més d'una persona, la cançó el que ens ajuda és a mantenir el ritme.
0: Ja que coneixes el cas, psicològicament aquest nano, la impressió no li treu ningú del que ha fet, però imagino que és una cosa que et queda per tota la vida.
10: Jo no el conec personalment, però la sensació que tenim sempre quan ajudem algú sobrepassa qualsevol por que hagis tingut inicialment de fer mal, que és el que més por ens fa a tots. Sempre tenim por de fer mal.
1: Clar, perquè en aquests cursos entenc que també treballeu el bloqueig, no?
10: Sí, sí,
1: el dir, ostres,
10: sí.
1: Què faig ara? Com es treballa això amb nens tan petits, a més?
10: Els nens ho viuen molt millor que nosaltres, s'adapten molt més. De fet, primer repassem les maniobres com a tal. Quan les fa bé els hi diem, ara esteu en un camp de futbol, que els meus, per exemple, avui s'han posat nerviosíssims, perquè els he dit, feu veure que esteu jugant, i de cop el Pere cau estès a terra. I de seguida s'han quedat comparats, però han començat. I això és xulíssim. I al cap d'una estona aneu amb cotxe amb els vostres pares, els intentes posar en situacions reals, perquè si no és una cosa que aquests metges expliquen. En canvi, si veuen que els hi pot passar, l'altre dia que va passar al camp del Barça, no? Que també hi va haver una situació d'aturada, algú va alertar de seguida als serveis mèdics, doncs els direm, això ens pot passar sempre, al tren, jugant a futbol, doncs això, i això ho veuen proper, i això fa que tinguin moltes més ganes d'aprendre-ho.
0: Clar, he vist que hi havia maniquís, que en teníeu, que fins i tot els hi han de treure, no?
10: la roba,
0: és a dir...
10: Sí, perquè han de comprovar
0: si
10: hi ha moviment toràcic o no, perquè no
0: sempre... Que els miren la cara,
10: miren quin aspecte té, si respon, si escolten algun soroll, però també han de mirar si fa algun moviment toràcic.
0: I també han jugat amb ells mateixos, no? S'han estirat a terra...
10: Sí, els ensenyem el lloc on han de posar les mans, perquè és diferent el maniquí que... I si aquesta persona, en lloc de no respirar, sí que respira, podria vomitar, es podrien passar el vòmit, llavors els ensenyem la postura lateral de seguretat, que el que fa és que no ens ennueguem en les nostres pròpies secrecions.
0: Avui t'aniràs contenta a casa, Anna.
10: Sempre.
0: 150 nanos, que... Sí. 150 salvadors, que esperem que no els hi toqui,
10: La veritat és que ho disfrutem molt i sempre diem, ojalà no ho hagueu de fer mai, però si ho heu de fer, que ho feu amb les millors condicions.
0: Moltes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
0: Abans d'abandonar aquest recinte modernista de Sant Pau, enganxem en Joan González, que és el president del comitè organitzador del Congrés de la Societat Catalana, el director d'Urgències Pediàtriques de Sant Pau. Un èxit, no, Joan?
12: Sí, la veritat és que estem molt contents perquè fa ja un any que portem organitzant i pensant trobar l'espai i com encabir-ho tot aquí dintre, i realment estem super orgullosos perquè està sortint tot perfecte, i a més, l'activitat que estem aquí fent a l'aire lliure fa un dia esplèndid, o sigui que ens acompanya, o sigui que perfecte.
0: És important, involucrar els nanos tan joves, ho hem estat repetint amb les instructores, tu que ets cap d'Urgències Pediàtriques, bàsic.
12: Creiem que és superimportant empoderar els nens des de ben petits a fer prevenció de la salut. Això és una cosa que s'hauria d'ensenyar a les escoles, i de fet ja hi ha projectes per part del Comitè Català, Consell Català de Resucitació, que tenen escoles pilot on s'ensenya des de ben petits, i hi ha estudis múltiples que demostren que els nens sàpiguen com fer una RCP i com col·locar els seus pares en posició lateral de seguretat salva vides.
0: He preguntat a un grup de nanos, i què els vostres pares us han dit? Ah, sí, jo el vaig fer el curset i tal. No.
12: No.
0: Jo ara deia, jo el vaig fer, però me n'he oblidat una mica. Ara m'ha anat molt bé repassar. Ho hauríem de fer, hauria de ser obligatori.
12: Les recomanacions que hi ha del Consell Europeu de Resucitació, que són, estan calentetes, són d'enguany, d'aquest any, el que diuen és que val més dosis petites i molt freqüents que no fer un gran curs d'un dia cada 5 anys. O sigui, val més fer un petit recordatori anual, una píndola, unes horetes a l'escola, al centre cívic, al casal, que no fer un gran taller cada 5 anys.
0: Ara has utilitzat la paraula resucitació, que a mi m'impacta ja aquesta paraula. No sé si també la utilitzeu amb ells, amb els nanos, però és una paraula gairebé cinematogràfica.
12: Sí, perquè és molt visual i en realitat és una paraula molt tècnica que explica el que fisiopatològicament passa, no? Però a ells els hi parlem també sobretot de, bueno, això de RCP, de les maniobres, és a poc a poc anar adaptant el discurs i els objectius d'aprenentatge a l'edat que tenen.
0: Hauria de ser obligatori totes les escoles que haguessin de passar per aquí, que totes les escoles de Catalunya fessin aquest curset?
12: La meva opinió, sens dubte, que sí. Sí, sí, o sigui, hauria d'estar instaurat com a programa, igual que els ensenya educació viària, perquè no se'ls ha d'ensenyar. Jo recordo que quan era petit va venir un policia a explicar-me com es creu el semàfor o el pas de zebra, pas de vianants, perquè no, això, que és igual d'útil o més.
0: Però hi ha proposta en ferm? S'ha fet aquesta proposta
12: Des de la conselleria? Des del Consell Català estan fent un pla pilot i estan analitzant les dades realment per no només fer l'acció a cegues, sinó poder demostrar que realment serveix i que realment és útil.
0: T'he de dir una altra de les dades que m'han encuriosit. Els he dit, home, ara tocant, encara que sigui un maniquí, fent massatge cardíac, no s'ha despertat alguna vocació mèdica? M'han dit que no, cap. Joan, no el tenim bé, això.
12: Això és un altre tema complex. Suposo que també, si la gent està una mica connectada amb el que està passant avui en dia a nivell social i les vagues de metges...
0: Home, però tenen 12 anys, poden estar connectats,
12: ja,
0: però...
12: Ja, no ho sé. Bueno, faries creus a vegades amb edats tan petites de lo conscient que en són. I és veritat que la professió mèdica, bueno, és una professió que té un cert component vocacional, però que avui en dia, bueno, no és potser tan còmoda com algunes altres, no? O amb altres referents que poden tenir aquests nens.
0: Clar. Joan González, president del comitè organitzador d'aquest congrés de la Societat Catalana, el director d'Urgències Pediàtriques de Sant Pau, moltes gràcies per haver-nos convidat, ens ho hem passat molt bé.
12: Gràcies a vosaltres i gràcies per venir.
0: I molt útil.
12: Gràcies.
0: Una abraçada.

0: cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Laura Polo del Foc, què està passant, que avui per si divendres passa i molt, i què recollim del dia?
2: Doncs recollim que el Ministeri de Sanitat ha activat els protocols per intentar localitzar un passatger sud-africà que anava en l'avió on va viatjar una de les pacients mortes per antivirus. El que interessa d'aquest viatger, que ja ha tornat al seu país, és que va estar una setmana a Barcelona. Javier Padilla és el secretari d'Estat de Sanitat.
3: Sabemos que ha vuelto a Sudáfrica, entonces se han activado los resortes a nivel internacional justamente para hacer ese seguimiento, ver si tiene síntomas, en el caso de que tienen síntomas, asegurar que las autoridades locales del lugar en el que esté en el ámbito de la salud pública realizan las pruebas que tienen que llevar a cabo y poder tener con ella la entrevista epidemiológica que nos señalara qué tipo de actividad, si había tenido síntomas, cuándo han empezado, con quién ha tenido contacto.
2: Per altra banda, el Ministeri també ha informat d'un nou cas sospitós d'aquest virus d'Alacant. Es tracta d'una dona que també va estar en aquest mateix avió a dues files per darrere de la persona portadora del virus. Ja està ingressada a l'hospital, on se li farà una PCR i, si surt negativa, se la traslladarà fins a Madrid, al Gometulla, on guardarà quarantena. Ara mateix el balanç és de 5 casos positius i 3 morts per aquest brot. I la polèmica per la presència de dues Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres per la preparació de les vagues continua deixant cua. Els Mossos no han desmentit la informació que es va destapar ahir al vespre, asseguren que tot el que fan és legal i que sempre treballen per garantir el dret a la manifestació. El govern, per la seva banda, ha tancat files amb el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior li ha ratificat la confiança després que la policia catalana hagi admès la infiltració de dues agents d'informació a aquesta assemblea. Andrea Villòria.
4: Sí, la consellera Núria Parlon ha reiterat la seva confiança i la de tot el govern en Trapero, el director de la policia catalana, que ha admès la infiltració de les dues Mosses, dues agents de la Comissaria General d'Informació. En un comunicat, els Mossos ho justifiquen dient que tenen encomanades funcions específiques per recollir informació sobre conflictivitat laboral i social i que aquestes infiltracions serveixen per valorar amenaces i riscos, en aquest cas les que puguin suposar les protestes que preparen els docents. En una entrevista a la SER, a l'Hoy por Hoy, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que no en sabia res.
5: No tenia conocimiento de esto, pero tengo confianza completa en los Mossos.
4: També ha tancat files amb el cos i ha delegat explicacions en la consellera al Parlament.
2: Gràcies, Andrea. I avui tota l'oposició ha carregat contra aquesta acció dels Mossos, des de Junts fins a la CUP, i fins i tot els socis de govern exigeixen la dimissió del major Trapero. Laura Pons.
6: Sí, els socis, Esquerra i els Comuns, demanen el cap de Josep Lluís Trapero, i també la CUP. Són paraules dels diputats Jordi Albert, Andrés García Berrio i Xavier Pellicer.
7: Demanem el cessament del director de la policia.
8: Que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
7: El director de la policia ha de dimitir, de forma immediata.
6: També Junts demana explicacions i compareixences per part de les conselleres Núria Parlon i Esther Niubó.
9: Les compareixences de la Conselleria d'Educació d'Interior perquè ens expliquin aquesta acció que s'ha produït.
6: El que demanen els partits són tres coses. Primer, que s'aclareixi si les agents formen o no part del cos dels Mossos. Dos, si parlem d'una infiltració puntual o si fa temps que estan fent aquesta acció en reunions d'USTEC. I, òbviament, una rectificació, diuen els partits, que no n'hi ha prou amb el comunicat dels Mossos ni amb les paraules del president. Parlen de que s'han traspassat les línies vermelles i que cal una rectificació. En funció d'aquesta reacció, asseguren, avaluaran més responsabilitats.
2: Gràcies, Laura. I dimarts que ve, 12 de maig, hi haurà la primera de les tres vagues totals a l'educació a Catalunya, una primera vaga on també s'hi han sumat els mestres de l'escola concertada. Ho ha confirmat aquesta tarda el sindicat USOC després d'una reunió amb el Departament d'Educació, que, segons el sindicat, ha acabat amb una proposta insuficient. Per la seva banda, els sindicats de mestres de l'escola han demanat al president de la Generalitat que mogui fitxa i que els convoqui a una reunió urgent abans del pròxim dimarts, que és quan està convocada aquesta primera aturada. Andreu Mumbrú, del sindicat USTEC.
10: Fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar, que surtin de l'enrocament en el que es troben i que ens emplacin a una trobada per poder acostar posició.
2: Sobre aquests conflictes laborals, el president Salvador Illa ha insistit en el cas dels professors que l'acord amb Comissions Obreres i UGT és vàlid. Ho ha dit en l'entrevista d'aquest matí a la SER en el programa especial que Hoy por Hoy ha fet des de la Pedrera. Dimarts que ve serà la primera vaga total, però també n'hi haurà el 27 de maig i el 5 de juny, on preventivament també s'hi han sumat els mestres de l'escola concertada a l'espera de les properes reunions amb el departament. I més enllà d'aquestes vagues totals, cada territori farà un parell de dies més d'aturada, de tal manera que dels 20 23 dies lectius que hi ha en aquest període, només 5 no hi haurà cap afectació a les aules. I els metges també tornen a la vaga. Metges de Catalunya convoca aturada total el dimecres 20 de maig i avisen que en vindran més. Asseguren que continuaran fent-ne fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar amb ells, perquè tot i portar desenes de jornades de vaga des de l'octubre, no ho han fet. Xavier Llonart, secretari general.
11: Quan diem ni un minut més, no estem dient que no vulguem atendre pacients. Estem dient que la sanitat pública no pot continuar funcionant a base del nostre esgotament. Hem normalitzat un sistema que planifica la sobrecàrrega com un paràmetre raonable i acceptable.
2: I és notícia d'aquesta tarda, l'activista i cineasta catalana Mijo Ali ha anunciat a les seves xarxes socials que ella també se suma a la vaga de fam i d'aigua que està fent el català d'origen palestí Saif Aboukeshekh, retingut des de fa gairebé una setmana a la presó a Israel després que el vaixell on viatjava fos interceptat en aigües internacionals. El que queda de la flotilla, unes 30 embarcacions, han reprès avui el viatge, han sortit de Grècia en direcció a Turquia. I un últim apunt de servei. Continua tallada encara ara la línia R8 de Rodalies pel descarrilament d'aquest migdia a l'estació de Rubí. Ara mateix els trens comencen i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Cerdanyola Universitat. Hi ha un servei alternatiu per carretera entre aquesta estació i Martorell. I recordem que avui és l'últim dia on és gratis viatjar amb Rodalies. A partir de demà, el servei torna a ser de pagament.
1: Gràcies, Gràcia del Balcó, com estàs?
12: Hola, Ana Puigvoltes.
1: Mira, que ahir ens explicaves el seure aquí, la baralla entre Valverde i Tchouaméni, i els han multat.
12: Sí.
1: Però 500.000 cada un.
12: Estan parlant de sanció històrica. I ho és, perquè és mig milió d'euros de multa,
1: sí. Mig milió d'euros?
12: Sí.
1: Que per ells és pessigolles, eh?
12: Que hi ha gent que no els guanya cada mes.
1: Això és que no.
12: Segur que hi ha oients que per ells sí que són molts diners.
1: Però és impacte.
12: No és el cas de Laura Polo de Fo, però hi ha gent que no els guanya.
1: Però és històrica, deies, no? Sí.
12: Diuen, ara parlàvem amb el Meana, que ens farà una crònica des d'allà, que ara tinc mil fronts i això, però que a mi em sorprèn que no hi hagi una sanció esportiva.
1: Clar.
12: És a dir, com poden posar-se la samarreta? Valverde no, perquè estarà entre 10 i 14 dies de baixa.
1: És a dir, pasta, però seguiran jugant...
12: Mig quilo, ells han assegut allà, tots dos, l'instructor d'aquest expedient, que imagino que en un club com el Madrid, doncs, deu ser, si no el propi Florentino, doncs José Ángel Sánchez, i els han assegut allà, els han renyat, allò com el parvulari, ara us doneu la mà i us feu una abraçada i us dieu que no us ho fareu més i tal.
1: I vinga, a jugar.
12: I els dos han acceptat el mig milió d'euros de multa i no ho tornareu a fer i ja està. Ostres, a mi em sorprèn molt que a un no li costi la capitania, és que és un dels capitans, Valverde, sí, sí, sí. Que és el que comença, o segons ens ha explicat el Meana i companyia...
1: dels valors de
12: l'equip. El que ho comença tot és Fede Valverde, pel que ens va explicar el Javier Raez, que s'havien picat a l'entrenament el dia abans i que quan Tchouaméni va donar-li la mà, escolta, allò d'ahir, deixem-ho estar, l'altre no li accepta la mà, i es passa tot l'entrenament fotent-li puntades i per això acaben barallant-se. És un dels capitans, aquest tio, aquest jugador. I seguirà amb el braçal quan torni, que ara estarà 10-14 dies de baixa, va dir Madrid ahir. I Tchouaméni doncs, estarà diumenge jugant al Camp Nou i aquí no ha passat res. I sí, a mi em sorprèn que la sanció sigui només econòmica.
1: Sí, sí, tens la raó.
12: Perquè, no sé, em sembla, vaja, jo no he vist mai ningú a cops de puny a la redacció, però si passés, jo m'imagino Joan Alegre repartint finiquitos, eh? No, de debò. És a dir, imagina't que el Claudio i jo ens enganxem a dalt i acabem a cops de puny i un dels dos acaba amb el cap contra la taula.
1: No, clar
12: que
1: no.
12: És que a una empresa com aquesta, encara més, a qualsevol, et diria.
1: Sí. No, però a més és el que diem sempre, els valors de l'esport, no? S'han fulminat.
12: Sí, clar, no.
1: Doble baralla.
12: De l'esport i de la vida.
1: Avui ens ho acabes d'explicar a la graderia.
12: Sí.
1: Suposo que també estarem pendents, perquè si el Barça només empatant, tenim Rua dilluns.
12: Clar, el que explicava ell, Soldevila, del Camp Nou al Camp Nou, passant per aquí el centre, fins a travessar les Corts, tal, passant per aquí, baixant Passeig de Gràcia i tot plegat.
1: Doncs de ple al balcó, no?
12: I, clar, sí, a les 5 de la tarda arrencaria, com ens passa pràcticament les últimes lligues, no? Sí. Que ens han enganxat aquí.
1: Estem acostumats, també, que ho fan.
12: Ja, som rubistes. I diumenge festa al Camp Nou. Sí, hi ha el títol de Lliga que el Barça ha de guanyar o empatar, també en té prou. I
1: qui signa?
12: I farem qui signa una mica.
1: T'hi cabrà tot. Sempre t'ho pregunto. T'hi cabrà.
12: Mira, l'Anna Palet ha fet una cosa molt divertida, perquè el comunicat d'ahir de Fede Valverde parla de que el primer paràgraf fa referència al que va passar com un incidente. El segon com un desencuentro. El tercer, no sé si fa servir la paraula enganxón o alguna cosa així, i el sisè per ara ja diu una pelea sin sentido.
1: Pelea sin sentido.
12: I ha trucat una forense lingüística perquè li expliqui...
1: aquesta escalada de violència.
12: Aquesta gradació en el discurs, que és una escalada brutal. És a dir, ja tindrem diverses sorpreses.
1: No sé si tindràs temps de l'anunci que sortia ara de Adidas, allà a FIA, del Mundial, que ha reunit Messi, Lamine, Bad Bunny i Chamelet, correcte?
12: Sí, Timothée Chalamet, sí, sí.
1: Uau.
12: Els he vist avui en un cotxe, m'han aparegut al feed de les xarxes socials i és... Però ja és habitual, que hi hagi molts escenaris d'aquests.
1: Ja, però
12: déu-n'hi-do,
1: Sí, sí, la reunió.
12: Els quatre noms són... Però, per exemple, aquí el Joan Miró, que és a Sants, sí, tocant el paral·lel... Allà sí, Guerrer Rocafores. També hi ha hagut rodatges amb Ter Stegen i amb figures d'aquestes. És a dir, tenim equipaments urbans enclavats així en barris que es fan servir molt per publicitat.
1: Doncs Tege, t'esperem a quarts de nou, que tens feina.
12: Molt bé.
1: Fins ara.
12: Fins ara.
1: Abraçada. Carbo, com estàs?
13: Què tal? Bona tarda.
1: On plou i on plourà demà, que són els dos dies.
13: Va, ho enfocarem d'una manera menys negativa.
1: Vinga, dóna'ns una alegria.
13: Demà toca fer dissabte, no? Una tradició ben catalana, passar l'escombra, netejar bé, i diumenge gaudir del temps a l'aire lliure.
1: Va.
13: Et va bé això o no?
1: Home...
2: No li va bé.
1: No va bé, no li va bé, però no passa res. Demà serà pluja tot el dia.
13: No, no. Bé,
1: seran els xàfecs d'aquests dies.
13: Per on

0: Cada cop amb més núvols, però es podrà gaudir de temps assolellat. I arran de costa, els xàfecs aniran desapareguent, de manera que al migdia, en el conjunt de Catalunya, és quan millor temps farà. Però a partir de migdia començarà a bufar el vent cada cop més fort, l'ambient s'anirà tornant cada cop més fresc, més ennuvolat, i entre, més o menys, a partir de les 2-3 de la tarda és quan començarà a ploure primer a les comarques de Tarragona, i després, al llarg de la tarda, aquesta pluja s'anirà desplaçant a la resta de Catalunya, de manera que, abans que s'acabi demà dissabte, ja haurà plogut a tot Catalunya, i a estones ho farà amb intensitat. Ja no seran aquells xàfecs que anunciem per aquesta nit, sinó pluja durant hores, estones amb intensitat, de manera que això, que si voleu fer alguna activitat demà, millor al matí, i si no, el que hem dit, fer neteja a casa, que és el millor dia per fer-ho. I diumenge, 25 graus de màxim a molts punts de Catalunya.
1: Fantàstic, doncs aprofitarem.
0: Sí. Amb sol i núvols, i compta també diumenge, però això, sobretot, amb molta bonança durant la tarda.
1: Perfecte. Carbó, descansa i bon cap de setmana.
0: Fins dilluns, que vagi bé.
1: Fins dilluns. Antoni Suárez, al control de so. Ara són 8:15 en punt d'aquest divendres 8 de maig. Joan, què ha de sonar?
2: Renaldo i Clara.

Quin bon rotllo, la veritat, amb aquesta música, aquesta cançó i aquesta banda, Renaldo i Clara. Amb tu podria estar és el single del nou àlbum de Renaldo i Clara. Es va publicar, no avui, fa un parell de dies, però una novetat que tenia guardada perquè l'havíem d'escoltar bé, tranquils. Jo en sóc molt fan, de Renaldo i Clara, i crec que tu, Anna, també així per una mica per... perquè m'has anat seguint amb això, t'ho he anat explicant. Una banda liderada per la cantant, per la compositora i guitarrista Clara Vinyals, i el seu primer treball és de ja fa 12 anys. Es deia Fruits del teu bosc.

0: La cosa curiosa és que aquesta cançó, Girasol, fins i tot en Joan Miquel Oliver va dir que era una de les millors cançons que s'han escrit en català, Girasol, del primer àlbum de Renaldo i Clara, Fruits del teu bosc. Però l'èxit de Renaldo i Clara, i on jo personalment em vaig obsessionar amb ells perquè tenia aquell àlbum en bucle, va ser l'estiu del 2020 amb un àlbum que es diu L'amor fa calor.
1: De men

Us recomano molt aquest àlbum, L'amor fa calor, perquè és preciós, és molt bonic, i després també ve un altre, que és La boca aigua, del 2023, que també té moltes cançons d'aquelles de que t'acompanyen, et posen content, i més ara que ve l'estiu. També les d'aquest últim àlbum, que ara escoltarem, que és aquest L'encant, es diu, el que s'han publicat ara, i també segueix una mica l'estela d'aquest so una mica agradable, perfecte, ara que ve l'estiu, ara que venen, doncs, per exemple, avui al cap de setmana, potser amb el cotxe és meravellós. Escoltàvem, per exemple, Amb tu podria estar, que és una de les cançons d'aquest nou àlbum, L'encant, però en podem escoltar unes altres. Aquesta que es diu Gener.

aquests arranjaments que barregen molts gèneres diferents i que és molt agradable d'escoltar. I un altre que no té massa a veure amb aquesta, que és més tranquil·leta, però també molt bonica, d'aquest nou àlbum, que es diu Repartit.

Doncs l'Encant és el nou àlbum de Renaldo i Clara, meravellós, era la recomanació que volia fer per avui. Si us agrada Renaldo i Clara, recomano també els seus concerts. Demà, a la Festa Major de Lleida, hi actuen, perquè ells són de Lleida, actuen a casa, i els podeu anar a veure en aquestes festes majors als Camps Elisis. També més endavant, dimecres 5 de juny, són un dels concerts de la jornada inaugural i gratuïta del Primavera Sound, per tant, us el recomano. El 2 de juliol, després són a Granollers, i el 28 de novembre també faran presentació a la Sala Apolo. Per tant, hi ha moltes oportunitats per veure Renaldo i Clara, meravellosos, així que el recomano. L'Encant, nou àlbum de Renaldo i Clara per aquest divendres.

0: Que bon són. M'estic imaginant en Salvador Massip fent així amb la guitarra des de Leicester. Salvador, sí o no?
1: Molt bé, sí, ja estic, m'estic saltant.
0: És duet de luxe dedicat al duet de luxe dels divendres de Ciència i Connexió. Aquest tema es diu Home to Us, és d'en Paul McCartney i en Ringo Starr. De fet, és un avançament del proper àlbum. Claudio Matas, pronuncia tu això, The Boys of Dungeon?
2: Dungeon Lane.
0: Ah, sí, que és el carrer on jugaven ells, oi?
2: Sí, que és el carrer que hi ha just després de la pista de l'aeroport actual de Liverpool, l'aeroport John Lennon. Sí. És aquell carrer que quedava molt a prop del barri. Era un lloc molt solitari, molt a prop del barri on vivien, on s'havien criat.
0: És que ens en vas parlar tu un dia d'aquesta cançó, Jordi Mir, com estàs? T'agrada també?
3: M'agrada, m'agrada.
0: Fantàstic. Com esteu? Esteu bé?
3: Estem bé.
0: Setmana intensa, eh? Jo us confesso, tots teníem ganes, m'agradaria pensar que els oients també, de posar ciència i seny, que això és el que per mi representeu vosaltres a la crisi sanitària de l'antivirus, perquè ara ja també... I de fons, uns ciutadans que estem analosos d'informació, d'informació bona i mesurada. Jo no sé, Massip i Mir, si esteu refrescant la informació tota l'estona, perquè cada hora tenim alguna cosa.
1: Sí, sí, torcem una mica la sensació de la Covid, oi? Torna aquesta sensació de paranoia barrejada amb desinformació, amb informació confosa, amb un cop més, i això ja s'encarregarà el Jordi de subratllar-ho, els polítics ficant a cullerada i aprofitant la situació per fer caixa cap a la seva banda. És una mica trist, la veritat.
0: Al Regne Unit, l'antivirus monopolitza també els debats televisius, les ràdios, les pantalles, tot, no?
1: No, perquè el virus queda lluny, perquè el vaixell està bastant lluny d'aquí, i a més aquí hem tingut aquesta setmana prou embolic amb les eleccions que hi ha hagut a diversos llocs, en el qual hi ha hagut bastant rombori per la pujada de l'ultradreta.
0: Sí, ahir
3: també per estar preocupat.
0: Clar, també per estar preocupat.
1: Sí, potser més i tot.
0: Aquí obriríem unes altres connexions. Ahir en Marrovira...
3: Tenim una acumulació de temes.
0: Totalment, avui no sabia per on començar. Deia ahir en Marrovira, aquí a l'Oasi Polític, que havia estat tafanejant The New York Times i que la notícia de l'antivirus estava entre la 8 i la 10, no? Va dir...
3: Sí, clar, això també té molt a veure amb com de prop està l'assumpte, no? I de cop i volta, si resulta que una de les persones afectades és del país, això canviarà. És a dir, ara ens ha sortit aquesta persona que estaria viatjant i que hauria estat uns dies a Barcelona. Si en lloc d'haver estat uns dies a Barcelona hagués estat uns dies a Leicester o a Londres o a Nova York, llavors de cop i volta entraria en aquest rànquing número 1, per exemple.
0: Jo vull preguntar-li en Massip. Sí, pregunta obligadíssima. Estàs preocupat?
1: No estic preocupat. Us explico ràpidament les quatre raons per les quals això no és un problema gran de salut pública. És un problema, evidentment, és un brot d'un virus molt agressiu, s'ha de controlar, però això no té cap possibilitat de convertir-se en una pandèmia o pràcticament nul·la. En biologia i en medicina no es pot dir mai 100%, però el que, com vam dir durant la pandèmia, un virus que es transmet malament i és molt agressiu té poques possibilitats de crear problemes a nivell mundial. Aquest virus, a més, és un virus que ja el coneixem, no és un virus que de cop i volta ha aparegut, és un virus que està circulant i fa dècades que s'està estudiant les seves variants, no ha fet cap mutació especial, per tant, sabem exactament com es comporta, què fa, com reacciona, i fins ara no ha donat problemes i no es donarà més dels que està donant ara. És a dir, aquest brot és molt mediàtic i n'estem parlant molt, però hi ha hagut brots com aquests els últims anys. I com a màxim, doncs, afecten a unes dotzenes de persones fins que es controla. 10, 20, l'últim em sembla que va ser 34, 35 persones. Això serà una mica això. El que passa que, clar, s'ha vist en una situació una mica inusual, que és un vaixell. Un vaixell és un caldo de cultiu per infeccions, evidentment. Està tothom molt a sobre, molt tancat durant uns dies i això es propicia, doncs, tota mena de problemes de salut. I això ha sigut una mala sort en aquest sentit, però no és un brot que sigui inaudit, no és que no l'hagin vist mai abans, no és que no sabien contractar-lo. Evidentment, no hi ha un tractament clar per aquest virus, o sigui, no s'ha de tractar controlant i intentant veure donar suport als problemes que pugui tenir el pacient. La mortalitat és molt elevada, pot pujar al 40-50%, però no s'escamparà més enllà dels contactes propers de les persones infectades.
0: Mira que has dit brot mediàtic. És un brot molt mediàtic. És així. Aquest és l'adjectiu, però no es convertirà en pandèmia, que aquest seria el pitjor escenari.
1: Sí. Sí, no, jo crec que això podem descartar-ho bastant, perquè ja, el que us deia, aquest virus ja el coneixem, ja ha estat amb nosaltres fins ara, no ha sigut pandèmic, no té les característiques d'un virus pandèmic. Recordem que la Covid era just al contrari, un virus amb mortalitat relativament baixa, un cop ja es va estabilitzar, però amb una R0, que és la quantitat de gent que infectes si estàs tu infectat, altíssima, que bàsicament es va infectar tota la humanitat, possiblement gairebé tots els éssers humans es va infectar aquell virus. Aquest, en canvi, no passarà d'aquest cercle ara. Això sí, és una crisi de salut pública, és cert, perquè s'ha de controlar, i no és tan senzill. Quan tens gent que ha sortit al vaixell i gent que no saps en qui ha estat, la gent que té aquests contactes propers amb persones infectades, aquests estan en perill i aquests s'han de vigilar.
0: Mira, sense el record tan recent del coronavirus, que ara l'està esmentant en Massí, perquè és inevitable, perquè el tenim al cap, tot seria diferent el que ha passat aquests dies sobre el que versarà ara en les teves connexions? Perquè, evidentment, avui la connexió la tenies claríssima, que és Covid i antivirus.
3: Clar, jo crec que nosaltres no estaríem reaccionant de la mateixa manera si fa pocs anys no haguéssim viscut la pandèmia que vam viure, no? I això, ho podríem parlar també amb el Salvador, que l'ésser humà, segurament, una de les maneres que té d'aprendre i de relacionar-se amb el que li passa és per comparació. D'una manera, diguem així, explícita o implícita, nosaltres, el nostre cervell, per exemple, compara allò de nou que estem vivint amb coses que ja hem viscut i estableix paral·lismes que són mecanismes que li poden ser útils per preveure com ha de reaccionar. Si aquest vaixell, en lloc d'estar arribant a les Canàries, estigués en el sud-est asiàtic, nosaltres no n'estaríem parlant tampoc.
0: No, potser seria una noticieta d'en Massip, d'aquelles que et dic en un minut, Massip.
3: Exacte. I si cap de les persones que ha estat en aquell vaixell hagués passat uns dies a Barcelona, tampoc n'estaríem parlant. Per tant, aquí hem de ser molt conscients que aquesta proximitat compta. Després, jo el que us volia proposar eren com 5 elements, intentaré plantejar-vos molt ràpid, de com connecta aquest antivirus amb el que vam viure en relació a la Covid i al coronavirus. Primer, aquesta idea que prenem per comparació. El coronavirus ens afecta el que viurem ara. I hauríem de ser conscients de què ens afecta i una mica controlar aquests efectes, no? I tot el que ha plantejat el Salvador ho comparteixo plenament, res a afegir. Dius, tot allò que vam aprendre en el seu moment, tot allò que vam viure en el seu moment, aquelles pors que vam tenir, no tenim per què reproduir-les, perquè, com molt bé ha dit, i aquest seria el segon punt a plantejar, d'aquest virus en sabem moltes coses. En sabem infinitament més coses de les que sabíem quan va aparèixer el coronavirus. No? Així com al principi del coronavirus no en sabíem gairebé res, ara d'això en sabem molt, perquè malauradament hi ha països que el pateixen cada any. I per tant, d'aquí hi ha molta, molta informació. Un dels aprenentatges que hauríem d'haver fet durant la pandèmia de la Covid, del coronavirus, és la importància de saber què no sabem. I la importància de saber què sabem. Perquè si som conscients del que no sabem, ens estalviarem fer-nos uns imaginaris, unes composicions de lloc que no ens duen enlloc. No? I doncs, en aquest sentit, aprofitem el que sabem, siguem-ne conscients i intentem evitar el que, per altra banda, seria el tercer punt que us volia plantejar, ja estem veient des del principi, no? Que és aquesta confrontació en el que diferents sectors, partits polítics, malauradament, en molts casos, intenten treure el seu benefici. I s'aprofiten, en aquest cas, com a qualsevol altre, ho podríem comparar. Una de les connexions en les que pensava era amb el malaurat crim d'Esplugues, on també hem vist durant aquests dies com hi ha hagut determinats sectors, fins i tot persones, diguem-ho així, que tu tens per assenyades, que han jugat a la desinformació i a generar pors. No? Llavors, aquesta voluntat de generar pors, de fer-nos pensar que aquest és un escenari descontrolat, en què hi ha algú que ho està fent molt malament, només per l'interès polític que ells puguin tenir, té un gran efecte negatiu sobre la societat. Jo crec que hi ha una qüestió clau que tothom ha de tenir present, que és que ni els terrors sense fonament que ens intenten promoure són reals, i moltes vegades tampoc també les falses confiances tampoc són reals, no? Una de les coses que vam aprendre durant la pandèmia és que quan ens deia, bueno, no passarà res, això és com és més que un refredat i menys que una grip, això ens ho estaven dient sense saber encara. Però ara, quan ens diuen en què consisteix l'antivirus, ens ho diuen amb un gran coneixement, no? I per tant,
0: és la gran diferència, clar.
3: És una de les grans diferències que hauríem de tenir presents.
0: T'ha quedat el 4 i el 5,
3: em queda el 4 i el 5. Una molt... I la quarta, molt ràpid,
0: pensa
3: és una...
0: Pensa que no estic que lloro el Mir, però...
3: La quarta és una, per mi, molt important i de la que n'estem parlant molt poc i m'agradaria que en parléssim més. Un dels aprenentatges, també, del coronavirus va ser que el contacte humà amb espècies animals... Encara no sabem exactament d'on va venir el coronavirus, però se'ns va parlar, per exemple, la gent que es dedica a l'ecoepidemiologia, de dir, bé, nosaltres hem anat ocupant tants espais que ens hem posat en contacte amb malalties amb les que abans no estàvem en contacte simplement perquè no hi érem allà com a espècie humana. Aquelles malalties hi eren, els animals les tenien, però nosaltres no hi estàvem en contacte. Mm. Amb l'antivirus passa una cosa semblant. Aquesta és una malaltia que té a veure amb uns rossegadors i si nosaltres no fem segons quines coses, aquesta malaltia no arribarà fins a nosaltres. No? Aquest viatge que ens porta a terres llunyanes, a fer exploracions, que pot ser apassionant...
0: És un vaixell on hi anaven biòlegs, científics, a explorar.
3: Però turistes, també?
0: Sí.
3: No és una espècie... No és necessàriament una expedició de la que traurem... És turistes que van pagar molts diners perquè el bitllet d'aquest vaixell val molts diners. Llavors, hauríem de ser conscients del que suposa entrar en territoris que tenen una realitat de la que nosaltres, diguem-ho així, no estem preparats i que ens porten a un escenari pel que tampoc estem preparats.
0: Clar, alguns d'aquests turistes van estar, per exemple, a 7 quilòmetres del centre d'Ushuaia, que hi ha un abocador que rep els residus de la ciutat, i allà la gent de la ciutat no hi va, però ells hi van anar perquè és un punt de peregrinació per observar aus de tot el món. Per exemple, és el que deies, aquí no s'hi hauria d'anar, però s'hi va, que no vol dir que tingui relació, però és un dels camps que s'està estudiant, no? Massim, no sé si aquest punt 4, que és delicat, eh?
1: Sí, sí.
0: Perquè no, està dient que estem ocupant llocs de la natura on potser no hauríem de ser-hi.
1: Sí,
0: o
1: no tan sols com a turistes.
0: Corre risc.
1: Sí, sí, és això, estem augmentant el risc i això ho hem vist amb la Covid, ho estem veient amb altres malalties, ho veurem cada cop més amb aquestes malalties que eren rares, entre cometes, podem esperar que aquests brots es vegin més. L'antivirus, que ningú el coneixia, fins només els quatre que quan treballem amb virus sabíem de què anava, ara ja tothom el coneix i el veurem ja fent brots perquè precisament per això, no només pel turisme, sinó perquè la nostra manera de viure ha desplaçat alguns dels animals, en aquest cas les rates, doncs estem envaint zones on puguin estar rates salvatges, les rates s'incorporen a les ciutats, porten les malalties, etc etc. És una cadena, crec jo, d'esdeveniments que acaba doncs, anant al contra nostre, no? I les zoonosis, aquestes malalties que venen d'animals, els veurem cada cop més. I tornant al que deia abans, que crec molt important el tema de la comunicació, crec que això és essencial, i no m'ha après res, sembla, de la pandèmia, i el Jordi crec que ho explicava molt clarament, això de dir, donar afirmacions molt sòlides quan no sabem encara què està passant. I l'exemple potser que heu vist aquests dies és el vídeo del capità al vaixell dient, amb un vídeo que ha filmat un dels passatgers, dient a tots els passatgers que això no patiu, que no és una malaltia infecciosa, tot va bé, s'ha mort de causes naturals, quan no ho sabien. No ho sabien, o sigui, entenc que una persona que té autoritat, sigui un polític, sigui un capità de vaixell, ha de tranquil·litzar la gent, però no dient mentides o no dient coses que no saps. Aquest és el que això hauríem d'haver après, perquè l'efecte rebot és molt bèstia després. Mm. Perquè quan es descobreix, pel que sigui, que el que havies dit no era encertat, llavors tothom perd la confiança en tu. Jo crec que s'ha de valorar moltíssim les dades, i en aquell moment el capità hauria d'haver dit, se'ns vol una persona, fins que no sapiguem exactament què passa, alerta, no podem descartar cap opció. Sembla que no és infecciosa, però no ho hem de descartar, val? Pots dir això, però sobretot les expectatives han d'estar clares, i això els polítics i tothom segueix un cop més jugant a aquest joc de desinformar o de mal informar, i no pot ser.
0: I l'altre punt...
3: Hi ha un últim punt que per mi em sembla molt important i crec que tampoc n'estem parlant gaire, perquè quan es va començar a plantejar que el vaixell venia cap a les Illes Canàries, la gran preocupació ha sigut que això no arribés a la població de les Illes Canàries, comprensible, que no arribés a la població del conjunt d'Espanya, comprensible, però una de les coses que també hauríem d'haver pres durant la pandèmia...
0: Comprensible,
3: és...
0: però delicat també, perquè sí, però, algun però, lloc han d'anar a parar.
3: Però clar, però, no, ho dic comprensible perquè tu entens que tothom sí. pugui tenir pors, i que... però la qüestió és que nosaltres, precisament en relació amb el que plantava el Salvador, de les coses que sabem és que aquest és, una, és un virus molt agressiu, però que si s'ofereix un tractament pot reduir el percentatge de la mortalitat que té. Per tant, un dels primers objectius que hauríem de tenir és poder assegurar-nos que les persones que estan en el vaixell no tenen la malaltia i en cas de que la tinguin poder oferir-los aquest tractament, perquè és un tractament que hi ha mecanismes per poder facilitar. Per tant, comprensibles les pors i els temors que volien tenir, però a la vegada potser una de les coses que hauríem d'haver après també de la pandèmia és que som éssers dependents, vulnerables, i que aquest egoisme de protegir-nos nosaltres té greus conseqüències sobre altres persones, que potser un dels objectius que sempre hauríem de tenir i posar per davant és que aquí l'objectiu principal és tenir cura dels altres, i en aquest cas tenir cura de les persones que poden estar passant-ho malament, que poden haver malaltit, o que hem de saber si estan en disposició de desenvolupar aquesta malaltia.
0: Això em feia pensar en massiu quantes vegades, quan parlem de virus, precisament, o bactèries, d'aquests enemics tan petits, invisibles, aquesta vulnerabilitat, no? I aquesta dependència, no? De la ciència que tenim.
1: I és totalment cert el que diu el Jordi, que dependència de la ciència, primer, deixar que la ciència sigui la que lidera una mica les accions. Els científics saben, hi ha experts en aquests virus, ja saben el que han de fer. Deixa'ls fer la feina, deixa'ls que ells anunciïn el que s'hagi de fer. I segona, solidaritat, que això un cop més havíem de sortir millor de la pandèmia, no? De la pandèmia ens sortíem tots més forts i més units i tot això. A la primera de torn es deixa doncs, que, en aquest cas, la ignorància acabi dictant un comportament que pot ser mortal per les persones que, com deia el Jordi, que tenen aquesta malaltia, perquè si es tractes en un hospital, pots salvar aquestes vides. No sé si heu vist uns cartells que corrien per internet sobre una manifestació que organitzaven avui, a aquestes hores, més o menys, a Canàries, però els cartells eren fent una mica de por, perquè amb aquestes coses que deien, aquí no se atraca nada, defiende tu tierra, protege tu gente, dius, de què estem parlant? O sigui, amb una mica de seny i una mica això de solidaritat i d'empatia amb unes persones que tenen un problema que tu pots ajudar a solucionar.
0: Què deies, Mir?
3: No, i com que sempre intentem també posar-nos en l'altre costat, quantes de nosaltres, si estiguéssim en l'altre costat, el que estaríem esperant exacte. És que algú ens acollís en un hospital i ens pogués donar el tractament que necessitem.
0: Sí, sí. Se'ns veu, amb aquestes crisis, es veu la careta de tothom, al final, que és el que estem fent. No marxis, Massí, perquè si de casa arribem a la desconnexió i fem una de les teves notícies de ciència, et sembla?
1: Perfecte.
0: Doncs res, minut i mig, dos minuts, més o menys, el Claudi em diu una mica més.
2: Dos minuts.
0: I de seguida tornem, no marxeu.

0: la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER.
1: Les preguntes que a tu t'agradaria fer.
2: Veient com està el panorama, diria que avui és atractiu ser professor.
1: Les preguntes que qualsevol periodista hauria de fer.
2: S'ha arribat fins aquí per esgotament de l'independentisme, pels errors, per què?
1: Cada matí, Marina Fernández pregunta als protagonistes de l'actualitat. Una nova veu, una nova mirada. Aquí, Catalunya. Cada matí de 7 a 11 a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
3: Sents com s'esmolen les metàfores.
1: Sents la cultura?
4: Quan jo vaig escriure Ragazzo i estava intentant muntar-la, no vam tenir suport de ningú, o sigui, ningú. Vull dir, vam intentar presentar-ho a tot arreu i la penya era com aquests niñatos que volen fer. No, és igual, no vam tenir suport de ningú. Teníem, i ens vam gastar 40 euros per fer la producció d'aquesta obra. I assajàvem a casa meva. I a casa meva hi havia aquesta taula i hi havia, bueno, pues el somier, pues les coses que tenim, i assajàvem amb el que jo tenia a casa i encara són els mateixos mobles. Sí, sí.
1: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
0: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: Mira que bé, Antoni Suárez li ha posat a en Roger Cuixart, que l'hem acomiadat avui, que li enviem un petó des d'aquí, si ens està escoltant, que s'ha anat ja de la ràdio, i l'encanta de Depeche Mode. Sí, que ens havíem oblidat, és que he sentit avui també en Carles Francino, que em feia referència, en David Attenborough, 100 anys, aquest divulgador naturalista britànic, ara que fèiem aquest punt 4 sobre l'exploració de la natura, i aquest home és que ho ha explorat tot. Avui ho esteu celebrant allà.
1: Sí, sí, estàs sortint per tot arreu. És com, imagineu-vos com si el Félix Rodríguez de la Fuente, que era el de la generació X, ja sabeu qui era, home, com si hagués viscut 100 anys. Més o menys era de la mateixa època, de la mateixa edat. Havien nascut més o menys a moments similar. I el que ha fet el David Attenborough per agafar la gent consciència de la natura, del planeta, de l'ecologisme, amb els seus programes de divulgació, és espectacular i realment és un heroi nacional.
0: I mira, com que en Miro sap tot, ara m'estava comentant una anècdota d'en David Attenborough.
2: He vist que a Movistar hi ha un documental que explica, diguem, aquesta gran sèrie que va fer l'any 76, que va donar voltes pel món explicant l'evolució de la vida fins a la humanitat, i que explicava que aquest home va estar a punt de dirigir la BBC i va renunciar a dirigir la BBC per poder fer la seva carrera com a naturalista i com a un gran divulgador que ens hauríem pogut perdre, tot un personatge.
1: Sí, una decisió molt intel·ligent, i a més, per sapigueu, el David Attenborough, germà de l'Attenborough que feia pel·lícules,
0: sí, que era un altre, Richard, sí, és veritat,
1: doncs era fill del degà de la facultat del rector de la Universitat de Leicester, i va créixer a Leicester aquí durant uns anys.
0: Doncs aquí, felicitats de part del balcó a aquest home que fa 100 anys i al qui li devem, que té una veu preciosa, que sí, els seus documentals sí, sí, sí, són un autèntic imant.
1: Mireu-los, sí, sí.
0: Sí, i que van molt bé també quan estàs una mica tristot a la vida, enganxar-te a un dels seus documentals et fa reneixer. Virus, és que teníem una notícia pendent. Els deixem, els virus, i anem a parlar del cor, Claudio.
3: Sí, perquè fins ara no hi havia una explicació científica que permetés entendre per què els càncers de cor són pràcticament inexistents. I no sé, Salvador, què s'ha descobert i com s'ha fet aquest descobriment de per què els cors no agafen càncer.
1: Doncs el descobriment és molt interessant, però la manera com s'ha fet encara és més interessant. És un d'aquests experiments complicats. Efectivament, el cor, per algun motiu, no té càncer, i això no queda molt clar per què. A veure, el cor s'ha fet de múscul, i és cert que el múscul no és un teixit que tingui molts càncers, però hi ha càncers de múscul. En canvi, de cor, se'n veuen molt pocs, en trobes menys d'un 1%, quan fan autòpsies, per exemple, que passin desapercebuts, com molt, uns números molt baixos, i no és un lloc on vagin les metàstasis tampoc. Sembla que no li agrada a les cèl·lules canceroses anar al cor. Per què? L'explicació, primer l'explicació i després com ho han fet. Sembla que el batec del cor, és la força mecànica del cor quan bombeja, fa que les cèl·lules canceroses no estiguin còmodes, no els agradi, i no s'estableixin. Això és l'explicació.
0: Que no estiguin còmodes.
1: Sí, és alguna cosa que les vibracions aquestes del pum-pum-pum constant diuen, ostres, no, me'n vaig a un altre òrgan que estaré més tranquil·la, que no aquí, que m'estan tota l'estona...
3: Clar, que no s'atura mai.
0: A mi ja se me'n va a la ment a pensar què es podria inventar per foragitar amb aquest bum-bum càncers d'altres òrgans.
1: Tots els òrgans bategant, el fetge, els pulmons, tots pum-pum tot el dia.
0: Clar, no és possible, no.
1: Seria complicat, però bueno, no, en tot cas, sí que ens diu, que això sí que és interessant, que aquesta, diguéssim, pressió física, que representa un batec, aquesta pressió que rep les cèl·lules és negativa per elles. Per tant, aquí podrien sortir tractaments de potencials tractaments contra el càncer.
0: O sigui que tindria possibilitats, no?, de més estudi. Perquè, Claudio...
3: Jo he llegit l'informe... aquest paper del l'estudi, i Salvador, vaig quedar molt inquiet perquè l'experiment que han fet per descobrir això és una mica com aquelles pel·lis dels anys 80 de l'home de dos cabezas, sí, tal, no sé què. Aquest tipus d'experiments inquietants de científic boig.
1: Sí, això és la segona part del que dèiem. La part de l'experiment en com s'ha fet és una mica curiós. Perquè, clar, el que has de veure tu és si el batec és la part important. Com ho fas, això? Com dissenyes un experiment? Doncs agafes un cor que batega i un cor que no batega, i compares, els injectes cèl·lules canceroses i compares si s'estableixen o no s'estableixen. Clar, això és molt fàcil dir-ho, però fer-ho... Clar, per fer-ho el que hem fet és agafar un ratolí, deixar-li el seu cor normal allà bategant com sempre i ingerir-li, implantar-li, trasplantar-li un cor d'un altre ratolí, però que no batega, que està connectat a la circulació, està funcionant, les cèl·lules estan vives, però no està bategant perquè no és un cor que
0: sí, clar.
1: No és el cor propi.
3: Jo, Salvador, vaig entendre que li connectaven al coll per fora
1: exactament.
3: Del cos.
1: Sí, exacte.
3: El cor aquest segon cor està fora del cos, connectat a les artèries del coll.
1: Exactament.
0: I què? O sigui, què?
1: Funciona, el cor està viu, el cor funciona perquè està connectat a la sang, però no, clar, no està bategant, perquè hi ha un altre cor que batega. Llavors, injecten en aquests dos cors cèl·lules canceroses i veuen doncs, que en el que està bategant les cèl·lules no s'implanten i en el que no batega les cèl·lules acaben creixent amb més facilitat.
0: Deixem-ho aquí, de l'antivirus.
2: El ratolí dels dos cors.
0: El ratolí dels dos cors, magnífic per acabar. Ciència i connexions. Jo us deia que hi heu posat seny i ciència i us ho agraeixo molt, que era molt necessari. Salvador, Massi, passa un bon cap de setmana i una abraçada.
1: Igualment, que vagi molt bé.
0: Mir, que descansis
2: bon
0: també.
2: Bon cap de setmana.
0: Ens retrobem divendres que ve. Un minut exacte, que ja estan aquí els Otero.
4: El balcó.
5: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
6: ¡Valorado!
5: En España. Vaya temazo, ¿eh? ¡Valorado!
6: Y otra. ¡Valorado!
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Tu madre siempre tiene razón.
8: Me compro un coche nuevo.
9: Hija, te lo he dicho 99 veces. Aprovecha los 10 días Nissan del 8 al 18 de mayo y cómprate un Nissan desde 99 euros al mes. Sí, desde 99 euros.
7: Para los 10 días Nissan, consulta a tu madre o consulta condiciones en nissan.es.
10: Aquí escuchamos a la princesa Sherezade de Las Mil y Una Noches.
11: Te voy a contar una historia.
10: Y aquí escuchamos a Sara.
12: ¡120.000 euros! ¡Déjate de historias! Que hoy Sara sale.
10: Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las Mil y Una Noches de la ONCE.
13: ¡Let's go!
10: Llega el nuevo Rasca las Mil y Una Noches de la ONCE, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
14: El País ha cumplido esta semana sus primeros 50 años. Para seguir celebrándolo con los lectores, este domingo El País Semanal publica un reportaje único firmado por la gran cronista latinoamericana Leila Guerriero. No te pierdas Una Sangre Común, la historia de María Eugenia Sampaio Barragán, hija de desaparecidos durante la dictadura argentina. El mejor periodismo de largo aliento en El País Semanal. Este domingo con El País.
4: A la cadena SER, el balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: 8 i 8, i ja sabeu que acabem els divendres amb el Zotero. Malcolm, Miqui, com esteu?
1: Superbé.
0: Superbé.
2: Superbé.
0: Així, o sigui, veniu amb un tema, és que m'estava fixant amb la vostra roba i aneu, o sigui, ve molt estiuenc en Malcolm i Miqui, tu vens abrigat.
1: És aquest moment de l'any.
2: És aquest moment.
0: Ho havíem de fer avui.
2: Sí, jo avui he agafat una moto per venir i he passat fred. Però quan m'he llevat pel matí tenia una mica de calor. Vull dir, és una mica complicat tot.
1: Han abolit la primavera, és alguna instància que desconeixem, ha quedat abolida, i llavors aquell moment de l'any, que abans eren 2 dies, 3, ara són 2 mesos, que realment et creues amb gent, que un sembla que vingui, que habiti Copenhague al gener, i l'altre sembla que estigui visquent a l'agost de República Dominicana. Llavors, o sigui, tens com anorac amb flip-flops i samarretes sense mànigues.
0: A la fleca hi havia una persona amb anorac i després hi havia unes guiris amb xancletes.
3: Clar, però és que els turistes distorsionen molt aquest efecte.
1: Sempre havia estat
3: aquest efecte estiu. Ah. Que va per sobre de la temperatura de l'ambient.
0: Però és una neu, així.
1: Però els turistes, tot i que no portin braçalet identificatiu ni tal, que és una opció que podríem explorar des de l'Ajuntament, el cas és que sempre han estat molt reconeixibles. O sigui, ve complet el look de turista. Ara és que tothom, hi ha aquesta barreja que realment són...
2: Tots som una mica turistes.
1: Hi ha molts mons en el mateix món i hi ha una mena de cosa
0: no
1: de sincronia d'èpoques estranyes.
0: Els turistes no tenen fred, jo arribo a aquesta conclusió.
2: Són negacionistes. Ja pot estar nevant i no fa fred. Però és veritat que jo m'aixeco al matí i dic, quin dia fa avui? És una mica indeterminat. Jo m'aixeco d'hora, jo m'aixeco com a les 7 del matí i penso, avui... I decideixo, calda. I em vesteixo de calda. Clar. Però potser decideixo, fred. És igual el temps després, i ja passo tot el dia patint. Saps què vull dir? És una decisió que has de prendre abans de la realitat.
1: Tu no ho saps mai i sempre vas massa poc abrigat o massa abrigat.
0: Ara els oients diuen, aquests estan fent small talk, no? Estan parlant del... No, però hi ha un tema.
1: Ah, però per això ens porteu, no?
0: Sí. No, però és small talk, però sempre hi ha un ganxo que és boníssim, que és tema amaniríssim, però tema que ens encanta a tots, que és el canvi d'armari.
1: Tema reconeixible.
2: El canvi d'armari.
0: El canvi d'armari, o sigui, és conversa que funciona sempre.
2: Tinc un canvi d'armari in eternum. Què vol dir això? Que jo sempre em vull aprimar. I jo vaig acumulant la roba des de la talla que jo penso que és la meva, que no és la que tinc ara, i vaig acumulant roba per quan m'aprimi. O sigui, jo tinc armaris sencers de roba per quan sigui prim un altre cop.
1: No, aviam, la frase del Malcolm...
0: És tal qual.
1: La frase del Malcolm que em va dir l'altre dia i que va generar aquest tema és... guardo tot això per quan torni al meu pes. Vale. Potser porta més anys...
0: Encanta com riu el Malcolm, perquè podria ser un drama, això, però no.
1: Segurament porta més anys de la nostra vida...
2: Fora del nostre pes.
1: La nostra imatge mental és algú de 25 anys, absolutament arrebatador, i és la cosa aquesta de quan veus una pel·li o una sèrie i continues identificant amb el fill i no amb el pare, no? Quan tu ja ets més gran que el pare.
3: Però...
1: Llavors, el nostre pes és com la nostra música, com tal, el nostre pes és un altre. És una imatge mental de tu fa mitja vida.
0: Clar, però jo pregunto, Malcolm, tu, a més, fas allò de que, quan es fa el canvi d'armari, que ara hi entrarem, però tornes a recuperar aquella peça amb una il·lusió i dius, anem a provar, que crec que aquest any sí?
2: No, el més terrible és el que l'any passat encara era, no era el meu pes, però m'anava bé i aquí tant te la poses, dius, però com és possible? O sigui, vull dir, això? I jo penso, qui ha rentat aquesta peça? Que, saps? Vull dir, perquè no, és impossible, perquè jo no...
1: Culpes.
2: I després dius, no, sóc jo. I vull dir, que no et serveixi la roba de fa 20 anys, ja entra... Però que no et serveixi de l'estiu passat, això és intolerable.
1: És que és una cosa, com dius, és com això, com Toy Story. O sigui, la cosa és com quan la gent diu que els nens creixen quan tenen febre, doncs, clar, tu arribes a la conclusió que la roba es comprimeix a l'altell de casa. Llavors es fa més petit. No ets tu que t'has fet més gran.
0: Ha sigut l'armari.
1: És la roba que em petit.
3: Però el problema de l'optimisme del Malcolm és que una vegada arribis al teu pes... Tot té ombreres.
1: Vull dir, és una altra època.
3: La moda ha canviat.
2: No, en el meu cas...
0: Home, fa molt de les ombreres.
1: O ha tornat.
3: No, però dic... Ombreres i parlo de pantaló pitillo, saps?
2: Jo he de confessar que entre com vestia als 16 anys i ara no hi ha tanta diferència. Vull dir, la varietat no ha estat potser una gamma de colors, però vull dir que, a més, si fa no fa, és aviat
0: Polo Texans, no? Una mica.
2: Sí, sí, jo no soc massa... Bueno, clar, jo penso, jo l'altre dia veia no sé quin actor vestit amb un traje, ballant, no sé, vaig dir, hòstia, clar, és que jo, per exemple, un smoking. Jo em poso un smoking i semblo el pingüí d'aquest de Batman. Saps què vull dir? I dic, clar, és que hi ha roba que jo no em podria posar. Aquesta, però vull dir, però la roba meva sempre ha estat com de... No, tampoc és molt sofisticada.
3: Una pregunta compromesa. Si arribessis al teu pes...
2: Sí. Com si arribes? Quan arribi, vols dir?
3: Faries un armari amb la roba d'ara?
2: No.
3: Per si de cas. No,
4: clar que sí.
2: Jo la llançaria, no, perquè ja que
4: mai
2: no,
4: més recaig.
2: Mai, jo mai més, i la tornaré a comprar si cal, però jo no vull recordar que era gordo. Saps? Vull dir, això ho esborrem de la meva memòria.
4: És una cosa de mitjana edat, realment, no? Estàs expandit i ara comença el període, no? El període de comprimir-te.
2: Comprimir-te, clar.
0: Doncs jo, el Miqui, que ara estava més callat ara quan dèieu això, t'imagino armari...
1: Poderós.
0: Sí.
2: No, perquè ell és més mod. No, perquè ell és més pop.
0: I fins i tot roba per cada ocasió, segons l'estat anímic. És a dir, jo, la roba per tu és important.
1: Molt important. Per sort, menys que abans. Ara tinc dues...
2: No, perdona.
1: Tinc dues postures, ara. Ah, vale. O sigui, o baixo amb pijama i sabates al súper,
0: o
1: Mendomingo.
2: T'he de dir que...
1: Arreglada per informar, no. O sigui, o a tope o no.
2: He de dir que he vist darrerament dos cops el Miqui super ben vestit, amb un traje,
0: a la presentació,
2: amb un vestit a la presentació, i després el dia de Sant Jordi, que hòstia, que era com l'elegant del grup.
1: Això només
2: dir?
1: Parla malament de la nostra... de la meva pobra vida social. O sigui, és a dir, clar, aquests dos dies, que van ser bastant consecutius, la gent deia, hòstia, que elegant vesteixes sempre. I jo pensava, no, això parla malament de mi, això és que està dient.
0: Però per què?
1: El que està dient és que surto tan poc...
3: Que una vegada em conviden...
1: De casa, vull dir, Vull dir que... Clar, jo curro a casa tot el dia. Llavors, clar, vull dir, és un miracle que no vingui amb pijama aquí.
0: Que et fa il·lusió
1: aquí.
0: Obrir l'armari.
1: No, i m'agrada molt els trajes, realment. O sigui, m'agrada molt anar amb traje i en èpoques... Anava amb traje i tenia sastre i tota la pesca. Llavors, de tant en tant, doncs ho tornava a fer.
2: I jo quan m'aprimi, també.
0: Val, vosaltres feu canvi d'armari?
1: Sí, anem a posar una cançó. Va, canvis, va.
0: Vinga, va, la primera.
1: Vinga.

0: bona, és aquesta cançó.
1: Clar, jo tinc la, jo tinc, la veritat, he de dir que jo tinc la meva dona, que té aquestes avantatges, que és una persona que no ha canviat de talla des que és adolescent, i ella, que a més té un armari molt més gran que el meu, tot s'ha de dir, ella canvia... Ella, tenim un traster, com al costat de casa, i ella baixa unes caixes de plàstic amb la roba de l'hivern i puja de cop i volta, clar. Però només és... Vull dir, jo no tinc roba d'hivern. Jo no faig canvi d'armari perquè tampoc tinc tanta. Jo tinc un armari que està sempre ple i ara la roba d'hivern...
0: I està tot barrejat.
1: Tot barrejat.
2: Tu però, no canvies, eh?
1: O sigui, no, canvio l'ús i vaig com apartant una mica, tal, però vull dir que... I a més jo sóc molt de vestir d'estiu a l'hivern. Saps què vull dir? Que també... També té el sentit... Tu has vist alguna vegada una foca abrigada, oi que no? Pues jo trobo una lluita. Aleshores...
2: N'hi ha més smoking.
1: N'hi ha més smoking. Aleshores, per això jo vas deixo bastant d'estiu també a l'hivern. Però a casa meva, perquè a casa meva tothom és prim, menys jo. Aleshores, tothom té aquest canvi, però que és un moment... fonamental a la vida
0: És a dir, hi ha un
1: domèstica.
0: Dia que és avui i a canvi...
1: Sí, baixem, no, jo faig el portejador, que és el que la meva missió ja sempre té una mica que dic, tu ets bo per les mudances, per això jo vaig allà baixant caixes i les baixo i pujo les altres i tal.
0: I ho fa sempre, tot ordenat.
1: Tot ordenat, i posa enganxines. Posa enganxines.
0: Aquí vestits, aquí camises.
1: I posa abric, no sé què.
2: És una mica com l'Albert aquell, com... de qui plora quan a la sembra plorarà de joia a la recollida, no?
0: Vull dir,
2: si ho fas bé ara, el teu jo del futur, li estàs fent un regal, no?
0: O sigui, estàs
2: fent-li un regal. No sé, el primer realment per fer un canvi d'armari és tenir, o sigui, tenir la possibilitat
0: tenir un bon
2: algun
0: armari.
2: Lloc on deixar aquestes altres coses. Ja hem dit diversos cops que la meva, com jo xifro la prosperitat a la vida, és si les paelles les guardes al forn o si tens un altre lloc,
0: o sigui,
2: per guardar-les.
0: Cada cop que jo obro el meu forn per treure la paella, penso en tu.
2: Però no, clar, has triomfat moralment, si vols, a la vida, econòmicament no. Llavors, amb l'armari passa una mica el mateix. Llavors, si tens el teix, que jo, això sí, vaig ocupar realment de tenir el teix, sí que fas el canvi més o menys, no total...
0: Però t'agafes un dia, una
2: però
0: mica
2: fas,
0: com...
2: Sí, fas un dia de podcast d'història o de tal, eh? Sí. I vinga.
0: I amb il·lusió, eh? Perquè hi ha d'haver una actitud.
2: Amb una il·lusió...
0: De redescobrir... Ai, això m'ho vaig comprar l'últim dia de l'estiu.
2: Amb una il·lusió massa ingènua. És com anar de compres al teu passat, perquè tu penses, aviam, això em servirà i no necessàriament, no? Tu vas deixar aquest regal... amb la certesa que en un any baixaries una talla i no precisament. Vull dir, això no ha passat. I a més passa una cosa, el canvi d'armari és aquell moment que t'adones la frase aquesta que els dies són llargs i els anys són curts, perquè és un cop a l'any, no? De sobte, jo, la imatge d'estar com amb les caixes o les bosses i pensar, ha passat un any, en sèrio?
0: Ja.
2: Sí, vaig canviar la roba ahir. No, és un moment d'aquests, com a les festes majors del poble o tal, aquestes coses que són un cop a l'any, que te n'adones, diguem, de la...
3: Declaració de la renda.
2: La declaració de la renda és una altra, molt bé. Podríem fer només d'això, la declaració de la renda, la festa major, el canvi de roba d'armari. Dius, vaig canviar tot això ahir.
1: No, i de fet...
2: Et baralles amb el teu jo de l'ahir. No vas posar els noms, camises...
1: I has dit la paraula màgica, que és el teix. Que jo... Vull dir, a mi em fan aquestes bosses que s'espinen, sabeu? Aquestes que després pesen... Vull dir, poden passar 1.000 quilos. I aleshores, jo sóc aquest, les pujo, i quan ja veig la cara de la meva dona que m'està dient, ha arribat el moment de baixar aquelles bosses, que t'has de pujar una escala, jo tinc el teix per tot arreu a casa, i que les has d'agafar, i tal, i diu, no podríem tenir menys roba? És el que jo penso.
0: És molt pràctic, això, no? Posar la roba i aspirar, i et queda el buit.
2: Però és curiós...
0: Tu també ho fas, la roba al buit?
2: No, hauria de fer-ho. Però és curiós també com què indultem i què no, perquè hi ha aquest moment, no?, del pogromo, del canvi de roba d'armari, això el punt verd.
0: No, però costa molt, això, com t'acomiades del jersei.
2: Com t'acomiades.
0: Que no t'has posat en 5 anys, ja. Però que no el pots llançar perquè creus que plorarà el jersei, que no plora.
2: I ploraràs tu, no el jersei, però és veritat que de vegades indultes els que passen més desapercebuts. O sigui, la camisa blanca aquesta no ha de patir, perquè no l'estàs mirant.
0: Clar.
2: Llavors... any rere any, sí. Sobreviu, però tu no te l'has posat en els darrers 10 anys,
1: perquè a més la gent, sobreviu. Perquè els que som una mica, diguem-ne que tenim una miqueta sobrepès, la gent té una facilitat per ofendre'n, que per exemple, em regala una camisa, que és 7 talles més gran que jo, i dic, però qui t'has pensat que sóc? No, però després te regala al contrari, una camisa que sembla de David el Nomo, i dic, home, no, tampoc, aquesta tampoc. Vull dir, és molt difícil. I et regalin el que et regalin, el més fàcil és que t'ofenguin. I vull dir que això és molt dur.
2: Bueno,
1: jo tinc roba regalada que no he estrenat mai, que per respecte al que me l'ha regalat, no la genso, però
0: és molt bo,
1: o és molt gran i penso, potser sí, que mai arribaré a la talla, o és molt petita i penso, potser mai arribo a la talla.
0: No, bueno, és que a vegades indultes i dius, va, ja et llançaré l'any que ve.
2: Hi ha una disfòria entre la tamany i tal, claríssimament, i després hi ha una sèrie de raons per indultar. Vull dir, hi ha l'atzar pur, en plan Sánchez Mazas a Soldados de Salamina, vull dir, et salves, perquè mira, saps? I després hi ha coses raonades que tu salves. Una és perquè no la veus, la samarreta blanca que aguanta anys i panys sense... L'altra és per la nostàlgia. Pura i dura. És a dir, la samarreta dels concerts del grup de la gira ja del segle passat.
0: Que ja només anava de pijama, però un dia te la torna... Sí, però un dia te la tornes a posar, un dia qualsevol, i dius, sort que no la vaig llançar.
2: Clar que no, mai s'ha de llançar. Jo tinc una caixa que puja i baixa de l'altell, que el rètol és, en sèrio, nostàlgia. I són les samarretes. Són les meves samarretes importants de la meva vida que, òbviament,
0: no
2: m'entren a l'orella.
0: Per si algú a casa se li acudeix.
2: Home, vull dir, a casa meva, quan algú veu nostàlgia associat a mi, ja s'aparta. Vull dir, clar. No vol problemes. Però clar, i pot ser aquesta la raó i després entres en els raonaments estranys també de, bueno, això és un tresor. I això és pels meus fills, saps? O sigui, comences a dir, com un boig, sí que... com si al teu fill li agradarà una samarreta de Neil Young o de, jo què sé. Però si no existirà la música.
0: És una excusa, per tu.
1: No, però jo, per exemple, jo sóc Miralles, de la novel·la de Cercas, vull dir, jo sempre arriba el moment d'afusellar i dic, no, et quedes. Sempre, jo, és la meva dona que a cop igual de dir una cosa que és la frase mortal, que és, hem de baixar coses a humana. Que es queda omplir una bossa de coses, jo no miro ni el que hi ha, ella la fa, jo no miro què coses meves ha sacrificat i les baixo allà a una tenda d'aquesta zona i les regalo i torno trista a casa sense saber que hi ha la bossa, mai la obro per no saber què hi ha.
0: Però això és molt dur.
2: Mireu el lèxic que estem fent servir tots quatre, és indult, sacrificar, o sigui, parlem de la samarreta de Neil Young com si fos el gai d'indi, el gai d'indi que indulten a la Casa Blanca un cop a l'any.
0: Fins i tot plorarà el jersei,
2: és que plorarà el jersei, aquest jersei que era el que portaves
0: i a més jo estic pensant un que està allà i he pensat a regalar-lo. Aquest és l'altre tema, dius, li regalo a una amiga i li ho hauré posat,
2: ningú
0: però no, però ho he fet a vegades i li queda tan bé que dic, per què li vaig regalar? Però ja està regalat.
2: Ja, no pots demanar.
0: Però
2: sí que és veritat que busques com cases d'acollida.
0: Sí, és perfecte.
2: És el final de Toy Story 3, o sigui, com que li dona la nena perquè no pots continuar fent servir les joguines, no? Llavors tu li dones l'amiga per no perdre de vista.
0: Exacte, i jo segueix
2: perquè
0: circulant.
2: Perquè secretament...
0: Penso que tornarà a mi.
2: Penses que tornarà amb
0: quan
2: tu.
0: Quan he vist que li queda tan bé, és veritat.
1: També el perill són les fotos. Perquè tu veus una foto que portes una jaqueta i dius, hòstia, que ben quedava, i la veus a l'armari i dius, no ho facis. T'apropes, te la poses i dius, no puc ni tancar els braços. Saps què vull dir? Sí, però sí. I que bé que em quedava en aquella
2: foto.
1: Mira,
2: hi ha una cançó del Miqui Puig que parla d'això. Tantes

0: És ad hoc total, aquesta cançó fantàstica.
1: Jo puc afegir una raó més per indultar. Jo he tingut no poques èpoques de la meva vida en què si llançava les samarretes que ja no aguantaven, no donàvem de sí, no tenia prou roba per fer una setmana de vida convencional.
2: Clar.
1: Dius, no puc llançar-la perquè no tinc ganes de comprar roba, però no tinc... la roba que tinc és aquesta. Aquesta samarreta té 9 anys.
0: Però, Claudio, es pot anar a comprar, no?
1: Sí, però em fa molta mandra.
2: És no anar a comprar.
1: És per no anar a comprar.
2: Pensava que estava sentint un relat dicencià de que no tenies pasta. Per...
0: És mandra. Jo dic, no ens forrem, com deia abans.
2: No, a mi tampoc.
1: Però les ganes falten més que la pasta.
2: Ja.
1: Falten menys ganes d'anar a comprar roba.
3: Jo odio comprar roba. He de dir una cosa, perquè jo soc mig de Calafell i tinc una casa a Calafell i allà vaig a Sant Roba, o sigui, Calafell, per no ser pijo, hi havia un prestigi que és la roba ha d'estar com en foradet, saps? Vull dir, això és guai, si no era una cosa... Vaig acumulant roba, ve allà que quan la vull posar, o sigui, els forats els té, però ja no m'hi cap. Vull dir, que vaig acumulant i tinc el doble de roba que vaig... Com aquesta peça, aquest polo que t'agrada, però que està molt vell i tal, que ja té uns forats grans, ja la porto a Calafell. I quan a Calafell me la vull posar, dic, no, clar, me la podia posar quan tenia 20 anys.
2: Però en els ambients aristòcrates anglesos, això ja ho he parlat algun cop, que està mal vist.
3: Sí, quan et compres una camisa li dones el servei, això als anglesos, perquè te la gasti una mica i després te la poses.
2: Perquè li fotre quilometratge.
3: Estrar roba és de nou ric.
0: En sèrio?
2: És molt fort, sí. És molt fort. És com un conte dels germans
3: Grimm. No és el meu cas.
2: El que estrenava mitjons cada dia.
0: Després hi ha el fenomen mercadillo que fem amb les amigues, que és portar la roba, que no volem, i la pengem en una terrassa que té una amiga i llavors tu vas agafant la roba que vols.
2: Sí, però aquesta cosa no funciona molt sovint. O sigui, és a dir, el que has fet tu amb el teu jersei, que jo ho he practicat molts cops també, de regalar algú proper per no perdre de vista, per geolocalitzar el teu jersei de merda de Barcelona 92. Fer això, en realitat a l'altra persona no li està regalant res. Vull dir, ja ho veus, que no ho vol, no vol més andròmines a casa. Com quan vols regalar joguines o tal, que et fot pena llançar el circuit de la patrulla canina. Però no ho vol l'altra persona, ¿vale? No ho vol, és un regal que no vol.
0: Però ho llegeix als teus ulls, que tu necessites que allò...
2: I llavors ho fa per caritat, es converteix a l'inrevés. El regal te l'està fent a tu,
0: ella. Però el teu mercadillo és... Entren totes les amigues i tu veus de sobte aquell...
2: Les seves vides, i les recordes.
0: Les recordes, aquest era el vestit que duies.
2: Hi ha una cosa pertorbadora en això,
3: El dia que et vas emborratxar, portaves aquesta camisa vermella.
0: Què és el pertorbador?
2: És pertorbador veure una peça de roba que és molt, molt teva en una altra persona.
0: Sí.
2: Un punt estrany.
0: Ens ho provem tot allà i de sobte t'impacta, clar. Superpantalons de quadrets i que bé li queden i...
2: Jo tinc una altra cosa que ja és encara més vergonyosa, que és el que fan a la NBA, que pengen la samarreta als millors jugadors. Pues jo tinc una sèrie de samarretes penjades al meu estudi.
3: Com si fos Kobe Bryant.
0: Amb les xinxetes.
2: Penjades, no, és pitjor encara. Tinc com unes llibreries de tota la paret, no?
0: Sí.
2: Llavors et poso com a sota de llibres i aguanten allà, i hi ha 3 o 4, que és com la samarreta de Magic Johnson penjada al camp dels Lakers.
0: Però tapes els llibres, si que estan penjades, algunes estan d'aquestes
2: no es veuen. Sí, però no et preocupis,
0: no
2: encara que tapi 30 llibres a casa.
0: És una samarreta
3: retirada. Està retirada del servei.
0: D'acord. Al final no m'heu dit per això si ja està fet el canvi d'armari.
2: Jo l'he fet, sí.
0: Ja està.
3: Jo estic en procés.
0: Demà et toca fer de camàlic.
3: Sí, ja estic fent peces per estar fort.
0: Tens sort que no et demani ajuda perquè jo només he de pujar de dalt a baix, saps? Faig una pendau i en 2 minuts ja ho tinc fet.
1: Carbó ha dit que plourà i farà fred demà. Sí,
3: és
1: això.
3: I és el timing. Potser m'estic una altra raó per
2: procrastinar és que tornarà a fer.
0: L'heu cagat, oteros. Gràcies, fins divendres.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Passa un minut a 8:45 del vespre. En menys d'un quart de segle hem passat del partit del gaspatxo al clàssic de les crispetes. És la sensació que queda després de les últimes 48 hores viscudes al si del Real Madrid, que s'han saldat amb una multa de 500.000 d'euros per Tchouaméni i 500.000 d'euros per Fede Valverde. És una multa econòmica contundent, és important, però no hi ha sanció esportiva, com molts dels companys que cobreixen la informació del Real Madrid intuïen que la sanció també podria anar per castigar-lo sense vestir l'escut del Real Madrid durant algun partit. Per tant, Valverde no, perquè està de baixa, entre 10 i 14 dies, deia el Real Madrid, ja quan havíem acabat la graderia, però Tchouaméni podrà jugar diumenge amb tota normalitat al Camp Nou. És el primer que us hem d'explicar aquest divendres 8 de maig amb el Toni Suárez encara al control tècnic.

0: no és normal, però que no va ser l'última vegada segurament en un vestuari en futbol, però que lògicament no deve suceder.
1: Li han preguntat a Figo si Mourinho és la solució, perquè seria un entrenador amb mà dura, i així ha respost el seu compatriota.
0: No sabia que Mourinho tenia mano dura.
2: És lo que dicen.
0: Sí, pues yo lo he tenido como traductor, como segundo, como primero, como amigo, y no me he sentido nunca mano dura. Hablando en serio, yo no creo que Madrid necesite un entrenador de mano dura, conociendo el club, conociendo el entorno, conociendo el ambiente, y hoy en día para mí creo que aparte de un entrenador tienes que saber gestionar esos egos para poder convencer a los jugadores a ir en la misma dirección.
1: Per tant, Figo creu que Mourinho seria un bon entrenador pel Real Madrid. Han fet un altre acte a Barcelona, un excapità llegenda de cada equip, Iker Casillas i Carles Puyol, un acte plegats amb Movistar. A Casillas li han preguntat quin entrenador voldria pel Real Madrid la propera temporada i ha trobat la manera més enginyosa i més elegant de dir que el culpable de tot és Florentino, sense esmentar el president.
3: Me gustaría que siguiese Xavi Alonso. Yo creo que Xavi Alonso ha sido un entrenador que ha dado éxito al Leverkusen, que ha tenido un sistema de juego bastante bueno. Creo que con la juventud que tiene, o que tenía como entrenador, me parece capacitado para el Real Madrid. Y a mí, si me preguntas, yo volvería a fichar a Xavi Alonso.
1: Xavi Alonso apostaría Iker Casillas, pel que sigui. No tornaria a apostar per Mourinho i tampoc van aire a la gestió que està fent Florentino de res. Al seu costat, Carles Puyol ja ha predit que això seria una solució de, com es diu allà, aquí paz y después gloria, que això ho enterrarien ràpid i, per tant, que el Barça no s'adormi preparant aquest partit veient la situació dantesca dels últims dos dies.
4: Hay muchas veces que hay tensión en los entrenamientos y hay piques y yo creo que estas cosas al final se acaban solucionando si no es algo muy, muy serio y ya personal. Yo creo que no hay que darle importancia y los jugadores del Barcelona lo que tienen que hacer es no perder el foco y pensar en el partido, que todas estas noticias no te descentren y pensar en ganar por los máximos goles posibles, pero sabiendo que no va a ser un partido fácil ni muchísimo menos.
1: I li estan fent cas? Com va encara el partit l'equip de Hansi Flick? Santiago Valle, com estàs? Bona tarda.
5: Què tal, TG? Bona tarda. Un Barça que viu aliè a tot el que passa al Real Madrid. Fins i tot feien la broma al vestidor que gaudeixen del que està passant amb unes crispetes. Mentrestant, els jugadors de Hansi Flick van preparant el partit. Des de dimecres estan entrenant tot el grup, excepte Lamine Yamal, que ahir va visitar la plantilla per donar-los ànims i desitjar-los sort de cara al partit de diumenge vinent contra el Real Madrid. I pendents de l'11, de quines decisions pren Hansi Flick, si el lateral dret juga Jules Koundé o ho fa Eric Garcia, i si a la banda dreta entra Rashford per Rooney. Són les poques novetats que pot haver-hi, també pendents de si Rafinha pot jugar d'inici. Jo crec que no, que és massa aviat i que estarà per mitja horeta aproximadament el jugador brasiler, que per tant el veurem des de la banqueta, ja que contra l'Osasuna a Pamplona encara no va tenir minuts. El Barça intentarà tancar, està motivats per tancar la Lliga davant de la terra rival del Real Madrid i celebrar la festa diumenge al Camp Nou amb tota l'afició. Complirà les graderies de l'estadi.
1: Gràcies, Santi. Una gran festa que viurem el Keti Jugues Barça de Ser Catalunya, especialment quan la Lliga sigui una realitat. Començarà la gran festa de celebració, que dilluns ens portarà una rua pels carrers de Barcelona. I abans, segur que els companys del Keti Jugues Barça, igual que els de Carrusel, sucaran pa amb tot el que ha passat al Real Madrid. De fet, avui, a part del comunicat del club, en què explica que tant Valverde com Tchouaméni han comparegut davant de l'instructor de l'expedient, s'han demanat disculpes entre ells, han mostrat penediment, han demanat disculpes al club, a l'afició, als companys, al cos tècnic, i s'han mostrat disposats a acceptar la sanció, que ha acabat sent de 500.000 euros. També ha fet comunicat Tchouaméni, molt contundent a l'hora d'acceptar que el que ha succeït és inacceptable, que és indigne del Real Madrid, tot i que també diu que a internet li agrada inventar i exagerar les coses, perquè és com s'aconsegueix la viralitat, però un comunicat que accepta molt més el mea culpa pel que fa a la imatge que dona el club i que donen ells mateixos que el d'ahir de Fede Valverde, que quan ja havíem tancat la graderia va emetre un comunicat llarg, molt llarg, amb moltes subordinades, pràcticament sense punts, que s'ha comentat molt, i que ens ha cridat l'atenció perquè el primer paràgraf es refereix al que va succeir com a incidente, el segon com a desencuentro, el cinquè fa servir la paraula discutir, i el sisè ja va del tot amb una pelea sin sentido. Per això l'Anna Palet, que està preparant ja coses per diumenge el que dijugues Barça, s'allà va jugarera i ha trobat un especialista lingüista, perquè ens analitza aquest comunicat de Fede Valverde. Paret, com estàs? Bona tarda.
2: Què tal, TG? Bona tarda. Doncs sí, per analitzar el comunicat del jugador del Madrid, Fede Valverde, hem anat a buscar la lingüística forense, que és una branca poc coneguda de la investigació criminal que analitza el llenguatge escrit, i la doctora Sheila Caral ens ha explicat quins eren els objectius de Valverde amb el comunicat.
6: Per una banda, és intentar controlar aquest marc narratiu de l'incident, no?, que és el que realment ha passat, en certa manera també normalitzar el que ha passat i desplaçar també aquesta culpa amb aquesta tensió que hi ha dins del club i també amb aquesta exposició mediàtica del conflicte. No, no és negar que hi ha una tensió, però sí negar, pues, aquesta violència física en aquest cas.
2: Un comunicat on va canviant de termes per referir-se als fets. Primer parla d'incident, després de discussió, acaba dient que és una baralla sense sentit, i la doctora Caral creu que això és manipulació.
6: És que ell intenta, doncs, manipular, en certa manera, doncs, com hem d'interpretar aquest fet. Parla, doncs, amb aquests eufemismes, en certa manera, no?, amb aquestes altres paraules, per no referir-se directament a aquesta agressió o a la pelea, no? El que fa és utilitzar altres paraules que encobreixen aquesta part més violenta, no? I parla, doncs, més d'una forma, més d'una discussió, més enllà de això que la gent pot percebre com una qüestió violenta puntual entre els jugadors.
2: I també ens desxifra que aquest comunicat busca un culpable extern, una tercera persona a qui donar-li la responsabilitat dels fets.
6: Quan diu, per exemple, acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento. El focus deixa d'estar únicament en aquesta discussió entre companys i passa a centrar-se també en qui ha filtrat la informació. És una estratègia discursiva força habitual en comunicació de crisi. És desplaçar aquesta part del conflicte cap a l'exposició mediàtica del conflicte.
1: Gràcies, Palet. El clàssic serà el plat fort diumenge a les 9 de la nit a Carrusel i el que t'hi jugues Barça. La jornada comença avui amb un Llevant o Sassuna. El Llevant, a 4 punts de la permanència, buscarà ficar-se de ple en una lluita de la que vol fugir l'Espanyol, que demà visita un rival directe com és el Sevilla. Jan Videman, bona tarda.
7: Bona tarda. L'Espanyol té una autèntica final demà, tot i que Manolo González ha evitat definir-ho així. Els blanquilors visiten el Sevilla a 4:45, el Sánchez Pizjuán duel directe per la permanència. La situació d'un cert paral·lelisme amb la temporada passada, perquè l'Espanyol arribava també a la jornada 35 amb els mateixos punts, 39, els que té ara, i també amb el Sevilla per darrere, tot i que aleshores la diferència entre tots dos era d'un sol punt, ara en són dos, i respecte al descens, fa un any el marge era de 5 punts i ara és només de 3, en la mateixa línia que han expressat durant la setmana Pol Lozano Puado. Manolo ha assegurat que dins del vestidor hi ha plena confiança en aconseguir la salvació. De fet, el tècnic ha admès que una victòria demà deixaria la permanència pràcticament encarrilada i ha definit aquest tram final de temporada com un petit playoff. Ha remarcat també que l'equip arriba en un bon moment.
8: El partit és molt important. Anem molt confiats de fer un bon partit i de guanyar demà a Sevilla. I arribem forts, arribem forts. Arribem, encara que la situació ha empitjorat respecte a la primera volta, l'equip arriba convençut que demà farà un bon partit i que sortirà a competir amb tota Sevilla.
7: L'afició també és plenament conscient. Avui un bon grup de seguidors s'ha acostat a l'estadi per donar suport a l'equip abans del viatge cap a la capital andalusa, i pel que fa a la convocatòria, l'única baixa és de l'extrem Cyril Engonge. Pel que fa al Sevilla, Luis García confia en l'efecte Sánchez Pizjuán i tindrà el dubte d'última hora de Romero, si no sabrem si arriba com a titular o no.
1: Per tant, demà pendents d'aquest partit de l'Espanyol. Dilluns el Girona visita el Rayo a Vallecas, esperem que amb ressaca europea. El cap de setmana també estarem pendents de les motos. No ha començat bé el Gran Premi de Le Mans per Marc Márquez. Pol Riera, bona tarda.
9: Bona tarda, així és. Marc Márquez haurà de fer repesca i passa per la Q per primer cop aquesta temporada, després d'acabar 13è a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de França de MotoGP. El pilot de Cervera s'ha quedat fora del top 10 en una sessió molt ajustada. El més ràpid del dia ha estat el pilot francès d'Honda, Joan Zarco, guanyador de la cursa llarga del 2025. I els que sí que han entrat directament a la Q2 són els altres dos catalans, Àlex Márquez en quarta posició i Àlex Rins en vuitena. Marc Márquez no ha acabat de trobar-se còmode en cap de les dues sessions disputades avui amb la pista seca, i a l'últim intent, una bandera groga per la caiguda in extremis del seu company Bagnaia li ha impedit millorar el registre. A més, la previsió de pluja per dissabte i diumenge pot marcar el cap de setmana a Le Mans. Demà, cursa sprint a les 3 i diumenge, cursa llarga a les 2 de la tarda.
1: Ho podreu seguir tot a Carrusel i us rematem explicant que avui en ciclisme ha començat el Giro d'Itàlia. Ho ha fet a Bulgària, sortida itinerant aquest any, amb Jonas Vingegaard com a cap de cartell, el dues vegades guanyador del Tour, amb el català Marc Soler, que amb sort pot esgarrapar alguna etapa com l'any passat a la Vuelta. Avui ha entrat 12è en una etapa que ha acabat l'esprint amb victòria del francès del Quick Step Paul Magné. Juguem una mica al Kissing, va, que és divendres.
10: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
11: Okay,
1: Josep, perquè vaig ser quan s'ha de començar a picar.
11: Pots començar quan vulguis, no hi ha problema.
1: Hola, Josep Bartomeus, com estàs?
11: Bona tarda.
1: Gemma Alegrí,
12: hola.
1: Arnau Montserrat, Laura Estrada, com
12: hola.
1: Cada divendres,
12: bona
1: per
12: tarda.
1: Fer aquí l'afterwork de la graderia, la prèvia a l'afterwork de Ser Catalunya. Ai, diumenge què?
12: Quins nervis.
1: Sí?
13: Diumenge, victòria.
1: Us ve de gust?
13: Sí.
14: Molt,
13: sí.
14: Molt.
13: Estem d'acord, que no volíem, o sigui, volíem que això passés.
14: Sí.
13: No volíem que el Barça guanyés
12: correcte.
13: La Lliga.
12: No volíem guanyar des del sofà.
13: Exacte,
12: des del
13: sofà de casa.
12: No
11: m'hagués importat, que haguéssim guanyat ja la setmana passada, perquè jo volia veure un passadís.
13: Però no hi hagués estat el passadís, clar. No, home, no. Està totalment igualit, això.
1: És veritat que encara que no hi hagués hagut passadís, segurament haguessin sigut 90 minuts d'olés, de borreo, absolut.
12: Hagués molat bastant, també, és veritat.
1: Teniu moltes ganes d'això diumenge, eh?
12: Sí.
13: Vinga, va, ara ai. Què?
12: Ara comença.
13: Ara ens això. Pots a l'escenari que no ho tindrem, això.
14: I fitxem a Haaland.
1: Jo us ofereixo sacrificar la festa de diumenge.
13: Ui, comences malament, eh?
1: El Madrid ens guanya 0-3.
13: Comences molt malament.
1: Però a causa d'aquesta victòria, la feina que fan aquest estiu fa que la temporada que ve es presentin amb un equip que fan una tercera temporada en blanc. És a dir, sacrifiquem la festa d'aquest diumenge a canvi de que el Madrid, la temporada que ve, per tercer any consecutiu, torni a no guanyar cap títol.
12: Temptador.
11: És molt temptador, eh?
13: Torni a no guanyar cap títol.
11: És que, clar, una altra temporada en blanc, això seria extraordinari.
12: Mira la cara d'en Pep!
11: Clar. Alerta amb això, eh?
12: L'explico a la ràdio, la cara d'en Pep és d'emoció.
14: Amb Mourinho a la banqueta.
12: Això em molaria màxim.
1: Sí, m'havia plantejat que sileta, el que el qui signa fos que renoven Arbeloa, sense saber com aniria la temporada.
12: Mira, aquesta
13: també seria bona.
11: Però aquest escenari és pràcticament inviable, no?
12: És impossible, no?
13: O no, menys que no trobi ningú. Han d'enganyar molta gent que no troben ningú que enganyar encara, no?
12: I a més amb el mal rotllo que hi ha, no? Vull dir que no, tampoc és que es porti
1: gaire
12: bé. O que
1: pots renovar-lo i fer-lo fora l'octubre i llavors que el que poses et surti bé per una vegada a la vida, no? Cosa que no els hi ha passat aquest any. Per tant, el tracte és aquest. Sacrifiquem la festa d'aquest diumenge.
12: És només la festa.
1: Serem campions igualment.
14: Què diu la Gemma? Com comença la Gemma avui?
1: I a canvi d'això, el Madrid fa una tercera temporada en blanc.
11: Gemma, manifesta't, sisplau.
12: El primer pensament que he tingut ha sigut sí.
14: Ai. Jo no t'ho signo.
12: Però un moment.
14: És que veig molta festa aquí. Jo no t'ho signo. No, perquè...
12: Ho deia ara,
14: que és un fet històric que no ha passat amb 127 anys que té d'història el Barça. Seria la primera vegada que pots guanyar una Lliga al camp, amb el teu rival al camp. I crec que aquestes dues temporades tampoc no m'ha hagut de signar cap contracte perquè el Madrid acabi en blanc. I si el Barça fa les coses bé, com estem fent darrerament, i en reforcem bé aquest estiu i fem, ja et dic... Com deia Flick, que no fem tonteries, no?, al mercat d'estiu. Jo crec que el Barça podria tornar a guanyar perfectament la Lliga l'any que ve. No cal confirmar el contracte perquè el Madrid faci una temporada en blanc.
13: Es pot signar la cara de l'Arnau directament.
1: Perquè estàs d'acord amb el que diu o per què
13: crec
1: no?
13: Crec que sí, crec que estic d'acord. O sigui, anava a dir el mateix perquè penso... Si encara que perdéssim, o sigui, que això es complís, o sense haver signat cap document, és igual, l'any que ve podem tornar-ho a aconseguir sense cap mena de dubte, i no ens cal haver-ho assegurat, potser, avui aquí, entre nosaltres, saps? Avui també veig que és un equip que a més, crec inclús que ens insufla molta energia, vull dir que guanyar una Lliga també ara és un bon moment, crec que també és una cosa que demanem, que el club necessita, i penses, home, amb aquesta energia agafes l'estiu ben content i te'n tornes a començar temporada, que comencen a l'agost, que sé gent quan s'hi posen.
11: Sí, abans.
13: Pues abans, ja contents.
1: Mitjans de juliol, treballar.
13: I a treballar amb l'horitzó Champions de nou, que és el que hem de fer d'una santa vegada.
12: Correcte.
13: Jo crec.
12: Correcte.
11: Ostres, és que a mi em compta molt això, eh?
1: I si aquesta humiliació, Josep, de diumenge, és el punt d'inflexió que fa que el Madrid construeixi un segon projecte guanyador?
11: Però és que tard o d'hora passarà això, perquè és cíclic, no? Al final...
1: Per això et dic, que d'aquest garanteixes allargar-ho.
12: I després hi ha el clàssic argument molt... O sigui, per afegir a tot el que ha dit l'Arnau, que com sempre acabes dient, si Arnau tens raó, el que tu...
14: No.
12: El que tu vulguis farem i signarem.
14: Només tinc raó aquí, veig, llavors. Perquè...
12: Després hi ha l'altre argument, crec jo, que és el hem de mirar per nosaltres. És a dir, el Barça ha de mirar pel Barça i deixar-se estar del que facin els altres, sigui el Madrid, l'Espanyol o el Mallorca. És a dir, nosaltres som el Barça, hem de defensar això, per tant, nosaltres el que volem pel Barça és guanyar diumenge i la resta de partits que queden, que penso que són 3, i l'any que ve volem guanyar la Lliga, volem guanyar la Copa i volem, el que deia la Laura, guanyar la Champions d'una punyetera vegada. Per tant, sense mirar què fan els altres. I això també crec que és el que ha portat el Barça a la seva grandesa, no? El fet de mirem per nosaltres i el que faci la resta ens és igual.
13: És una mica el dels pares quan et diuen tu si el teu company es tira
12: correcte.
13: Per la finestra també et tira.
12: Pues,
13: no és igual, que si l'Atlètic aquest de Madrid ha guanyat no sé què o perd, també t'has de posar enfadada o t'has de...
12: Doncs no.
13: No, és igual.
12: Nosaltres som superiors
13: vulguin,
12: i hem de demostrar la nostra superioritat també des d'aquí, crec.
1: No es fa molta mandra que vingui Mourinho?
14: Ui, no, a mi m'encanta, no? Teje.
11: Jo, a mi em fa gràcia, fins
13: a
11: i tot.
13: No.
11: Eh?
13: A mi també,
12: a
13: crec.
12: A mi gens, perquè recordo una malíssima època, però també crec que serà molt diferent perquè Hansi Flick no és Pep Guardiola. I crec que serà molt diferent.
13: El vacilarà més, tu creus?
12: No, jo crec que passarà olímpicament d'ell. I això, crec que sí. Crec que Hansi Flick passarà
11: home,
12: bastant.
11: Home, un Mourinho a la banqueta del Madrid.
12: Sense guanyar res.
11: I un
12: res,
11: Luis Enrique a la banqueta del Barça, allò
12: no
11: podria ser.
12: Luis Enrique. No tornem amb Luis Enrique perquè és que... No tornem amb Luis Enrique.
14: Ara parlaves d'entrenadors, la dada, a la final de la Champions. Sí. Arteta, Luis Enrique, fets aquí.
15: Correcte. I a la femenina.
14: I a la femenina, Giraldez i Pere Romeu, fets aquí.
12: És una
14: burrada, és una burrada. Per tant, que vingui Mourinho, que vingui al Madrid, eh?
12: Ai, seria molt...
14: Sí. Amb Hansi Flick a la banqueta, jo crec que... No hem de patir què fan a l'altra banda del pont aèria.
12: El que diu l'altre dia Flick, no? Vull dir que hem de començar, això és un projecte, a mi això de veritat em posa la pell de gallina, aquest home. O sigui que...
14: Sí, no, que deia el Pep ara, pensava en Luis Enrique, és que és el de menys, ara, Luis Enrique, que faci el que vulgui, sempre serà...
12: Sí, no, se li diu, no, un dinó, ja, aquí. Que ja et veig, eh?
15: Però en els 11 anys que fa que el Barça no arriba a la final de la Champions, Guardiola, dues finals de Champions, Luis Enrique, dues finals de Champions, Arteta, una final de Champions...
12: Sí, sí.
15: Gairebé la meitat són entrenadors que han sortit d'aquí, eh?
12: Sí, arribarà, sí. Arribarà. Arribarà en Flick i la guanyarem.
11: Però Flick, a veure, és que què li queda? Un any, dos anys?
15: Està a punt de renovar.
11: Renovar això segur, Déu. Però
12: això
11: vull dir
12: fantàstic.
11: Que...
15: Sí, l'acabé segur i jo crec que l'altre també.
12: Bueno, espero que sí, perquè si no el que fa...
13: Pensa que guanyarà, com que guanyarà la Champions.
12: Tornarà,
13: ja està, tornarà. Perfecte, doncs 4 anys més, vas guanyar 4 anys.
15: I si no la guanya, però es queda amb la sensació de que està més a prop de guanyar-la, jo crec que...
12: Continuarà.
15: O sigui, el que pot frustrar Flick és, crec, si li torna a passar com aquest any, que és dir, tinc un equip igual o una mica pitjor que el de l'any passat, per tant, no estic més a prop de guanyar-la, topar contra aquest mateix mur 3 anys seguits, igual sí que dius, escolta...
12: És un rotllo, sí.
15: Fins aquí hem arribat.
13: I l'escala aquella, perdó, que no m'entero de res, l'escala aquella de l'1-1 que no sé què del Barça, ara ja estem bé, ara ja tenim els diners quadrats. La caixa està quadrada.
15: Encara, no? Tenim clar on hem d'arribar, però hauríem de...
13: Oh, Déu meu, perquè això, sí, també, no, pots, no. Això també el pots frustrar, eh? Sí, parlem-ne d'això.
11: Escolteu, i necessitem un nou. I si anem a per Mbappé?
12: No, home, no, per favor.
11: Què vol dir que no?
13: Ai, això sí no. Que et fa rebentar la...
15: 7 anys al Paris Saint-Germain sense la Champions, 2 anys al Madrid sense la Champions...
12: A mi aquestes estadístiques m'encanten.
14: Tu has vist Luis Enrique amb Mbappé i Luis Enrique sense Mbappé?
12: I el que diu Luis Enrique...
11: Sí, sí, sí, estic d'acord, però és molt bo. Que no hagi sortit tota la temporada que s'esperava d'ell.
12: S'esborra quan no toca...
11: Això sí. Jo crec que és més perquè és un tio conflictiu que no pas pel seu joc.
12: Nosaltres tenim uns nens adorables, no cal dinamitar el vestidor.
15: Bueno, ui, si s'ha vist que el Boré Dembélé, si vam encertar el 2000...
12: Mira, no me parlis de la rata.
15: Vam encertar el 2017, el Boré Dembélé, ja s'ha vist.
11: Dembélé.
14: El gol que fa ahir és exactament... El dimecres, perdó. És exactament igual al que falla el Camp Nou contra el Liverpool. Exactament igual. És la mateixa jugada.
12: Tota la vida encara la veig allà assegut al Camp Nou, la mare que el va
11: estar. Estem parlant de que podria revalidar la pilota d'or?
12: Dembélé.
15: Clar. Sí? Jo us ho
12: veig, a mi això em sembla
15: insultant. No va ser vosaltres que ho deia l'altre dia. Dic, la primera pilota d'or de Dembélé no la vam veure venir, però la segona encara menys.
14: No, no, potser, no, jo crec que
15: tindrà més pilotes d'or que Ronaldinho.
11: Això pot ser tremendo.
14: Se la mereix més que Barenskelia, no?
15: Olís, em deia el Bruno.
14: Olís fora amb el
11: Barcelona. És Olís o Olise, perquè jo ja...
12: Jo ho sento.
14: Aquesta
15: és igual. Després també dependrà molt d'on
13: juguen aquests, on juguen aquells, Solís.
11: El Bayern. El Solís, sí, tomate.
12: El Solís no juga al Girona.
14: Parles d'Mbappé, jo ojalà aquest diumenge jugui Mbappé. Que estigui al Camp Nou i que participi.
12: És molt millor, perquè quan juguen tots dos, és a dir, Vinícius i Mbappé, és fatal.
11: Jo crec que n'hi vindrà.
13: Què dius? Clar que vindrà. Per què no ha de venir?
12: Jo vull que juguin tots dos, és fantàstic.
13: Clar que sí.
12: I puguem fer a segona.
13: Perquè pensa que també...
11: Tinc dubtes que jugui,
13: però pensa que ells també volen guanyar. Vull dir que estem aquí, anem donant per sentat que el Barça
12: fotem
13: un bany i guanyem. Però aquesta gent també vindrà amb la idea aquesta.
11: Però no posaran la pota, perquè juguen al Mundial.
13: Bueno,
11: ho tenen tot perdut.
13: Però és contra el Barça, però som el Barça, també.
11: Quin risc corres?
12: Home, els hem de fer ràbia.
14: O d'una humiliació.
13: Els hi fot una ràbia, clar.
14: És el risc que corres d'una humiliació.
15: La setmana que vam de jugar a casa seva.
14: Que també et dic que cada vegada que anem amb la sensació de que humiliaràs i que passaràs per damunt de...
11: Ens en fotran 4.
14: Al final, no, jo no dic que ens en fotran 4, però acabes guanyant amb més igualtat en els últims 2 anys. Diguem-ne que els clàssics dels últims 2 anys que més diferència hi havia o semblava que hi havia, després...
12: Ai, com va molt a la
14: cara. Però jo crec que... Bueno, tornant a lo de...
15: Llavors igual val la pena.
14: No t'ho signo. I perdre 0-3. Mai et puc signar perdre amb el Madrid.
13: Clar, clar.
14: Això és la primera premissa.
12: Totalment. És que veus com signaries la cara de l'Arnau? La Laura té raó.
14: Mai, i 0-3. En aquesta temporada... És que els hi arregles la temporada, tio. Encara
12: et vendria
14: que és més important que hem guanyat els dos clàssics, el del Bernabéu, i 0-3 al Camp Nou, que la Lliga... Ui, no.
13: Fora, adéu.
14: No.
15: I això és el que faria que no arreglin res aquest estiu i l'any que ve en blanc.
14: Ja, probablement, però és que si ve Mourinho, acabaran en blanc també, Teje.
13: Que sí, que sí.
12: Guarda-la aquest clip,
11: Això seria un somni,
12: Molaria bastant.
11: Home.
12: I ho veig bastant probable.
15: Llavors què, Josep, tu tampoc?
11: No signo. No
13: ple,
12: últimament estem...
13: Ens posem d'acord.
15: Ja, últimament esteu massa d'acord.
13: Estem d'acord tots,
15: Sí, esteu massa d'acord. Ja heu fet un clan aquí de tots o ningú.
12: És que abans ens comentem les...
11: I tu, Gemma, no has canviat d'opinió, avui?
12: No. Bueno, he dit...
15: No, sí, ha començat dient que sí. Ha començat dient que sí.
12: He dit sí, sense pensar ràpid, sí, però després he dit no.
15: La Gemma de seguida l'entabanes, el que passa és que després...
12: De seguida, després...
15: L'entabaneu vosaltres.
12: Després sento l'Arnau, reflexiono...
14: No,
12: som el Barça, hem de prioritzar-nos i dic que no. Anem sobrats.
14: Perquè tu, Teje, creus que la guanyem segur, aquest diumenge?
12: Jo us he de dir que no ho tinc clar.
15: Sí, perquè és a dir, no cal guanyar un empat, també ets campió.
14: Per això, dic que guanyes la Lliga segur, tu.
15: Jo crec que sí. No veig el Madrid guanyant al Camp Nou. Però...
12: Quines ganes, quines ganes.
15: Em pensaria signar això.
14: Sí, tu pensaries,
12: Ja comença. Ell sempre s'ha anat discordant últimament, perquè no vol que estiguem d'acord.
11: És que és molt temptador,
12: Molt.
11: Una tercera temporada consecutiva sense guanyar res.
15: És que per ser campió de Lliga amb un 1-1 o un 2-2, gairebé prefereixo esperar bona setmana i...
13: Però no ens pot fer més feliços les derrotes del Madrid que les victòries del Barça. No podem ser aquest tipus de persona.
12: No podem ser aquest tipus de persona.
13: No podem ser aquest tipus de
12: persona. La millor reflexió...
15: M'ha desarmat perquè té raó.
12: La millor reflexió de la secció...
15: És que m'ha desarmat perquè té raó. Perquè jo ho defenso molt i ara estic anant contra els meus principis.
14: I no signaries, per exemple, que el Madrid guanyés la Copa del Rei i tu la Champions l'any que ve?
12: Home, per favor.
14: Això ja no et serviria,
11: Això, evidentment, que ho signaria.
15: Sí, segurament.
12: Home...
13: Tot d'acord.
14: Si guanyem la Copa, ja està. Nosaltres la Lliga de Champions i la Copa.
15: Un altre contracte que estripem. Arnau, Laura, Gemma, Josep, gaudiu molt del cap de setmana, gaudiu molt del clàssic.
11: Igualment.
15: I ens trobem divendres que ve.
14: Com a camions.
15: Gràcies a tots per escoltar-nos. Ja sabeu que teniu l'especial clàssic de Carrusel i del que t'hi jugues Barça diumenge durant tota la tarda. Adéu-siau.
16: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor. Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font Delgat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
17: Mira,
14: ¿me estás vacilando?
17: Iban unos cuantos mamuts y se encontraron con, no sé, 40, 50 árboles y los mamuts dijeron, oye, que no queremos los árboles, y los tiraron. Pues que el año siguiente pasaron, joder, y en vez de 50 había 1000. Fue pasando año tras año y cada vez había más árboles. Hasta que un día los mamuts, oye, murieron porque tanta hostia con la cabeza a los árboles para tirarlos, pues se jodieron. ¿Sabes qué pasó?
14: ¿Qué pasó?
17: Que salió un bosque que se llama el Pando, que está en Utah, en Estados Unidos, y es desde un solo árbol, con raíces internas, clonadas, hay un bosque de 60.000 árboles. Tienes que hacer unas raíces tan profundas que puedas joder con los que vienen a por ti. Y así llegué al Barça, tío.
18: En mamut.
11: Viajando en un mamut.
16: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.